0: parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et volen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà, que estarà més còmode. O deixa de fer el ganso, per exemple.
1: Totalment. I llavors,
0: sí, et fan com una miqueta d'acostar, sí, saps?
2: Noelia, tu què vols és, comentar?
3: És com estrany. Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. Uh-huh. I si ho parles, és com, sí, claro.
2: O sigui, que et aniran malament, vols dir?
3: No, però com... Como que fan la gràcia per així dir-ho, perquè és com... Perquè ara
2: o sigui, has canviat. Se sent com una broma, no? Una sensació
3: sí.
2: Com una...
3: Sí.
2: I, clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment...
4: Jo penso que no. Trobo que el castellà, ai, el català és un idioma molt xulo de parlar, i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
1: Com pingüí.
4: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final. Mm-hmm. No sé, trobo molt divertit.
2: Que al final la llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
4: Exactament.
2: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
4: Sí.
2: I al final, veure-us obligat a canviar una, no, la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada? Que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè ai, no? El que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
1: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se i la llengua de, no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
2: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
1: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors uh-huh. A mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors uh-huh. No, sempre mai m'he vist obligada.
2: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
5: Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig, menys amb la meva família, perquè tothom parla en castellà.
6: Jo el meu dia a dia sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, eh? Perquè sobre l'obra és en català.
5: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
6: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs llavors sí que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Sempre es pon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i un castellà i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
5: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
7: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
2: De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%. D'acord? Ha canviat.
1: Mm. Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, castellà, per guanyar els diners.
2: Digues.
0: I és que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i dona, em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent.

0: perquè hi ha llengües de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persones, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
1: Però hem de ser sincers, eh? Vull dir, si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners, en, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut, però en català...
2: És que el que me costaria a mi, no sé si ganaria...
1: Què faríeu? O sigui, realment... Català, català,
0: no, no sé si és, i no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, jo diria català. Tu com?
1: Tu, Noelia, què opines?
3: Jo diria catanyol.
1: Catanyol.
4: Molt
1: bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
2: Sí.
1: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
5: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
1: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts generadors de contingut.
5: Faria contingut mixta.
1: Mixta.
5: Les dues coses.
1: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? I, bueno, i tu, Júlia...
2: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
1: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
2: Abans ostres, està molt bé ara.
1: Però
2: jo
1: està
2: crec
1: igual,
2: la indústria
1: o no?
2: De la música catalana està...
0: No, jo crec que ara està petant.
2: Està petant, sí, està ara.
5: Està petant, sí.
1: Quins cantants, quins grups catalans coneixeu? Oques
2: Grasses.
0: Jo ara mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
2: A Catalufo.
0: A Catalufo.
2: O Catalanet.
0: Exacte, o amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaues perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
1: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Per tant...
2: Per temes de nombre de parlants, també, no?
1: Nombre de parlants i potser alguna cosa més, popularitat potser,
2: però jo crec que ho petes més en català aquí, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
5: Sí.
2: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
1: Clar, sí. Trobeu, trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobarien també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
2: Hi ha un altre tarannà, vols dir?
1: No sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
5: Sí,
1: tu què opines?
5: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
3: És preparat amb mi, a mi sí que em surten.
1: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès?
2: Com Samat, per exemple.
1: Samat, sí, pot ser.
2: Sí, però
1: alguna
2: ara
1: més?
2: No se m'acord.
1: Layat, crash, jo, random...
0: Layat, random, jo... I sí que hi ha paraules, però això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els tiktokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català, perquè, pues per això, pues per el que li dia abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
1: Clar, les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya, o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
2: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
1: I això com es fa? Nòlia, com es fa que el català sigui necessari?
3: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
1: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma.
3: Un entorn
1: també.
2: Entorn, cursos gratuïts, exacte, per gent que ve de fora també. Totalment, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
0: Exacte. Sí.
1: O sigui, quan, com podem fer això? Persona... Com podem incloure una persona perquè s'animi, doncs... perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust. Doncs
5: nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. Uh-huh. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre, sempre, sempre intentem parlar-los en català. Uh-huh. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, uh-huh, però el parlen. I dius...
1: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, sí, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
2: Cadascú
0: té el seu... Sí, sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, com tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Uh-huh. Aquesta és una pregunta que, malauradament, tots sabem la resposta, uh-huh, i com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé, clar, el que has dit tu d'això de parlar-hi.
5: Incluir-los.
0: Exacte, això em sembla,
2: sí,
0: magnífic.
2: Però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català bueno, et dona com moltes més eines. Jo crec, mm-hmm, que com més llengües, sí, sàpigues aquí...
1: Sí. El somni de qualsevol, sí, seria parlar totes les llengües del món. No?
2: Sí,
1: el somni, sí, somni. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
5: Ui... Es casa.
2: Fatal.
1: Just o què?
5: Bueno, no
1: a veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
5: Ai! Va.
1: No. Això no us ho esperàveu,
0: No, la veritat és que no.
1: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar el següent refranys en català.
5: Va.
1: Vale? I a veure una miqueta de si saben què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit...
3: Hi ha la bona confitura.
1: Molt bé, Noelia.
0: Molt bé.
2: Joder, la Noelia, com
3: que l'estava pensant... Ui.
1: Què vol dir?
3: És que...
2: Se'l sap tot, ja, la Noelia.
1: Aquí tindrem ara un gir de guió,
3: No,
2: he estudiat.
0: No m'esperava,
3: Lo estava pensant, lo justo.
5: Estudiat amagades, no val.
1: De fet, en el pot petit hi ha la bona confitura, vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
3: Sí, sí, sí.
1: Va, els altres, atents. Tu també, Noelia, va.
5: Anem amb la Noelia,
1: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
2: Any
1: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
0: Ningú.
1: I dia passa any empeny.
3: Lo
1: iba a decir. Anem a el tercer refrany, De mica en mica...
2: Som la mica.
1: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a poc.
0: Aquest sí.
3: Este sí.
1: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
0: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat. No
2: és
0: el
2: sac i ben lligat. No.
1: Molt bé, perfecte, molt bé. Exacte. I vol dir que no et precipitis, abans de donar una cosa perfecta.
3: És un ús.
1: Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va,
5: A pensar.
1: A la taula i al llit...
2: El primer crit.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Sí,
1: molt
0: sí.
1: bé. Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
4: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlant català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
6: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
7: Col·legi, sento molt més el castellà, el català.
8: L'únic és que hi ha gent que parla català, però que a mi parla en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan, o a vegades, quan parlo coses sèries, les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
6: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà. Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa... però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
8: Molts que parlem català fem pupurri.
6: Parlen en català. I a més sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent. L'escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
4: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
1: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
3: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i a la cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però per exemple, a... no sé, al de mates, per exemple...
1: El que et cau bé, potser,
3: sí,
1: que ets relaxada...
3: Sí, perquè, no sé, com no em surt català.
1: I ho fas en castellà.
3: Sí, i em respon...
1: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
9: Exacte.
1: No?
5: Totalment.
1: Què vol comentar?
2: És que sí. I el tema d'insultar, no?
1: Buah. Sí. Insultar més en castellà que en català.
2: Sí.
5: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
1: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
5: De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
1: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
5: Sí, potser,
1: què en penseu,
5: sí.
1: Vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
2: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com... entre els professors jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots,
1: però amb alguns. I per què creus que s'està posant de moda?
2: Bueno, jo crec que ja aquesta... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
1: Però si creus que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
2: Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
1: Clar.
0: Exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueu en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueu, jo sóc igual que tu i tot això, pues separen el castellà com si fos col·legueu i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em diguin no sé què cosa en castellà. I això em sembla una pena.
1: Clar, i que on podríem... Digues.
2: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
1: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
3: Per exemple, a vegades en l'institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
1: Ja.
3: I això
1: com... t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
3: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
1: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi
3: però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
1: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
3: Jo crec que ho veiem bé perquè també ens ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
2: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
1: Sí,
2: excloent,
1: és, potser...
2: és un cercle viciós. Sí, com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
1: És que potser té un punt
2: tots.
1: Aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera?
2: El català ha de ser una eina de cohesió social.
0: Sí. Hòstia, quina frase.
1: Bonic, això, eh?
0: Sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
1: una cosa normalitzada.
0: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que
3: l'entén.
0: Exacte.
2: Anem a experimentar amb el català, no?
0: Exacte, i que es pot fer col·legueu, i que es pot fer, pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
1: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que som més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors o no?
5: Jo ho desconfio.
1: Vas... Tu no estàs d'acord?
5: No.
2: Jo ara mateix no gaire, eh? Ho hauria.
1: Ostres, no.
0: Jo abans més.
1: Però quina representació.
3: Depèn de l'època.
2: Bueno, fatal.
1: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
2: Doncs sí.
1: I que, però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
3: Castellà.
5: Jo, a mi m'és igual, mentre m'agradi el gènere també. Literari,
0: exacte,
5: el que sigui.
0: Sí,
3: això sí que és veritat.
0: Mm, exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Rufus, que és el meu escriptor preferit, i que ho fa... Bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
1: T'agrada Terra Baixa?
0: Em va encantar, o sigui, mira que ho trobo molt complicada d'entendre perquè, o sigui, utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castino parlant, pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classes
1: I
0: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
1: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà aquí al mig. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va.
0: Paula.
1: Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
5: A veure. Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
2: Així no anem enlloc.
0: Clar,
2: és que passa
1: les
2: molt.
1: Cares, clar, les cares molt. Que heu fet, eh?
3: Les cares, quan les cares?
2: On, què? Pobra noia.
1: Què fem?
3: No, però és que...
1: Què li diem a la Rebeca?
3: És que passa molt.
1: O què li diem?
2: Passa molt.
0: Passa moltíssim.
2: És que és quasi racisme.
0: És que, no, sí, exacte. O quan,
2: no, perdó.
0: No, és que és veritat.
3: És que sí, és que sí.
0: És que és completament veritat.
2: Ets de fora, no et pensa parlar català, perquè el català és baix d'aquí.
0: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs a la Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que soc castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona pues, que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què gent... canvies el castellà? És que no ho entenc.
1: No, això, això ho veu de mala educació.
0: És un microracisme. I ho dic teixantment. O sea, sé que sé, i fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
2: i
0: això,
2: a més sisplau. Ara, que tothom
3: és que passa tot arreu.
1: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
0: Es carregaria amb el professor. Exacte.
2: S'ha de partir des de...
0: Ja ho dic jo. Es carregaria amb el professor.
1: Està molt bé.
3: Sí, però és
1: doncs
3: que...
1: va.
3: Es carregaria amb el professor, crec.
1: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
2: Va.
1: Esteu preparats?
2: Sí.
1: Va, anem al primer. El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí?
2: Com es diu aquesta?
1: Aquest és l'Anna.
2: Molt bé, Anna, sí? Molt bé.
0: Ja no fa falta que...
1: Anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
0: Hòstia, hòstia.
2: Ai,
1: tenim
2: no,
1: el Ramon,
2: no,
1: això
2: no
5: és
2: motiva.
1: Tenim el Ramon al cambrer, que no canvia mai de castellà. El castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant, català fora, i el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
2: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
1: Sí.
2: Sí, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
1: Que un es quedi sense pati,
0: és una manera de viure, una llengua.
2: És una manera de viure.
0: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
1: Senteu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord.
2: Està batant la diversitat, l'Anna.
5: Jo castigo el Didac.
0: Jo també.
2: Per
1: què castigues el Didac?
5: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
1: L'has de convidar. Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
3: Buah, és que... No sé...
1: Jo sí,
3: estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
0: Jo castigaria al Didac, i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu o jo, que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
2: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
1: Clar.
2: Una persona que l'està aprenent, vull dir.
1: L'Anna, que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
0: Sí.
2: Mentre jo estigui viva, sigui d'una possibilitat, sí.
0: No, sí, completament.
1: Però ho penseu convençuts, eh?
0: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueixi una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i ho defendré, la veritat.
1: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
2: Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
1: Clar que sí.
2: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
0: Què penses, Noelia? Com?
2: La defensora del català.
3: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
1: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, que sigui necessari.
3: Trobar un entorn on parlar-ho.
1: Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
3: És que, per exemple, a casa, no. Al karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
1: Diries mai. Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
3: Sí, perquè clar, si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
1: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un ligue d'aquella persona que tingui i aprens.
0: Estic d'acord.
1: Meravellós.
2: Clar, t'enamores d'aprendre català per amor.
1: Per amor. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
2: És la millor tècnica.
0: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
2: Xarrupafigues, abraçafanals...
0: Somiatruites.
1: D'aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults... Sí, però tot perquè... i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
0: Tirallonga.
1: Que li ha sortit així sol.
0: Llepafills, somiatruites... Són aquests insults...
3: És que no conozco ninguno.
1: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
5: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària.
1: Molt
5: perquè
1: bé.
5: Trobo que hauria d'estar igual.
1: Va, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
2: El Didac
0: més expulsió.
1: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
2: No.
1: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
5: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però...
1: Si un titular, dius, m'emporto això.
5: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
1: Que bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
3: Que hauria de parlar més català.
1: Uh-huh.
3: I que... O sea, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea, no
1: doncs
3: sé
1: el parles perfecte.
3: Sí, el parles superbé.
0: Es parles molt bé.
1: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
2: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parli.
1: I tant, i tant que sí. Aaron,
0: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la Noelia, a veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal, perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i al Cristian i a la Paula.
1: Que bonic.
0: La veritat.
1: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
2: Jo diria dues coses, si se'm permet.
1: I tant.
2: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després...
1: I pingüí també.
2: I pingüí pot ser. I t'estimo.
0: I
2: xiu-xiueig. I també català a l'atac.
1: Molt bé. Molt bon, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... La Júlia m'estic... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat amb això i jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio confio
0: gràcies,
1: que...
0: Gràcies per la confiança, eh?
2: Sí, confio, ho veiem també.
1: Ho intentarem, ho seguirem...
5: Pico pala tot.
1: Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones.
2: I perquè mica en mica...
1: Sempre la pica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

0: ils se tiennent la main, ils ont peur.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, divendres 6 de juny, les tres paraules del dia són recorregut, perimetrals, saludables. I avui afegim una quarta paraula que és memorial. Recorregut Tordera viurà dissabte un recorregut poètic que fusionarà literatura i arts escèniques a través de la mirada del poeta enguany amb l'obra d'Anna Bou Jorba, i les escoles i instituts públics de Tordera tornen a la vaga. Perimetrals, en marxa la neteja de les franges perimetrals i el manteniment de camins per la campanya d'estiu, i Tordera convida a descobrir els secrets del cel nocturn en una ballada astronòmica avui a Mas Penella. Saludables, s'organitza un taller pràctic per preparar tàpers fàcils i saludables en el marc del programa Espai de Salut. La Sílvia Vendrell oferirà aquest taller demà dissabte a l'Escola Ignasi Iglésies. I es celebra diumenge el Corpus, es faran catifes al Mirador i també a l'entrada de l'església. Memorial. Aquest cap de setmana arriba la 27a edició del Memorial Josep Barceló. Durant tot el cap de setmana es disputaran 140 partits de 35 clubs diferents com el Barça, Real Societat i Villarreal. I els maduixots organitzen el tardeig infantil maduixot aquest dissabte. A partir de 4:45 durant tota la tarda es podrà gaudir d'un munt d'activitats i tallers. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, Tordera es convertirà en l'escenari poètic a cel obert amb la celebració del recorregut artístic La mirada del poeta, enguany basat i inspirat en l'obra d'Anna Bou Jorba. Ens parlava d'aquesta edició Josep Navarro, director del teatre.
3: I aquest element de mestissatge artístic, poètic i evidentment treballant col·lectius allunyats de la praxis artística i a apropar-los a través del fet poètic.
2: Avui és Sant Bonifaci, és el Dia Mundial del Medi Ambient, del Dònut i contra la pesca il·legal. Falten 16 dies per l'estiu i 79 per Sant Bartomeu i un dia per l'itinerari artístic de la mirada del poeta. Farmàcia de Guàrdia La Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Esperem avui un dia amb núvols, màxima de 21 graus, cap de setmana assolellat, mínima de 17, màxima de 27. La dita aigua de juny primerenca, molts mals de cap arrenca. Informada la mort del senyor Esteban Pérez Pérez als 88 anys, la cerimònia serà avui a les 10 al tanatori. Leonor Merino Criado, als 60 anys, cerimònia avui a les 4 de la tarda al tanatori. I també informada la mort de Manuel González Salguero, als 86 anys, cerimònia directament al cementiri demà a les 10 en punt del matí. Fa un any explicàvem que s'organitzava una esmorzar empresarial sobre la intel·ligència artificial i el creixement econòmic a Tordera. Fa 5 anys explicàvem que baixava la sinistralitat laboral al Maresme, però es disparava entre les dones. I fa 10 anys parlàvem de l'extracció de sorra de la Tordera que podria afectar col·lateralment les platges del Maresme.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 5 de juny de 2026. La renovació integral d'ambulàncies a Catalunya arriba aquest juny al Maresme, a Mar Tres Serres.
7: Sí, el 25 de juny en concret es començarà a fer efectiu a la comarca dins de la Regió Sanitària Metropolitana Nord el desplegament de les 1.600 noves ambulàncies que el Servei d'Emergències Mèdiques ha estat desplegant des de l'abril per tot Catalunya.
5: A Palafolls, els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. Melina Morilla.
8: Durant una reunió al teatre, els afectats van decidir organitzar una recollida de signatures i mobilitzacions ciutadanes. També han creat un perfil a Instagram per alertar dels riscos que suposaria la instal·lació.
5: 19 conductors de patinets elèctrics sancionats en una setmana a Malgrat, on a Malgrat.
9: Segons fonts municipals, les infraccions més detectades han estat la circulació per voreres i espais reservats als vianants, la manca d'assegurança obligatòria i el fet de no tenir el vehicle registrat a la Direcció General de Trànsit.
5: El Corpus Christi tornarà a omplir de flors i tradició als carrers de Sant Vicenç de Montalt, Martí Capçada.
10: La jornada començarà diumenge a les 9 del matí amb l'elaboració dels dissenys florals, continuarà amb un dinar de germanor i culminarà a les 7 de la tarda amb la missa a la plaça del poble i la processó.
5: A Calella, la Sala Mozart acull diumenge el memorial Enric Teixidor per lluitar contra l'edatisme. Sergi Ferrer.
11: Calella recordarà aquest diumenge la figura d'Enric Teixidor, considerat un dels pioners del desenvolupament turístic de Calella, amb un memorial que se celebrarà a les 6 de la tarda a la Sala Mozart.
5: I el mag Lari arriba a la Sala Odeon de Canet de Mar amb Estrafalari. Dani Grau.
12: És l'activitat més destacada del programa de primavera del Teatre Odeon.

0: La renovació integral d'ambulàncies a Catalunya arriba aquest juny al Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, correcte. El 25 de juny, en concret, començarà a fer-se efectiu a la comarca dins la Regió Sanitària Metropolitana Nord el desplegament de les 1.600 noves ambulàncies que el Servei d'Emergències Mèdiques ha estat desplegant des de l'abril per tot Catalunya. En serà a tot el país un 20% més de les que funcionen actualment, tant del transport sanitari urgent com el que no ho és, cosa que comportarà també la contractació de més de 600 tècnics d'emergències sanitàries, tot plegat per mitjà d'una inversió de prop de 2.000 milions d'euros, incloent nous equipaments i tecnologia sanitària d'última generació. Entre les prestacions que incorporen aquestes noves ambulàncies destaca l'ús de tecnologia sanitària avançada que permetrà millorar el diagnòstic en el mateix lloc de l'incident. Segons explicava una nota del govern del mes d'abril, el nou model es basa en una planificació fonamentada en criteris tècnics i científics que s'han estat treballant en el SEM i que inclouen les dades d'actualitzacions realitzades a Catalunya des del 2016. Com diem, els nous vehicles permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. Entre d'altres, es podran fer ecografies i analítiques de sang amb un resultat immediat. Això permetrà iniciar alguns tractaments de manera precoç abans de l'arribada al centre sanitari. Tot això s'acompanya d'una nova imatge orientada a millorar la visibilitat. Les noves unitats adoptaran el patró Battenberg en color verd fluorescent, un sistema de retolació que permet identificar els vehicles fins a 500 metres de distància i, a més, els alinea amb els estàndards europeus i la resta de cossos d'emergències que té la Generalitat. Com diem, el desplegament a la Regió Metropolitana Nord, que s'emporta la inversió més elevada del país, amb 384.000 euros, es farà a partir del 25 de juny.
0: A Palafolls, els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, el grup de veïns i veïnes de Palafolls que suposa la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà ha fet ja un pas endavant a la seva estratègia de resistència. Aquest dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recopilada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa Plenoil per instal·lar-se al carrer Passada número 15, els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar aquesta instal·lació. A més de la via jurídica, el grup treballarà en dues línies d'actuació paral·leles. D'una banda, la pressió política, ja que volen buscar el compromís de tots els partits al plenari per evitar que el projecte tiri endavant, i d'altra banda, la pressió social, perquè el col·lectiu ja ha iniciat una recollida de signatures i no descarta dur a terme mobilitzacions ciutadanes pròximament. Per tal de fer arribar el seu missatge a més gent, els veïns també han creat un perfil a Instagram amb l'objectiu d'alertar sobre els riscos que, segons denuncien, suposaria la benzinera. Segons ja van dir a Ràdio Palafolls, aquest sol, la proximitat a zones residencials, l'augment del trànsit de vehicles pesants i una afectació directa a la qualitat de vida del poble. Els veïns argumenten que Palafolls ja té prou oferta de combustible actualment, n'hi ha 4 en servei i una 5ena en construcció i que el projecte de Plenoil no aporta cap valor afegit. Actualment aquest projecte està en període d'exposició pública durant 30 dies, moment en què els interessats poden consultar la documentació a l'Ajuntament o a la seu electrònica per presentar-hi al·legacions.
0: Gràcies. Més qüestions. Crítiques a la manca de rigor i planificació en una moció sobre enterraments naturals a Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Sí, el portaveu dels Comuns, Sebastián Tejada, en la lectura de la moció ha dit que actualment a Catalunya conviuen 13 confessions religioses i que les administracions han d'adaptar-se a aquesta realitat. La proposta plantejava habilitar un espai al cementiri Pins de la Creu de Calella, argumentant que hi ha terreny suficient per fer-ho. Des del PP, la regidora Celine Cornil ha dit que es tracta d'una proposta amb un fort component de declaració política. Per la seva banda, el regidor d'Estimem Calella, Cristian Ceballos, ha defensat que abans de plantejar una actuació d'aquest tipus calen estudis previs i ha advertit que la moció obre molts interrogants i fronts de debat. La regidora socialista Cindy Rando ha recordat que a Catalunya qualsevol enterrament s'ha de fer amb fèretre i ha criticat que la moció busca més el titular que no pas una solució viable. Des d'Esquerra Republicana han assegurat que comparteixen el fons del debat i que en cap cas qüestionen els drets de les persones ni la necessitat de respectar la diversitat religiosa. religiosa. Finalment, l'alcalde, Marc Buch, ha recordat que antigament els enterraments es feien a terra, però que amb el temps la mateixa Església Catòlica es va haver d'adaptar a nous sistemes. En aquest sentit, ha defensat que també les diferents confessions religioses hauran de trobar fórmules d'adaptació. Albert Comas, també de la CUP, impulsors també de la moció, ha assegurat que el debat és una qüestió de dignitat, drets i igualtat. Ha defensat que totes les persones han de poder ser enterrades dignament i amb totes les garanties sanitàries. La moció va ser desestimada, finalment, per 9 vots en contra de Junts, PP i Estimem Calella, 6 abstencions d'Esquerra Republicana i PSC i 2 vots a favor de la CUP i Calella en Comú Podem.
0: I 19 conductors de patinets elèctrics han estat sancionats en una sola setmana, malgrat una malgrat.
4: Sí, la policia local ha sancionat a 19 usuaris de patinets elèctrics durant la campanya de vigilància i control que es va fer entre el 18 i el 24 de maig. Segons fonts municipals, les infraccions més detectades han estat la circulació per voreres i espais reservats als vianants, la manca de l'assegurança obligatòria

0: Parlem també del descobriment del cel nocturn en una vetllada astronòmica a Mas Planella de Tordera, Mar Tres Serres.
1: Sí, a Mas Planella serà justament l'escenari avui d'una activitat pedagògica enfocada a l'observació del cel nocturn sota el títol Una ullada al cel nocturn, com utilitzar un planisferi. L'esdeveniment té com objectiu acostar l'astronomia a tots els públics i edats, per tant tothom hi és convidat i la jornada consistirà en una xerrada divulgativa on els assistents podran aprendre a reconèixer el sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions que són visibles des de la nostra latitud. L'activitat serà didàctica i anirà a càrrec de l'associació tordarenca Castor. L'activitat, com ara estàvem explicant, serà a partir de 8:45 de la vespre amb una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar-hi podran formalitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça comunicació@tordera.cat.
0: Gràcies. I a Canet, els veïns de Lledoners recuperen la tradició de l'ou com balla. Dani Grau, bona tarda.
2: Bona tarda. L'ou com balla es pot veure a Canet fins diumenge. Aquesta és una tradició de Corpus que des de l'Associació de Veïns de l'Avinguda Lledoners es vol recuperar. També enguany han creat unes fitxes educatives relacionades amb les tradicionals carifes d'esplors que antigament es feien a Canet. Des de l'Associació de Veïns de l'Avinguda Lledoners, aquest és el tercer any consecutiu que en recuperen la festa de l'ou com balla, un dels actes més emblemàtics de la festivitat de Corpus. Es pot veure a la font del pati interior d'una casa particular, en concret de Can Bax, a la Riera Lledoners número 10. Enguany, també, amb l'objectiu de recuperar aquesta festivitat, han dissenyat unes fitxes pedagògiques que han repartit entre diverses entitats per explicar la tradició dels catifes de calors, on un altre dels elements emblemàtics de Corpus, l'objectiu és acabar recuperant aquesta tradició que s'havia fet al barri. L'ou com balla es pot veure avui divendres de 3 a 9 del vespre i el cap de setmana de 5 a 9 del vespre a Can Bax, al Lledoners número 10.
0: I la Sala Mozart de Calella acull diumenge el memorial Enric Teixidor per lluitar contra l'edatisme. Sergi.
3: Sí, la Sala Mozart serà l'escenari aquest diumenge del memorial Enric Teixidor, una proposta que neix dins del projecte Fusió 4 de l'Espai Caixa de Calella i que vol retre homenatge a persones que han deixat empremta a la ciutat. Parlem d'Enric Teixidor, conegut popularment com a Mero, que va ser un dels principals promotors del turisme modern a Calella. Empresari i emprenedor, va impulsar la construcció d'hotels i equipaments turístics durant les dècades dels 60 i 70, en una etapa que va transformar l'economia local i va consolidar la ciutat com una de les, la ciutat de Calella com una de les destinacions de referència de la costa catalana. L'acte comptarà amb la participació de diverses disciplines artístiques vinculades a l'esplai, entre les quals hi haurà teatre, dansa, havaneres, corals, sardanes, musicals, humor i sevillanes. A més, també es retrà homenatge a diverses persones històricament vinculades a l'entitat. La filla d'Enric Teixidor, Josefín Teixidor, ha destacat el programa L'Hora de la Gent Gran de Ràdio Calella Televisió, presentat per Josep Maria Granyó, que la família ha rebut sempre mostres d'estima cap a la figura del seu pare dècades després de la seva mort.
4: I això és el que ens agrada, no? a totes, tant a tota la família, a les netes, als nets, a tots sempre troben algú que els hi parla bé de l'avi. Ja, i
5: és
4: això
5: que,
4: és molt...
5: És que és una llàstima, Josefín va morir als 58 anys.
4: És molt, molt trist, molt trist. Jo li deia, papa, però si s'acaba el turisme, tu no pateixis, farem una altra cosa.
3: L'entrada serà gratuïta, tot i que durant l'acte recolliran aportacions voluntàries destinades a la Guardiola Solidària de l'Esplai. Els fons serviran per impulsar activitats i projectes adreçats a combatre l'edatisme i afavorir la participació social de les persones grans.
0: Gràcies. I la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt estrena abonaments digitals amb codi QR. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt obrirà la temporada d'estiu demà amb una important novetat, la incorporació, com tu bé dius, d'un sistema d'abonaments i entrades digitals amb codi QR. Aquesta iniciativa permetrà als usuaris accedir al recinte de manera més còmoda, portant les seves entrades o abonaments directament al telèfon mòbil. La instal·lació obrirà aquest cap de setmana i el següent, del 13 al 14 de juny, i a partir del 20 de juny fins al 13 de setembre la piscina estarà oberta cada dia. L'horari serà de 10 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres i fins a 8:45 de la nit els caps de setmana i festius. Els abonaments i tiquets es podran gestionar a través del portal web de la piscina. Pel que fa als preus, es mantenen els abonaments

0: de temporada per residents empadronats que podran gaudir de la piscina durant tot l'estiu per només 25 euros. L'Ajuntament també manté l'accés gratuït per les persones majors de 65 anys, pensionistes, jubilades, persones amb discapacitat, infants menors de 3 anys empadronats al municipi que hauran de disposar del corresponent abonament digital.
1: I l'Ajuntament de Premià i Marina Port negocien sobre el transvasament de sorres que es podria bescanviar per una aportació econòmica, Sergi.
2: L'alcalde Rafa Navarro negocia actualment amb la concessionària Marina Port sobre el transvasament de sorres al qual està obligada la concessionària. L'objecte de les converses, que estan molt avançades, és determinar si s'ha de fer el moviment de sorres i com s'hauria de fer, o bé si interessa més a les parts deixar-lo de fer i compensar-lo amb una aportació econòmica que serviria per sufragar alguna actuació municipal. Diu Navarro que si finalment es fa el transvasament, s'intentarà que sigui cap a les platges de Ponent.
3: Ells tenen l'obligació de fer el transvasament i si no hi ha necessitat, doncs se l'estalvien. No l'han de compensar. Nosaltres el que estem instant al port és que hi hagi una compensació i que hi hagi una compensació signada. És a dir, que puguem arribar a signar doncs, un conveni en el qual s'estipuli que si hi ha d'haver transvasament vagi cap a les zones on no hi ha ara platja, que seria del barri del Gas, diguem, cap avall, i en cas de que no s'hagi de fer aquest tipus de compensació de sorres, que hi hagi una aportació econòmica per fer projectes comuns amb finançament del port que surtin d'aquests diners, podríem dir-ho així, d'estalvi, de no fer el transvasament de sorra. I això és una decisió voluntària del port que estem negociant i jo crec que en breu, espero que abans de marxar de vacances, tindrem un conveni signat, una aportació econòmica important a sobre de la taula.
2: Recordem que en la decisió sobre si s'ha de fer o no el transvasament interven també els departaments responsables del litoral de la Generalitat i l'Estat. En el cas que s'acordi, vas canviar el transvasament d'una aportació econòmica equivalent. El cost d'aquesta maniobra tant podria ser per fer una actuació en l'àmbit litoral com algun altre en un altre àmbit del municipi. Segons l'alcalde, aquestes converses es fan en paral·lel amb converses amb entitats veïnals que reclamen disposar de més platja, una platja que, segons ha insistit Navarro, mai no ha estat l'objectiu principal ni del transvasament ni dels espigons que buscaven abans que res protegir les infraestructures del front litoral. Encara en matèria de platges, Navarro ha parlat també de l'activació dels serveis a partir del 15 de juny, una circumstància que ha motivat algunes queixes de banyistes i també de grups polítics. Ha recordat que els serveis estan lligats als termes dels diferents contractes amb les empreses que se n'ocupen, però que s'estudiarà avançar les dates en pròximes licitacions.
1: Gràcies, Sergi. En clau política, el Partit Popular defensa la necessitat que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Ona Malgrat.
4: Així és, els populars han defensat aquest matí la necessitat de que Malgrat pugui disposar d'un centre de salut mental per a infants i joves i que doni també servei a les seves famílies. La regidora popular, Ana Vega, ha mostrat al diputat del PP, Agustín Parra, uns terrenys a la zona Escultor Clarà on s'hi podria construir un equipament d'aquest tipus. També han visitat l'Hospital de Dia i la llar de residència de la comunitat terapèutica del Maresme i l'edifici de Camp Margarit. Mireia Hernández, regidora de Promoció de Salut, els ha acompanyat a la visita al centre del carrer Passada, on també els han rebut Valentí Agustí i Raül Muñoz, director i gerent de la comunitat terapèutica del Maresme, respectivament. Agustín Parra ha explicat que valora molt positivament la proposta del PP de Malgrat d'ampliar els serveis relacionats amb la salut mental.
5: Darrere de la pandèmia que hem posat i s'han posat de manifest problemes sobretot d'adolescents i de gent jove amb aquestes malalties mentals i la falta de centres per aquest tipus de teràpies. Avui me parlaven de que n'hi ha gent que té que baixar a Mataró per tindre ingressos, el tema de psiquiatria no està també el cobert que hauria d'estar, recolzar aquest servei d'atenció domiciliària també, que no és de gent jove sinó de gent gran i de gent que té una discapacitat, que també intentem tindre aquest servei de psiquiatria important en el domicili, que no tingui aquest desplaçament, i tot i que sigui aquí al nord del Maresme, que jo m'agrada molt desplaçar-me per la província, pues que no tinguin que anar centralitzat a Mataró o inclús baixar a Barcelona.
4: Els populars han lamentat que el govern no els hagi escoltat i que fins i tot se'ls hagi dit que no hi ha joves amb problemes de salut mental.
1: I un any més, el Corpus Christi tornarà a omplir els de flors i tradició als carrers de Sant Vicenç de Montalt. Martí.
0: Doncs sí, Sant Vicenç de Montalt celebrarà aquest diumenge una nova edició del Corpus Christi, una de les festivitats més emblemàtiques del calendari local. La jornada recuperarà les tradicionals catifes de flors als carrers del nucli històric i culminarà amb la missa a la plaça del poble i la posterior processó pels carrers del municipi. Els preparatius començaran a les 9 del matí amb l'elaboració de les catifes florals, una activitat oberta a la participació de veïns i veïnes. A les 2 del migdia es farà un dinar de germanor i a les 7 de la tarda tindrà lloc la missa solemne a la plaça del poble abans de la processó. Imma Rodríguez, vinculada a les parròquies de les Tres Viles, senyalitza la gran importància d'aquest dia.
6: Pues el Corpus és un dia preciós. La veritat que és un dia molt maco, a més sempre cau en bon temps, i ens fa una mica... El Corpus és també treure l'església, la comunitat de l'església al poble, participar a església i poble fent unes catifes, que ara explicarem, de flors, d'altres materials, molt maques, molt vistoses, per al final pues, apropar una mica, volem sortir de l'església, treure el cos i la sang de Crist a fora, i, bueno, i fer, després fem una processió, és un dia bonic de flors, de comunitat, d'alegria, té un procés molt llarg, però al final aquell dia pues, participa la gent, vingui a l'església o no, perquè al final també al final tots els temes religiosos estan molt intrincats amb la cultura popular.
0: La celebració forma part d'una tradició que es va recuperar fa uns anys a les Tres Viles i que cada any guanya participació. Les catifes es confeccionen amb flors, serradures tenyides i altres materials naturals, convertint els carrers en autèntiques obres d'art.
1: La colla Els Maduixots organitza el tardeig infantil al Maduixot, Martres Serres.
7: Sí, i serà demà dissabte 6 de juny. En el Parc de la Sardana a Tordera es transformarà en l'escenari perfecte pel gaudi de les famílies. La colla castellera de l'Alt Maresme, Els Maduixots, ha organitzat aquest tardeig infantil, que serà una jornada lúdico-cultural dissenyada per apropar el món casteller i l'entreteniment als més petits de la casa. L'esdeveniment arrencarà a partir de 4:45 de la tarda i promet una tarda justament farcida d'activitats dinàmiques, inclusives i pensades per a totes les edats. L'objectiu de l'entitat és fomentar la cohesió social i l'esperit d'equip a través d'un àmbit festiu com el que es viurà demà. Hi haurà un taller que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, els valors i la màgia de fer castells de forma totalment segura. Hi haurà també l'espectacle Trinxat no tremola, un espai per fer bombolles de sabó, i un taller de pintacares que estarà operatiu durant tota la tarda. A més, els Maduixots habilitaran un espai amb taules i cadires, així com un servei de bar. Des de la colla castellera remarquen que es tracta d'un esdeveniment completament obert a tothom i que les activitats programades són d'accés gratuït.
1: Gospel Viu actuarà davant el Papa Lleó 14 a l'Estadi Olímpic. Melina Morilla.
8: Així és, el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV el pròxim dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de The Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats, que és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler a la interpretació del seu conegut èxit El mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats a participar en aquesta celebració.
9: Actuarem un grup de 32 veus, actuarem sota el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys en aquesta previgília dins de l'Estadi Olímpic, i la veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler amb el seu, amb la seva cançó Bajo el mismo sol fent els cors. És una, són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de mils de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest acte.
8: L'actuació de la formació està prevista per 6:45 de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada justament per aquesta cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat el gospel arreu del món. Altres artistes que també han estat escollits són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma.
1: Gràcies. I encara en cultura, el mag Lari arriba a la sala Odeon de Canet amb Estrafalari. Dani, grau.
10: Doncs sí, és un dels plats forts de la temporada, la màgia de combinada amb humor de l'il·lusionista i showman mag Lari. Les entrades ja es poden adquirir per Entràpolis a partir de 23 euros. Estrafalari és un concepte com un manifest d'elegància, humor i encant al mag Lari i destaca tot el seu talent en un show eminentment participatiu i en un dels números més celebrats el de públic sencer esdevé a còmplice d'un moment màgic compartit l'humor fidel pel seu estil guarda sempre una doble lectura que els adults gaudeixen amb picardia. L'espectacle és 100% apte per a públic familiar però amb capes de lectura que el fan únic per a totes les edats. El mag Lari és l'il·lusionista des de fa més de 30 anys. La seva vocació l'ha portat per tots els teatres de Catalunya i Espanya, amb espectacles com Secrets, Esplenda, Osum i més 25 il·lusions, entre molts altres. Amb Estrafalari, després de més de 300 funcions, ara arriba a Canet. La cita és dissabte a les 8 del vespre.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Aquest migdia estem tenint una situació meteorològica encara amb molts núvols, núvols abundants, però sense precipitacions, ja que el Maresme, de fet, en aquesta tarda tampoc esperem que arribi a ploure a la major part de la comarca, sense descartar alguna gotellada que podria arribar al terç nord, cap a la zona de Tordera o Palafolls, al llarg d'aquesta mitja tarda. Tot plegat, ben poca cosa en conjunt, la tarda es presenta més assolellada que al matí, a excepció, com dèiem, del Maresme nord, on continuaran els núvols, i els vents, per la seva banda, bufaran fluixos de component sud, amb unes temperatures que avui són agradables, més fresquetes respecte als d'ahir, sobretot han baixat les temperatures nocturnes fins als 10 graus de mínima a la zona del Montnegre. Aquest cap de setmana, però, tornarem a recuperar valors preestiuencs. De fet, demà pujaran entre 4 i 5 graus les màximes. Per tant, tornem a tenir valors cap als 27-28 graus a l'interior del Maresme i al voltant dels 25, a prop de la costa, fins tot puntualment als 26, amb vents que ho faran fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir doncs, força tranquil·la a tota la costa de la comarca. Amb domini del sol, si bé hi haurà núvols prims de cara demà passat, aquests núvols prims es poden fer una mica més densos, arribarà també una miqueta d'aire més fresqueta en alçada i això farà que la temperatura pugui recular una mica, però poca cosa. De fet, dilluns començarem la nova setmana amb temperatures encara més altes i màximes que superaran els 30 graus en molts punts de la comarca.
1: Molt bé, això pel que fa a la previsió del temps. Sembla doncs, que reculen les temperatures, però que d'aquí a uns dies tornen doncs, a enfilar-se. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, a aquesta hora farem el repàs a les xarxes socials. També farem un repàs a les diferents activitats que es faran aquest cap de setmana al Maresme per conèixer doncs, quins plans podem dur a terme. També tenim cinema, com cada divendres, cinema amb la Mireia González per conèixer totes les estrenes i més destacades a les sales i també a les plataformes digitals. També parlarem de teatre, sobre la feina dels tècnics, amb Artur López, i acabarem amb un concurs musical gràcies a Martí Capçada. Tot això a l'Ona Maresma. Fins ara.
12: La xarxa de comunicació local.
13: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
14: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130 2 78.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
16: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
17: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. Tengo una chica y una pistola, un trofeo de placer. No esperis, aprema play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de les xarxes socials i de destacar els tuits. Martre Serres, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
2: Comencem destacant el Maresme, què és el més important d'aquest divendres?
3: Doncs mira, sense tenir en compte el tema de la vaga estudiantil, que evidentment no només ha afectat el Maresme, sinó a tot Catalunya, ens centrem en una altra vaga, però a les biblioteques, i en concret a la capital, a Mataró. Perquè si, atenció, sou estudiants i teniu previst anar-hi a estudiar o a buscar, sobretot això, un llibre a la ciutat de Mataró, no podreu perquè les tres biblioteques de la ciutat, la Pompeu Fabra, l'Antoni Comas i la Biblioteca Popular de la Fundació Lloró, estan completament tancades. El motiu? I és que els seus treballadors s'han sumat a la vaga general del personal del Sistema Públic de Lectura de Catalunya per reclamar una dignificació del seu sector. Què reivindiquen? Doncs millores condicions laborals, més personal i protocols contra situacions de violència que pateixen els seus equipaments, fins i tot un estrès de les persones que tenen als usuaris de les tres biblioteques. Aquesta aturada general arriba en un moment clau de l'any, just a les portes dels exàmens de la selectivitat, tot i que els tres equipaments estaran tancats durant el divendres i demà dissabte. Hi ha un matís important per aquests estudiants que vulguin utilitzar les sales d'estudi, que aquestes sí que es mantindran obertes i, a més, en el seu horari habitual, perquè tothom, Gemma, pugui estudiar els exàmens de l'ESPAU, que són la setmana que ve.
2: Molt bé, i en clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs en el primer pacient diagnosticat amb antivirus a l'estat espanyol, que ha rebut l'alta mèdica a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. L'home ja fa 3 dies que no presentava símptomes i ara finalment ha donat negatiu en les dues últimes proves del PCR. A partir d'ara rebrà un seguiment clínic exhaustiu durant els pròxims 6 mesos per monitorar la seva evolució i controlar, més a més, possibles seqüeles, que ja sabem que del coronavirus també n'hi han hagut moltes. Pel que fa a l'altre pacient que hi havia contagiat, la notícia detalla que encara manté alguns símptomes, tot i que són de caràcter lleu. Finalment, 12 persones que van estar en contacte amb aquests afectats podran tornar a casa aquest cap de setmana.
2: Molt bé, així que bones notícies. I el tema curiós del dia?
3: Vinga, i el tema curiós del dia. Aquestes ja no són tan bones, perquè ahir l'organització del Primavera Sound, un festival de música molt popular cada vegada més a Barcelona, va confirmar que retornaran l'import de les entrades de la jornada d'ahir dijous. Diem que era mala notícia perquè molta gent es va perdre els concerts dels caps de cartell que havien programats per ahir, que eren molt importants, Doja Cat, Massive Attack i Bad Gyal, la també maresmenca, que actuava ahir al final del primer dia d'aquest Primavera Sound. Per tant, pel vent i pluja i el fort temporal es va haver de suspendre completament aquests concerts i, per tant, el Primavera Sound, com no, farà el reemborsament de les entrades i de la part proporcional dels abonaments a les persones que van quedar afectades ahir.
2: Molt bé, m'ha sortit precisament a xarxes aquest tema. Crec que va caure fins i tot una pantalla pel tema de la pluja i del vent, i com bé expliques tu, Marc, no va poder actuar ningú, ahir?
3: No, sí que va actuar algú, però no els caps de cartell. A inici del Primavera Sound, tant Blood Orange com, per exemple, també van actuar la banda Montreal i Men and Trust i Geese, aquests grups que eren estrangers, alguns nord-americans, sí que van actuar, però els caps de cartell, que jo crec que és els que importaven més a tothom, que per això pagues aquesta entrada, com Bad Gyal, no van poder. De fet, la Bad Gyal ho va publicar, al seu Instagram, també.
2: Sí, va publicar unes històries, no?, que deia que li sabia molt de greu, sí. Però clar, és que fins i tot ella estava allà, fins a passat un quart de dues, crec que estava per allà i van apurar al màxim, però vaja, mira, el temps no acompanyava i per tant, doncs, un altre dia, no?
3: Sí, totalment, exacte. Avui més Primavera Sound, si no passa res, perquè el dia tampoc ha millorat massa.
2: Saps què em fa molta ràbia? Va tocar, saps qui és en Guitarrica de la Fuente?
3: Sí.
2: Clar, és que jo no m'entero de les coses, perquè si jo arribo a saber que ve en Guitarrica, segurament que hagués anat a veure'l. I clar, ho vaig veure a les xarxes, no? És com que m'entero de les coses quan ja han passat.
3: En aquest cas, bueno, si prossegueixes Guitarrica de la Fuente a Instagram...
2: No.
3: Clar, clar, si t'agrada, jo crec que primer el segueix, o Primavera Sound, per si de cas, per si hi ha algun que et pugui agradar. I així ja ho vas tenint durant tot l'any i quan t'arriba, pum, et mires el cartell.
2: Clar, no tens... És que tot el sentit del món, és
3: clar, sí. No es pot estar en tot, no es pot estar en tot.
2: No, potser m'agraden 3 o 4 cançons, tampoc totes, no? Però sí que em va fer ràbia, no? Com vaig començar a veure molta gent que estava allà al concert, i no sé, m'agrada bastant, i vaig pensar, ostres, tu, m'ho he perdut. En fi, Marc, no t'explicaré més misèries. Anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs estem preguntant si esteu espantats amb l'antivirus, que ja sabeu que n'hem parlat ara en els tuits, que hi ha persones que l'estan superant, però òbviament sempre fa respecte. Ja sabem com ho van passar amb el coronavirus. Per tant, la nostra pregunta va per aquí. Si amb l'antivirus teniu por, sí o no?
2: Més enllà de la notícia del creuer, doncs, que va ser tan sonada, ara és com que mediàticament aquest tema està com més calmat, no? Ja no acapara tants titulars, crec.
3: Bé, perquè...
4: Està mort, bàsicament.
2: Està mort.
4: Sí, perdoneu la interrupció, eh? Però jo últimament no m'entenc... O sigui, no rebo notícies de d'antivirus. Bueno, hauria d'anar rebuscant, eh? Però és veritat que a nivell mediàtic com que s'ha parat això... Saturat.
2: Sí, és com que ja no hi posen tant el focus, o és que realment potser no hi ha persones noves infectades.
3: Clar, vull entendre que no news, good news. Però clar, yeah. No sé fins a quin punt.
2: Sí, totalment no news, good news, eh? Precisament és això.
4: Bueno, a mi ja adelanto que jo no estic espantat per l'antivirus. Seguint aquesta filosofia, jo respondria que no a aquesta pregunta.
2: Molt bé. I tu, Marc, has espantat?
3: No, per ara no. Veient... Digues.
2: Què et fa por, tu?
3: Ostres, no ho sé. A veure, morir-me, però l'antivirus, jo crec que... I hem passat el coronavirus, no ho sé. Jo vaig agafar el coronavirus, per exemple.
2: Morir-te? Has dit que et fa por?
3: Sí.
2: Si no t'enteres, si no, mors... No
3: ho porto
2: res.
3: Bé. No, ja en parlarem al sopar d'Ona Maresma d'aquest tema, si voleu.
2: Per tant, et fa por la mort. Ostres, tu...
3: De moment no ho porto bé. M'atabalo molt al pensar-ho que deixaré d'existir.
4: M'he sentit com...
2: Digues.
4: Perdona, però és que havia de dir-ho. Ja m'has recordat en Jesús Quintero amb aquestes preguntes que feien, el loco de la colina, amb aquest silenci.
2: No sé.
4: Quan has dit que et fa por.
2: A mi em feia por quan era petita, la mort, perquè, clar, el meu cervell petitet no ho entenia, no? Però... Perquè pensava, clar, ho veuré tot negre, però pensant-ho bé no veuré res negre, perquè no seré conscient, no? Per tant, jo crec, et convido, Marc, a tenir aquest pensament, no?, de que no seràs conscient de res, i per tant, doncs, com a molt... No sé,
3: és, doncs, saps què passa? Que jo,
2: o et reencarraràs.
3: Clar, ho entenc, però al moment de pensar que deixaré d'estar on estic ara, anant a llocs, coneixent gent, estant amb els meus, vivint aquesta vida que infinitament... Ja després ja serà un res, desaparèixer per l'eternitat.
2: I si t'espera la vida millor?
3: Què?
2: I et toca la vida de milionari, què?
3: És que no necessito una vida de milionari. Jo vull seguir vivint i ja està. Estic molt content i així.
2: No ho sé, ja ho veurem. Si toca la loteria ja m'ho
3: explicaràs. Home, no la rebutjo, tampoc.
2: Molt bé, doncs va, que tenim teca per endavant. Marc, gràcies.
3: A tu.

0: Com bé sabeu, avui és divendres, faves tendres, així que toca saber què podem fer aquest cap de setmana a la nostra comarca, el Maresme, així que anem a fer un repàs pels diferents pobles que tenim doncs, participant aquí a l'Ona Maresme i bé, fixant-nos en activitats que passen a la zona. Comencem per Tordera, si et sembla bé, Marc, proposa'ns la millor activitat que teniu aquest cap de setmana al vostre municipi o rodalies.
1: Ostres, és que en tenim forces, però vaja, com que me n'he de quedar una, jo escombro cap al que a mi més m'agrada, que és del que en parlarem justament a la segona hora de l'Ona Maresme, del Memorial Josep Barceló, que és de futbol, sí, és cert, però és que hi ha un ambient tan espectacular al camp municipal, és per mi un dels esdeveniments esportius de l'any al poble, i ve moltíssima gent, de vegades algun famós i tot, a nivell futbolístic, evidentment, i no ho sé, jo és que m'encanta molt l'ambient, perquè a més és com... no una festa major, però sí que et retrobes amb molta gent que li agrada l'esport i simplement van a treure el cap, encara que no siguin entesos del futbol, per viure l'ambient. I és que és molt maco. Jo ho recomano molt.
0: Molt bé, doncs amb aquesta activitat ens quedem per fer a Tordera. Des de Palafolls, què ens recomaneu?
2: Doncs a Palafolls ens preparem aquest cap de setmana per acollir aquest diumenge la 8a edició ja de la Trail Senyor del Castell. És una prova que està completament consolidada en el nostre poble i aquest any ha assolit el topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment l'organitza el Club Safir Team i començarà el matí d'aquest diumenge a la plaça de Popi. Hi ha tres modalitats previstes, la trail de 17 quilòmetres, l'Speed Trail d'11 quilòmetres i una caminada popular de 7. En aquest cas, en aquesta caminada popular, també poden anar les mascotes.
0: Molt bé, Melina, doncs en prenem nota. Anem ara cap a Malgrat. Javi, què ens proposes?
3: Doncs si us agraden els animals, destaquem que en el marc de la Setmana de la Natura s'ofereix aquí Malgrat un diumenge un nou taller d'anellament d'ocells a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal. Serà des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
0: Perfecte. Anem ara ja cap a Calella. Sergi Ferrer, el més interessant que passa avui en aquesta localitat.
4: Doncs molta teca i recordem que fins al diumenge se celebra el 98è aplec de la Sardana de Calella i dins d'aquests actes doncs recomanem que demà dissabte a les 10 de la nit al Passeig Manuel Puigvert hi ha la doble audició amb les coples La Principal del Llobregat i La Principal de la Bisbal. I llavors diumenge de 10 a 2 i de 4 a 9 al Pati de l'Os del Parc del Mau és la diada central de l'aplec amb la participació de les coples La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat, Montgrins i Marina. O sigui que els que us agrada el món de la sardana i la copla, no dubteu en passar-vos per Calella per ballar una estona.
0: Molt bé, anem a Canet. Dani, què es fa a Canet?
5: Doncs mira, destaco que hi ha una activitat esportiva molt arrelada, però diferent. Cada any es fa la Copa de Resistència de Motos de 3 hores organitzat per David Díaz, que és un dels membres de la policia local, però que és un tio molt aficionat a les motos. Aquest any la Federació de Motors de Catalunya ha demanat que, com fa també, no aculli aquesta prova sènior, sinó que aculli i ho farà a partir de demà al polígon industrial una prova de la Copa de Resistència Infantil, com sempre, infantil, en lloc de sènior infantil, MX, una competició de motocross que està organitzada per Motoclub en Tres Turons, de la qual forma part el company i amic David Díaz. De moment hi ha 21 equips apuntats, per tant, compten amb la participació de 42 nens i nenes de 4 a 12 anys. David Díaz, membre de Motoclub de Tres Turons, ha comentat que enguany, en lloc d'organitzar les 3 hores de resistència, com dèiem, doncs la Federació Catalana li ha demanat fer això. Per tant, demà a la tarda, aproximadament a partir de les 3 de la tarda, fins que s'acabi això, fins a les 7-8 del vespre, doncs activitat, diguéssim, del motor amb nens i nenes de 4 a 12 anys. Per primer cop a Canet, recull, diguéssim, la bona feina que ha fet David Díaz a través del Motoclub Montnegre a tots aquests anys, i ara ja li demanen doncs, que faci altres coses, tenint en compte que ell, des de Canet, sempre ha fet les coses molt i molt bé. Per tant, activitat de motor nova per nanos, nens i nenes de 4 a 12 anys, demà al polígon industrial de Canet.
0: Perfecte. I acabem a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
6: Doncs mira, Gemma, aquí a Sant Vicenç tenim la novena mostra d'entitats que, de fet, ens hi acostarem una estoneta des de Tres Viles Mèdia a comentar, a veure què hi veiem. I toquem, t'he de dir que toquem una mica totes les tecles, eh? Perquè, clar, al ser la mostra d'entitats, hi ha un total de 19 entitats del municipi que estaran allà fent activitats, i de 6 de la tarda a 9 del vespre tenim 1.000 coses. Pensa que va des de ball de sevillanes, concerts, actuacions musicals, fins a tornejos de petanca, tastets de paella, tast de, atenció, senglar estofat, i inclús tenim un taller de maquetes de pessebre i un taller de cal·ligrafia japonesa. És a dir que, bueno, ja veus, eh? Ho toquem tot aquí a Sant Vicenç.
0: Estarem entretinguts, eh?
6: I tant, ui, sí, home, hem d'anar a treure el cap aquestes, això de, del senglar o de la cal·ligrafia, a mi em crida molt l'atenció.
0: Totalment. Molt bé, doncs companys, ja coneixem totes les activitats que es fan aquest cap de setmana al Maresme, algunes de les activitats més destacades, així que en prenem nota de totes elles i bé, que esperem que el temps també acompanyi i que passem un cap de setmana molt agradable. Gràcies a tots.

0: Molt bé, seguim avançant a l'Ona Maresme. Falten pràcticament 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Moment de les efemèrides amb en Marc Tresserres, que de seguida el saludem, però també a moment de felicitar els famosos que fan anys. Marc Tresserres, bona tarda, bon divendres. Què tal?
1: Estava flipant ara amb els auriculars. No m'esperava aquesta sintonia d'entrada tan de electrònica, no, podríem dir?
0: Tecno,
1: no? perdó, tecno. És veritat, tecno, que no em sortia, tota la raó. Tecno. Bueno, doncs no l'havia escoltat mai, aquesta manera d'entrar algú felicitant-lo, però vaja, mira, haurem de felicitar cantants que no estan en aquest gènere musical del tecno, però que vaja, que els hi queda quadrat també amb el tema. Gemma, felicitacions d'avui. A veure, el primer de tots, el cantant i compositor andalús David Bisbal, que aquests el coneixem tots i després el tornarem a escoltar a l'efemèride musical. No avanço res més. Llavors, també hi ha el cantant i compositor australià Troy Sivan, que ara és molt reconegut també a xarxes socials per també la seva cara peculiar i que per molta gent atractiu. No és el cas, per mi jo no el trobo atractiu, trobo més guapo, per exemple, David Bisbal.
0: Aquí, en Troy Sivan, la gent troba molt atractiu?
1: Sí.
0: Ah, doncs t'ho diré ara mateix.
1: Va, molt bé.
0: Home, no sé què dir-te. Jo no el trobo gens atractiu, o sigui, vaja, no ho sé, per mi. No sé què li veuen. És maco, no? És un noi maco, jovenet, 31 anys, rosset. No?
1: Els ulls clarets. Sí, exacte, normatiu. I que té rotllo, sí. O el seu estil propi. Jo crec que va per aquí la cosa.
0: Té personalitat, no? Però clar, allò de dir un sex symbol, no sé, hi ha actors i cantants doncs, que estèticament, físicament, són molt guapos, però no sé, m'ha sorprès.
1: Com sempre, va a gustos, això.
0: I tant. Hi ha més gent, no?
1: Sí, i tant. El bateria de la banda Iron Maiden, Nick McBrien, i l'actriu madrilenya coneguda pel seu paper de Mencía Blanco a Élite, Martina Caridi, i l'exnedadora catalana, que aquesta, doncs mira, no sabia que era avui el seu aniversari, i dic, ostres, l'Ona Carbonell, que és qui fa els anys, medallista olímpica i de les millors esportistes que ha tingut Catalunya a la seva història.
0: I tant que sí. Doncs felicitats a tots ells. Seguim avançant. Avui també és el Dia Mundial o Internacional de què?
1: Doncs mira, avui és el Dia Mundial dels Pacients Trasplantats de Donació d'Òrgans. Per tant, des d'aquí, moltes gràcies a aquesta gent que dona els seus òrgans a gent qui ho necessita, i per tant, avui se'ls dedica aquest 5 de juny. També és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Control de Plagues i el Dia Mundial de la Hidradenitis Supurativa, que és una malaltia inflamatòria crònica a la pell i apareixen nòduls que són molt dolorosos, i fístules, i a les zones també complicades, com les aixelles, les ingles i els glutis. El gluti, més bé.
0: Molt bé, sí. El gluti dret o el gluti
1: sí,
0: esquerre.
1: Sí, exacte.
0: També, què més podem dir?
1: Sí, avui hi ha molta teca. Hi ha el Dia Mundial del Yo-Yo, aquesta joguina que hi ha, els nens no els veu jugant amb el Yo-Yo, però els nens d'abans tots o molts hi jugaven, era molt entretingut tenir-lo la mà amunt i avall. I el Dia Mundial del Parkour, una activitat física basada en la capacitat motriu de les persones per desplaçar-se i canviar d'ubicació independentment de l'entorn que t'envolti, i sempre utilitzant el teu propi cos, saltant bancs, saltant tanques, saltant teulades, fins i tot, que jo n'he vist d'aquests a internet, i són impressionants aquests vídeos. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment.
0: Doncs sí, molt bé. Anem a seguir amb les efemèrides. Què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, l'any 1982 Espanya passa a formar part de l'OTAN. Anem a l'efemèride històrica, en aquest cas, que és l'organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. Va ser un moment històric i clau per la política exterior del país, perquè tot just es consolidava la seva democràcia després de la dictadura de Franco. Va generar, però, molta polèmica i debat social a Espanya. Per què? Perquè molts ciutadans i partits d'esquerres temien que entrar a l'OTAN convertís Espanya en un objectiu militar directe en cas de conflicte nuclear entre els Estats Units i la Unió Soviètica, perquè encara estaven en un procés de guerra freda. I llavors no volien que s'instal·lessin nou armament o bases militars en territori espanyol. Finalment, l'any 86, el govern de Felipe González va convocar un referèndum i el govern va demanar el sí, però amb tres condicions per convèncer la gent que era escèptica: no integrar-se en l'estructura militar armada, prohibir la instal·lació d'armes nuclears i reduir també la presència militar dels Estats Units a Espanya. Amb tot això, el sí es va imposar, tot i que només amb un 52% dels vots. I això què suposa encara a dia d'avui? Perquè, Gemma, recordem que Espanya encara forma part de l'OTAN i és una assegurança de vida geopolítica, podríem dir-ne, i una eina indispensable per tenir veu en les decisions de seguretat global. Això sí, s'hi destina el 2% del PIB en despesa militar. Per tant, hi haurà gent que hi estarà a favor, gent que hi estarà en contra, però ara sabem que en tantes guerres pel món és important tenir el suport d'aliats per si de cas, jo crec.
0: Molt bé, dos minutets per acabar aquesta secció. Efemèride musical.
1: Vinga, som-hi. Aquesta jo crec que agradarà moltíssim avui. L'any 1979, com hem dit abans, va néixer el cantant i compositor David Bisbal. L'andalús es va fer conegut arreu d'Espanya, sobretot a l'inici pel seu pas, el 2001, ja. Érem petits nosaltres, Gemma, d'Operación Triunfo.
0: I tant, jo ho recordo perfectament, eh?
1: Doncs, sí, exacte. Jo, quants anys tenia? 5?
0: Clar, en tinc 30, en faré 31, menys 26, 6 anys, no?
1: Doncs imagina't, el 2002 Bisbal va llançar el seu primer àlbum, Corazón Latino, gravat a Miami, va ser un èxit rotund, venent més d'un milió de còpies pocs mesos després, amb cançons, tan emblemàtiques com Ave Maria, que estem escoltant de fons, o Lloraré les penes. Bisbal va aconseguir, a més, creuar la frontera immediatament i guanyar 3 premis Grammys latins, i ha col·laborat amb grans estrelles internacionals com Rihanna, Miley Cyrus, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, per tant, un cantant reconegudíssim, i ara el que farem és escoltar Ave Maria, perquè el seu estil l'ha anat canviant amb el pas del temps. No sé si vol afegir-hi alguna cosa, en Sergi.
0: Jo haig d'afegir una cosa.
1: Digues.
0: Que m'encanta el burrito sabanero. Saps quina és?
1: Sí, no m'agrada gens, no m'agrada gens.
0: Vaja,
1: jo la que he ballat molt és aquesta Ave Maria que està sonant de fons.
0: Doncs va, què et sembla si ballem una estona i arribem al punt de 57?
1: Vinga, va.
0: En Bisbal. Va, vinga, som-hi, adéu.
1: Adéu.

0: Valls, què ens expliques avui?
1: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem en l'article de la revista maresmenca Reporter, que moltes vegades hem utilitzat per aquesta secció de Maroteca. Ens fixem en un article de la revista del juny, però del 1997. Arenys de Mar seria llavors seu d'una trobada internacional contra el neoliberalisme. Us explico. Un ampli col·lectiu de persones de l'Alt Maresme impulsava la població maresmenca la subseu de la segona trobada intercontinental per la humanitat i contra el neoliberalisme. Una iniciativa de gran abast internacional que va tenir origen l'any passat, és a dir, el 1996, segons l'article, a la seva selva Llacondona, de Chiapas, a Mèxic. Arenys de Mar acollia llavors, doncs, una mesa de treball dedicada a debatre noves fórmules econòmiques per trencar la dinàmica de mercat que imposava el capitalisme. Els treballs de la mesa, que es recollirien posteriorment en unes conclusions escrites, es complementarien amb un seguit d'activitats culturals com conferències, concerts o projeccions de pel·lícules. L'organització de la trobada, que treballava ja des de fa diversos mesos, preveia doncs l'assistència d'una gran quantitat de persones arribades de diferents punts del món, repetint l'èxit, com dèiem, de la primera convocatòria celebrada l'estiu passat a Mèxic. La paternitat d'aquesta proposta corresponia a l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional, que es va aixecar a l'estat mexicà de Chiapas contra l'opressió cultural, social i econòmica que patien els indígenes d'aquella zona. La seva intenció era crear un fòrum internacional de debat que aportés idees i noves propostes per avançar cap a un sistema econòmic i social més respectuós amb les persones i les seves cultures. L'assemblea organitzadora, formada per membres de diferents estats i que es reunia periòdicament a diferents punts del planeta, va escollir l'estat espanyol com a seu d'aquesta segona trobada i, en aquest cas, doncs, Arenys de Mar, com a referent maresmenc. Gemma.
0: Perfecte, Jordi, doncs, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara, gràcies.

0: activitats recomanades d'aquest cap de setmana a la nostra comarca, a Tordera es viurà novament una de les cites esportives més esperades de l'any. Oi que sí, Marc Tres Serres?
1: Així és, Gemma. Aquest cap de setmana el camp de futbol de Tordera es converteix en l'epicentre de la il·lusió i del talent jove futbolístic. Torna la 27a edició ja del prestigiós Memorial Josep Barceló, una autèntica festa del futbol que enguany porta xifres rècord, però per parlar-ne no seré jo qui ho faci, sinó un dels membres organitzadors, Adrià Barceló. Què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Marc.
1: Bé, primer de tot, enhorabona per arribar a aquesta 27a edició. En són moltíssimes ja i crec, com a tordarenc també, que a nivell esportiu és el macrotorneig que es fa per excel·lència, perquè us ho heu currat a la gent del futbol Tordera, al nostre municipi. Com ho valores? Perquè tu el portes vivint des de dins des de fa molts anys.
2: Doncs sí, doncs és, la veritat que és un orgull pel que dius, perquè se sumen dues coses, que és la magnitud amb la trajectòria, amb els anys de durada, que és molt difícil. La veritat que subsistir en aquest món que està canviant tan ràpid, doncs adaptar-se i any rere any doncs, treure un torneig de, doncs, el que deies tu, de gran magnitud, doncs ens omple d'orgull i també de responsabilitat, que aquí està a vegades la gran dificultat que tenim.
1: Dificultat, no sé si et refereixes també per tornar a traure equips nous o mantenir també els equips que venen en cada edició, perquè aquest any, a més, heu batut rècord de 64 equips i la participació de 35 clubs dividits en 5 categories, fins i tot en futbol inclusiu. Això és una feinada, però tothom va sumant.
2: Doncs sí, és això, és trobar l'equilibri aquest entre, doncs, evidentment, trobar el nivell de les canteres, de les pedreres de tot Espanya, quan podem accedir a Europa, però després també doncs, aquesta vessant social que intentem tenir doncs, molt cuidada en tots els aspectes i sumant, doncs, per exemple, el futbol inclusiu que esmentaves ara, que doncs, és una aposta que vam fer a l'edició anterior, que creiem que va funcionar molt bé, i com vam dir a la presentació, doncs no va ser un moment de visibilització de nosaltres quedar bé i deixar-ho aquí, sinó que hi creiem fermament i apostem i mentre es pugui tirar endavant, doncs seguirà amb nosaltres.
1: A més, amb un altre club del municipi que hi participa, que és l'Atlètic Club Tordera Park de futbol sala, que portarà un equip.
2: Sí, exacte. La categoria de futbol inclusiu són 4 equips. Dos són de l'entitat, diguem, d'Immersibles, de Tordera i de Barcelona. Després hi ha el Santa, que té relació amb Invencibles, però té el seu propi escut i el seu propi nom i bé, doncs entenc que funcionen també com a entitat en cert sentit. I finalment, com deies tu, doncs també involucrem una entitat que ens fa il·lusió, que és l'Atlètic Club Tordera Park, amb el seu equip de futbol inclusiu, que tenen participació aquest any.
1: Com s'aconsegueix quadrar una logística com aquesta al camp de futbol de Tordera, que teniu dos camps, que aquesta és la sort, no tothom, no tots els clubs ho poden dir, però vaja, des de quan porteu ja? Perquè la gent se'n faci una idea, eh?
2: Bé, des de que som associació, la veritat que no parem. Antigament, jo recordo el meu pare que començava a reunir-se al novembre, coses així.
1: Que, perdó, això no ho hem mencionat, que també hi ha, des de fa un any,
2: sí,
1: l'associació del Memorial Josep Barceló, a part del club.
2: Exactament. Fa pocs mesos vam complir un any oficial, diguem, tot i que ho portem cuinant des de fa un parell. I bé, doncs com et deia, el fet de ser associació doncs, fa que doncs, quan és una cosa, n'és una altra. Ara ja no només és el Memorial, també doncs, és tot el que fem doncs, per finançar-nos, per fer-nos veure, per ajudar també o col·laborar amb el poble, com la crema de torrons, per exemple. Mm-hmm. L'any passat vam fer un bar, per exemple, per un torneig de la federació. Bé, tot el que podem i creiem que és positiu per nosaltres, sigui a nivell de visibilitat o sigui a nivell econòmic, doncs intentem ser-hi i això doncs, porta feina i fa que doncs, descansem o intentem permetre'ns descansar un mes o dos de l'estiu, però cap al setembre ja ens tornem a posar el mono de feina i tornem.
1: Què fa que clubs com, per exemple, Barça, Espanyol, València, Atlètic de Madrid, Betis, i així podria estar nombrant molts equips de conegudíssims arreu d'Espanya, apostin o cada any o la majoria d'anys per venir al Memorial?
2: Doncs jo et diria que és el prestigi. El prestigi i el bon tracte. A vegades la gent es pensa que portar clubs és doncs, pagar, no? I, doncs, que vinguin, els hi paguem l'estada i ja està. Sí, doncs en part és això, és de tenir la força o la potència econòmica per portar-los, però després també és la fiabilitat que tu transmetis i el que t'hagis guanyat durant anys. I tenim la sort que el Barça, per exemple, que és el club professional amb més participacions, de fet és el club amb més participacions darrere el Tordera, doncs que repeteixi, que faci l'esforç, perquè ara entenem que per ells és un esforç de venir, perquè tothom els vol, hi ha 1.000 tornejos, que això és una de les coses amb les que batallem dia a dia, la competència, però el Barça, doncs, dins la seva agenda, hi ha el Memorial, i això doncs, ens omple d'orgull i, com et deia, de responsabilitat, perquè sentim que no podem fallar i no els podem fallar. He dit el Barça com a exemple, però hi ha ple de clubs que estan encantats de venir i que guarden sempre doncs, un equip, dos o inclús tres, pel Memorial Josep Barceló.
1: I això, pel fet que repeteixin cada any, és perquè hi ha un grup de voluntaris molt extens, molt potent, i que fan que aquests clubs se sentin a gust.
2: Doncs sí, és exactament això. Això que ens hem guanyat, aquesta reputació, doncs és simple i exclusivament pels voluntaris, per la seva bona feina i per la quantitat de voluntaris, perquè és una cosa que, a més d'entrar-te doncs, a nivell sentimental, t'entra pels ulls. O sigui, tu arribes i veus moltes persones amb el mateix color de samarreta, i això impacta, i és del primer que ens diuen, ostres, quina quantitat de gent treballant doncs, per una mateixa cosa. I quan els expliques que a més ho fan de manera desinteressada, doncs ja és quan això, com et deia, deixa de ser una cosa que t'entra pels ulls i doncs t'entra, podríem dir, al cor, no? I aquí està doncs, la força del Memorial, que 170 persones s'uneixin per una única mateixa causa durant 48 hores.
1: Exacte, 48 hores, perquè recordem, això començarà dissabte al matí, ja amb la fase de grups de totes les categories, anar jugant, anar passant també les rondes, i diumenge ja a les finals són totes les rondes, oi?
2: Sí, bueno...
1: Les finals només a la tarda.
2: Exacte,
1: diumenge.
2: El diumenge a la tarda tenim les finals de les categories femení S10, S11 i S12, perquè el futbol inclusiu... Fem una franja de visibilització el diumenge a les 12 aproximadament, a 3:15, concretament, i les altres categories, les que sí que són competitives, tenen les finals a partir de les 3 de la tarda aproximadament.
1: I a més, el dissabte hi ha la cerimònia sempre de benvinguda, però aquest any heu canviat la del final.
2: Al revés, és a dir, sempre havíem fet la cloenda, i és una de les coses que ens hem intentat adaptar doncs, al nou moment que tenim, i és que el que antigament era la cloenda i era un moment doncs, que la gent gaudia, que la gent esperava, s'havia convertit en un moment que la gent gaudia i esperava, però hi havia un perfil de clubs que entenien perfectament que volien marxar perquè estaven cansats, perquè venien de lluny o perquè tenien coses a fer el dia següent. Llavors, com ens hem adaptat? Doncs canviant la cerimònia de cloenda per una cerimònia de presentació, que cobreix la nostra necessitat o el nostre doncs, sentit més emocional de recordar en Josep, de recordar a la nostra gent i d'explicar una mica doncs, el motiu de ser del torneig. I alhora doncs, també permet als equips doncs, que sigui un moment en el que ells igualment estan al camp i que també, doncs, per què no dir-ho, llueixi més, que és un dels objectius, lluir i mostrar tot el que hem ajuntat no, per aquest cap de setmana.
1: Just ara has mencionat el nom de Josep, que és família teva. L'Adrià Barceló és doncs, familiar de precisament de la persona que si li fa l'homenatge d'aquest memorial. A nivell personal, com ho vius tu? Perquè per la teva família sé que és important aquest torneig que es fa.
2: Doncs sí, és important perquè bé, doncs et dona aquest punt, si es pot dir, de valor afegit no, d'entrega afegida, de pensar que és una persona doncs, que, tot i que jo no el vaig conèixer, va morir 2 anys abans que jo nascés, doncs bé, és un familiar, has sentit a la teva àvia parlar del seu fill, saps el que representava per la família, saps com es va viure des de dins, i t'omple d'orgull o d'estima pensar que hi ha tanta gent que el vol recordar, com a mínim, un cap de setmana a l'any, i que no només el recorden des de la paraula, des del pensament, sinó que el recorden amb la feina, que això és el que més ens sorprèn i a la família a vegades intentem explicar-ho i no en sabem.
1: Normal. A més, Adrià, dins del torneig hi ha el concurs també de fotografia, que més enllà dels gols hi haurà aquesta part de cultural, d'art, que tothom qui vulgui... Com funciona? Perquè tothom qui vulgui apuntar-se pot participar en aquest concurs?
2: Sí, la idea és involucrar doncs, una nova entitat, que és el Club de Fotografia de Tordera, uh-huh. I involucrar-los com? Doncs amb un petit torneig dins del torneig o una petita competició, que sí, pot participar-hi tothom, ja ho hem publicat a xarxes, i és tan senzill com venir amb una càmera i fer una foto esportiva, una fotografia esportiva, en la que es capti un moment tan especial com es pugui, i presentar-la doncs, al nostre jurat, que el diumenge donarà el guanyador i, evidentment, tindrà un obsequi.
1: I abans de tancar l'entrevista, què us diuen normalment, perquè això és curiós, venen una zona del Maresme en concret, en aquest cas el poble de Tordera, amb què es queden els clubs, els entrenadors, o, sobretot perquè la gent gran és qui s'hi fixa més, no? Les famílies i els entrenadors amb el poble, perquè no sé si feu una mica de tour també, en dos dies.
2: Intentem que visitin. Sempre que ens pregunten, doncs, ostres, on podem anar a dinar? Doncs intentem recomanar el lloc on dinen, però també recomanem que passin pel Pont de Ferro. És una tonteria, o potser no, perquè sabem que és una responsabilitat nostra també doncs, fomentar la marca Tordera i també ens agrada fer-ho. Ho sentim així i intentem doncs, potenciar el comerç local i potenciar el poble de Tordera doncs, com a moment perquè es descobreixi. Aprofitem també el mercat, explicar que hi ha un mercat el mateix diumenge.
1: Exacte, que coincideix.
2: Doncs tot això intentem jugar-ho doncs, al nostre favor i al favor del poble. I la gent, moltes vegades, doncs, sí que passa, que descobreixen doncs, un poble que a vegades sembla que no, però que amaga coses i que té moltes coses per veure.
1: Adrià, per últim, recordar horaris d'inici de torneig i final del torneig.
2: Vale, i horari d'inici, 8:45, es juga el primer partit. Horari de final és aproximat, perquè tot i que la puntualitat és la nostra màxima, l'última final o l'últim moment on s'enxiqui la copa és complicat de dir, però podríem dir que a les 6 i poc hauríem d'estar.
1: I el dissabte també serà a les 6 i poc? O
2: no,
1: el
2: dissabte és de 8:45 a les 8. Doncs, sembla que l'últim partit a 8:45 es juga.
1: Futbol 24-7 al Camp Municipal d'Esports. Adrià Barceló, membre del Memorial, també de l'associació, i també jugador del Club Futbol Tordera. Gràcies per venir a l'Ona Maresme i que vagi molt bé de nou aquest Memorial.
2: Gràcies a tu, Marc, per donar visibilitat i per aquest moment.

0: I com cada divendres és moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Dani Grau. Endavant, companys.
1: Doncs molt bé, doncs ben retrobada, Mireia. Què tal? Com estàs? Hola.
2: Molt bé, i tu com estàs?
1: Bueno, ara ja he recuperat del tot, eh? Una de vertigen brutal, que no, una cosa que no us recomano a ningú de vosaltres, ni molt menys, evidentment. Es passa molt, molt malament. Bé, anem per la vertiginositat del cinema. La primera pel·lícula, no sé si és una...

0: per passar una bona estona, diguéssim, no? Vale, vale.
1: Sí, sí, sí. O sigui, una comèdia tema, per passar l'estona.
0: El tema de Susi Sánchez és la mare, per exemple, de, diguéssim, del Legado en los Huesos i tal i qual, per exemple, recordo que és aquesta, no?
1: És que ara mateix m'agafes amb el peu girat, no ho sé.
0: Sí,
1: aquesta actriu...
0: Sí, el que vull dir és que té un registre brutal d'aquesta dona, és a dir, ara fot aquí una comèdia, sí. Però és que vas fer un drama i de dona dolenta fins a morir, és a dir, és una actriu molt feta, quasi,
1: sí.
0: Deu tenir els seus 70 anys, quasi, i per tant que li fot a tot el registre aquesta dona, vull dir, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Doncs és aquesta, ja, és que la recordo com si fos ara. Cada dia nace un listo, sí. Per exemple, bueno, és una alternativa que m'hi apunto. La que no m'hi apunto, però que tothom qui vulgui pot anar-hi tal i qual, és a dir, és el tema de dir, en la poca inventiva de Hollywood, no Hollywood, en tornem-hi, diguéssim, amb una cosa que està més amanida que l'amanida del migdia. He-Man i los Masters de l'Universo. Tornem amb les pel·lículetes de... una altra pel·lículeta de Mas del Mismo. No?
1: Sí, en aquest cas, sí, és una nova versió d'aquestes aventures. És una cinta fantàstica nord-americana que està dirigida per Travis Knight i Nicholas Galitzine. És una pel·lícula que narra la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que va estrellar a la Terra la seva nau espacial i va ser separat de la seva espasa màgica. Dues dècades després la localitza i torna al seu planeta natal per defendre'l del malvat Skeletor.
0: Per fanàtics de, diguéssim, de Masters de l'Univers que n'hi ha per un carro. Per tant, diguéssim que segurament... doncs aquesta pel·lícula farà la seva funció, que és acontentar fanàtics del Masters de l'Universo i a qui els agradi He-Man. Per tant, evidentment té el seu target i el seu públic. A mi no m'hi veuran, però entenc que hi ha gent per tot. Però evidentment, entre, com sempre, poca inventiva de Hollywood, ja és una manera, és una cosa recurrent. Però si voleu recordar els Masters de l'Universo, teniu una nova possibilitat. Aquest cap de setmana, doncs, He-Man i els Masters de l'Universo, la pantalla gran, i després, evidentment, d'aquí un cert temps, a les plataformes de streaming, per les quals comencem el 3, Gran París a
1: sí.
0: Filmin.
1: Sí, en aquest cas és una comèdia francesa que està escrita i dirigida per Martin Jaubert. Els protagonistes són dos joves de l'extraradi, sense feina ni estudis, que surten un matí del seu barri per fer una feineta per un mafiós. Tot es capgira quan es troben seguint la pista d'una misteriosa relíquia arqueològica entre les obres de la futura línia del metro de Gran París. És una història per riure, amb humor. Bé, doncs, ens porta aquests dos personatges en una rocambolesca troballa. Bé,
0: avui estàs molt de comèdia, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Gran París i la primera, cada dia anar a fer un listo. Bueno, a Filmin. A mi no la tinc, però cada dia, diguéssim, m'estàs doncs, tenint més ganes de almenys donar-li una partida d'almenys un mes i mirar-la, perquè les propostes que veig que exposes i les que veig a través de les publicitats, veig que té un català que potser no tan comercial, sí. Però sí de qualitat. No, Filmin? No n'hi do.
1: Sí. Té un bon catàleg, sí. Un catàleg.
0: Simón de la Montaña. A mi em sona això un drama d'aquests religiosos, no sé si és... això, o estic tirant de memòria i estic tirant malament de memòria. També Filmin.
1: Sí, és un drama argentí sobre la discapacitat. Està dirigit per Federico Luis i protagonitzat per Lorenzo Ferro. En Simón és un noi de 21 anys que viu a prop de la serralada dels Andes i que comença a sentir que els seus somnis no s'estan fent realitat. Per això passa temps amb un grup de nois que, com ell, s'inventen les seves pròpies regles per divertir.

0: convertir-se i trobar el seu lloc al món.
1: Ah, val. És una qüestió... No és una comèdia, però no té cap vessant religiosa. Pensava que amb aquest títol, Simón de
0: No,
1: la
0: no, no, no.
1: Muntanya... Val, correcte. Doncs bé, és una cosa... Em podíem dir... No rara, però no sé com la podíem qualificar. Mira, ja. No?
0: És un drama que bé, doncs, parla de nois que tenen discapacitat i com doncs, es van adaptant al món que els envolta.
1: Val, per aquesta qüestió, doncs un tema interessant per al, diguéssim, suposo que el rerefons o la moralina que ens pot deixar la pel·lícula, el missatge que porta, no? Intrínsec en la pel·lícula. Perfecte. I la darrera, diguéssim, proposta, El Choque, a Netflix. Ahir el vaig estar... No el vaig mirar, però sí que vaig llegir del que era. És un documental, eh?
0: Sí.
1: Mireia, era això.
0: Sí, és un documental true crime dels Estats Units que està dirigit per Jared Johnson i explica la història d'una noia que va xocar amb el seu cotxe contra un edifici. L'accident va causar la mort del seu xicot i d'un noi que també viatjava dins del vehicle, però res és el que sembla en un principi. És una història real en què doncs, expliquen el que hi ha darrere d'aquest accident que bé, va ser molt tràgic.
1: Bueno, m'estan dient els companys Gemma, Martí i Calçada que vosaltres sí que l'heu vista i que la recomaneu fervorosament, no? El Xoque?
2: Sí, efectivament. A mi personalment m'ha agradat molt. Crec que coincidim també amb en Martí. A Martí t'ha agradat, a tu.
1: No hi és, Martí.
2: En
1: Hola.
0: Martí. Sí, està molt bé, sí, estic d'acord també. És una
2: Està...
0: bona història. Sí.
2: Sí. És que, clar, i també és molt recent i, clar, ja està com molt ben documentada, no? Perquè com crec que és el 2022, pot ser,
0: Sí,
2: els fets.
0: sí.
2: Clar, i aquest jovent que tenim el mòbil a la mà tot el dia, doncs, clar, hi ha moltes imatges, hi ha molts vídeos i clar, és com si ho estiguessis visquent.
0: Exacte, i a més la part de...
1: En
0: Ai, perdona.
1: Martí,
0: Sí.
1: aquí en el grup de WhatsApp nostre diu, creus que la tia es mata volent? Vull dir, jo no l'he vist, però vull dir que
0: Uf,
1: m'està donant
0: no ho
1: unes
0: expliqueu
1: ganes...
0: gaire.
1: M'està donant unes ganes de veure-ho. No sé si és per
0: Sí.
1: interès informatiu o per amor o fins i tot, però vull dir que, clar, vull dir, expliqueu fins allà on, diguéssim, on es pugui explicar. És a dir, és un accident verídic. I què, i què
0: Però
1: passa?
0: és que, o sigui, a veure, si t'expliquem molt, te l'esgarrem. És que és molt, molt
1: Vale.
0: fina la línia per esgarrar-la. És a
1: Per
0: dir,
1: no
0: és
1: fer
0: una noia
1: spoiler.
0: que
1: Vale.
0: té... És una noia que pateix un accident i a dins del cotxe hi ha el seu nòvio i un amic del nòvio i
1: Vale.
0: s'ha d'esbrinar si és realitat o no, què ha passat realment. I això també
1: Val.
0: t'implica doncs, que hi hagi una investigació, que hi hagi un judici.
1: Val.
0: Llavors, a més, el que comentava la Gemma, moltes imatges que els nois penjaven a TikTok, que pràcticament pot seguir la seva relació, que això és el més curiós
1: Vale.
0: d'aquest documental, no? Que és com si estiguessis a dins de la
1: Vale.
0: seva relació, la seva història.
1: Doncs, bueno, demà és una de les
0: Jo
1: alternatives
0: crec
1: que
0: que
1: em
0: et pot
1: posaria.
0: agradar, eh? Jo
1: Val,
0: crec que
1: val, val.
0: sí,
1: Correcte. No,
0: t'agradarà,
1: si és true
0: sí.
1: crime, vull dir, evidentment, després des de Carles Porta, que tots els catalans, que ens agrada aquest rotllo, estem bastant, diguéssim, endollats,
0: Enganxat.
1: enganxats en qualsevol true crime. I si dieu que, bé, la majoria us ha agradat, per tant, vol dir que m'haig de posar el carro. Endavant, el veig i segurament estaré en el vostre carro. Doncs gràcies, Mireia, gràcies.
0: A
1: I
0: vosaltres.
1: divendres tornem a, diguéssim, explicar més coses sobre el cinema, els documentals, diguéssim, les diferents pel·lícules i els diferents gèneres, diguéssim, cinematogràfics, una setmana més. Gràcies i bon cap de setmana. Adeu!
0: Fins aviat.
2: De repassar la pregunta del dia, Marc Tresserres, des de Tordera, anava a dir Tordera i Tresserres alhora.
3: Mala
2: Marc, que
3: combinació, eh?
2: estàvem... Mala combinació, fatal, fatalíssima. Què estàvem preguntant avui a l'Ona?
3: Estàvem preguntant si esteu espantats amb l'antivirus, aquest nou virus que ja la seqüela, no? Podríem dir, ara estem parlant de pel·lícules, sí. Doncs vinga, la seqüela del coronavirus. Si la gent està espantada amb aquest virus, que ja sabem que hi ha hagut casos amb èxit, en el sentit de gent que l'ha patit, però que està viva encara.
2: Jo he votat que no, una mica els resultats per on van.
3: Doncs mira, la gran majoria de gent diu que no, com tu, Gemma, que no està espantada. 83% dels qui han votat diuen que no els espanta aquesta nova malaltia. I en canvi hi ha una persona que sí ha votat que sí. Per tant, molta diferència, confien, doncs, igual que tu, suposo, amb els medicaments i les medicines. I les vacunes.
2: Fa, clar, també les vacunes, que tenen un paper importantíssim pel que fa també a la prevenció. Companys de l'ONA, us fa por a aquest virus en concret, l'antivirus?
1: A veure, un moment, Gemma, les coses estan molt clares. Si podem comparar amb el coronavirus, no té res a veure. No té capacitat, diguéssim, si no estàs a prop d'una persona que l'ha patit, diguéssim, una transmissió tan bèstia com tenia el coronavirus. Per tant, jo crec que hem d'estar més tranquils. Molt tranquils, no vull dir, ni molt menys és una qüestió com per preocupar-se, és a dir, sí que com per tenir un compte, però evidentment no estem parlant d'una epidèmia com la que vam viure.
2: Clar. Molt bé, doncs, companys, aquesta és la pregunta del dia que avui us estem formulant des de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials. Marc, moltes gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ràdio Tordera.
4: Local.
11: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i també parlar de teatre, l'Ona Maresma. Jordi, què ens proposes avui?
10: avui una secció especial de la secció de teatre, fent, doncs això, menció de tota aquella part que no es veu quan veiem un projecte teatral, la feina que no es veu, de fet, o que no s'aplaudeix tant, no?, perquè surten els actors a aplaudir al públic, però normalment la feina de llums, de so, no és tan reconeguda. Per veure la importància que té precisament en un projecte teatral o musical tot el tema so i il·luminació, avui per això hem volgut convidar a l'Artur López. Ell és cap de tècnics també del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar i precisament es dedica a sonoritzar diferents esdeveniments a través d'una empresa maresmenca. El tenim al telèfon. El saludem. Artur, molt bona tarda, benvingut.
12: Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
10: Gràcies a tu, com sempre, per explicar-nos la vostra experiència. No sé si estàs una miqueta d'acord, perquè, de fet, és sempre un dels temes, no?, que es tracta quan veiem un projecte teatral o quan es parla d'un muntatge teatral, que poder és la part no tan reconeguda, diguem-ho així, tot i que no sempre passa, però d'un projecte teatral. Poder, la feina que queda més amagada, no, Artur? Com ho veus?
12: Sí, sempre estem nosaltres com darrere l'escenari, llavors mai se'ns veu, estem sempre com amagats, com petits ratolinets, però és una feina que és molt agraïda per nosaltres i al cap i a la fi, potser el públic no tant, però tot l'equip que hi ha al darrere sempre t'ho agraeix, que això jo crec que és molt maco i és important.
10: Mm-hmm. Jo crec que és important també comptar amb la feina del tècnic des del principi, perquè no sé si estaràs igual d'acord amb mi, Artur, però tant les llums com fins i tot el so, no? Un so més ampli, més de xiu-xiueig, no ho sé. De fet, també ajuden a explicar la història, no? No només els actors, l'escenografia, tot el que ja coneixem, sinó també, per exemple, una bona il·luminació pot ajudar a explicar la història dalt de l'escenari, no?
12: Sí, exacte. És interessant que tot l'equip tècnic estigui des d'un primer moment ficat com en un projecte, sobretot si es parla de teatre, ja que, sobretot la il·luminació, que és el tema que més toco, crec que és una de les parts, o sigui, és la part més visible que té una obra. Vull dir, sense una il·luminació no es veu res dalt de l'escenari. Llavors crec que és important que sempre es compti amb un equip tècnic des d'un primer moment on es plantegi ja, un cop s'estan com creant les escenes, creant el projecte, una mica ja que és el que voldrà, que és el que es necessitarà, etcètera, etcètera, no? Per anar com plantejant i creant també tot el que és el projecte en part, en gran base de la il·luminació.
10: Mm-hmm. Artur, tu més o menys ja ens ho explicaves ara mateix, però també et volia preguntar per on comença un equip d'il·luminació? És a dir, què és el que vosaltres necessiteu de l'equip d'actors, de l'equip de direcció, de l'equip d'escenografia per començar a muntar, per exemple, les llums d'una proposta? Entenc que, per exemple, saber la història, per tant, comptar amb el guió, és bàsic i, òbviament, reunions i reunions amb l'equip directiu per arribar a un
12: Exacte.
10: Acord conjunt, no?, suposo?
12: Sí, jo crec que el bàsic és tenir un guió per conèixer la història i saber de què va el tema. I llavors, en base de que sigui una producció que ja s'hagi fet algun altre cop, que no sigui pròpia o original, és guai no copiar, però sí que fa referències d'altres propostes que ja s'hagin fet, o en cas de ser com una proposta pròpia o original, anar veient assajos i anar veient com l'obra com ja feta i muntada. Perquè crec que és la manera més fàcil que, a l'hora de fer un disseny d'il·luminació, veure l'escenografia que es tindrà, colors de vestuaris, posicions dels actors i els actius de les escenes, i, com bé deies, reunions i reunions amb directors i directores per parlar 40.000 temes diferents en base a la il·luminació.
10: Uh-huh. A més, a mi en aquest tipus d'entrevistes, Artur, també m'agrada desvetllar, no?, a l'oient que ara ens estigui escoltant a través de l'Ona Maresma, aquells petits trucs, no?, que també teniu els tècnics i que la gent que alguna vegada hem pujat de l'escenari també sabem, no? Moltes vegades hi ha gent que sorprèn, sobretot per veure diferents marques, no?, en el terra de l'escenari. Moltes d'aquestes marques, sí, per exemple, tot i que no han de ser visibles, però òbviament entenc que el material també és complicat, és aquella marca que l'actor o l'actriu té present a l'hora de tenir una bona il·luminació, no? Per exemple, moltes vegades Clar. També hem pogut veure un actor que surt de foco, i aquí vosaltres hi podeu fer mans i mànigues, però no sempre és possible, Artur.
12: Exacte. Sí, nosaltres sempre intentem que quan hi ha un foco molt concret cap a una persona, fer una petita marca al terra perquè l'actor tingui visible on s'ha de col·locar, perquè aquest efecte de llum quedi bonic a l'hora de la representació. Però sí que és veritat que a vegades, per motius aliens als tècnics, vull dir, inclús aliens als actors, sinó que simplement o hi ha hagut un problema o es despisten o el que sigui, no van a la marca, i llavors queden fora de foco. En aquest cas és quan els actors, els tècnics des de darrere, mm-hmm, hem d'apretar una mica el cul i intentar il·luminar-lo i que no quedi fosc en cap moment.
10: Mm, perquè quina opció teniu vosaltres? Entenc que depèn del material, i depèn del tipus de proposta, ja parlo a nivell econòmic fins i tot, que s'hi representa. Però clar, si un actor, per exemple, no respecta aquesta marca i se'n va cap a l'altre costat, quina opció teniu vosaltres? Perquè entenc que els focus no són movibles, és a dir, vosaltres podeu fer alguna cosa, entenc, des clar. De la taula de mescles, que normalment crec que esteu situats, normalment és darrere de tot el públic, però entenc que gaire sí. marge de maniobra, no sé si en teniu, Artur.
12: No, realment no. Llavors, clar, en el cas de que un actor se te'n vagi molt, molt fora de foco, tu ràpidament, manualment, hauràs d'encendre un altre només a prop on estigui l'actor. ¿Vale? Perquè tu, quan tens una programació d'il·luminació per un show, tu tens tot gravat. Mm-hmm. Llavors, tu durant el show apretes un botó que es diu Go,
10: sí.
12: que el que et fa és passar com de memòria en memòria, i és totes les gravacions de llum que tu tens durant un espectacle. Llavors, si en una d'aquestes memòries que ja tens gravades no t'està funcionant perquè l'actor o el que sigui està fora de foco i no se'l veu, manualment has intentat jugar amb la resta de material que et quedi perquè se'l vegi i quedi visible.
10: Mm. Acabes de desvetllar un altre dels secrets, jo crec que millor guardats, sí. del món dels tècnics. És a dir, òbviament, durant l'obra de teatre prèvia, ja ho hem comentat, però durant la funció tenen molta feina per estar pendent de totes aquestes memòries, però sí que és veritat que hi ha una feina brutal prèvia, però que d'alguna manera també funció rere funció el que fa és agilitzar una miqueta tota Exacte. La tasca que feu des de la taula de mescles, oi, Artur?
12: Exacte, sí, és així. Vull dir, realment la feina grossa i on més temps passem és a l'hora de la programació, que mm-hmm. és tot prèvi a l'estrena, per dir-ho així. Mm-hmm. Que són assajos i assajos de fer posicions, de repetir les escenes i gravar llum per llum tots els canvis que es vol fer durant un espectacle. Així, mm-hmm. durant la funció, l'únic que s'ha de fer és anar apretant un botó com si li donessis el play, anant passant de gravació en gravació, no? que es diuen memòries o cues de llum, i tu el que fas és això, vas passant com de gravació en gravació. Mm. Així, durant l'espectacle no has d'estar encenent i apagant 1.000 focus a l'hora i 1.000 colors a la vegada, més que res perquè no tindríem mans, necessitaríem 8 tècnics a la vegada, i llavors per això ens facilitem la feina d'aquesta manera.
10: A l'hora de presentar-te a Artur, hem volgut involucrar també tota la part que fas por amor a l'arte, que diguem així, en el centre sí. cultural, però també crec que actualment estàs treballant amb una coneguda empresa també de sonorització aquí a la zona del Maresme, sonoritzant, per exemple, també concerts. Déu-n'hi-do quin estiu que et passaràs. Jo no sé si em pots marcar una miqueta les diferències entre el que és un projecte teatral o un concert, per exemple, com els que ha sonoritzat moltes vegades, un concert de música. Hi ha una part que sigui més fàcil o hi ha una part que sigui molt més identificativa d'una part o l'altra?
12: Jo crec que totes dues són igual de complicades i igual de cansades, però igual de gratificants. Mm-hmm. No sé, sí que la part de teatre potser és una mica... no és tan física, per dir-ho així, perquè cap i a la fi, un cop tu tens com els focus a lloc, per dir-ho així, els sí. focus muntats,
10: sí, sí.
12: Potser a la taula i programes i ja està. Al cap i a la fi, en un concert com els que fem, com els que muntem aquí en aquesta empresa, és avui muntes un concert a Blanes, demà el muntes a Pineta, demà passat el muntes a Calella i vas així amunt i avall per tot el Maresme. Llavors, és una miqueta més de tralla.
10: Per tant, és molt més física, no, Artur? Suposo, tot sí. i que l'altre vessant també ho és, però vaja, com a mínim, és muntar i desmuntar el mateix dia i anar fent, no?
12: Mm-hmm. Clar, i camió en camió i amunt i avall. Però totes dues són igual de gratificants. Vull dir, jo sempre estic molt content amb, tant amb l'empresa com amb el teatre i tirant endavant sempre.
10: Mm. Artur, ara que parlaves de feina gratificant o de satisfacció, no?, que tu t'aporta precisament aquest món, també t'hem vist moltes vegades dalt de l'escenari, no, no només amb la teva faceta com a cantant, sinó també com a actor, és a dir, múltiples facetes. T'hem vist dalt de l'escenari, però també t'hem vist portant precisament aquesta part tècnica. Si et faig de cantar una miqueta la balança, Artur, què és el que prefereixes? Et quedes amb el món tècnic o no? Sempre que hi ha una proposta, l'Artur el veurem dalt de l'escenari?
12: És una pregunta molt...
10: complicada,
12: molt xunga, eh? Sí, sí.
10: Les dues per igual?
12: Diria, a nivell professional, han de cantar com un tècnic.
10: Val.
12: Perquè crec que és una feina que a nivell professional és molt menys reconeguda i que m'agrada molt.
10: Uh-huh.
12: Llavors, si hagués de dedicar-me a una de les dues, preferiria dedicar-me en el món tècnic. Però com a hobby, si hagués de triar un hobby entre ser tècnic o ser actor i cantant, triaria ser actor i cantant.
10: Que al cap i a la fi hem tornat a l'inici de l'entrevista, Artur. Per desgràcia, també és una... ser actor normalment sempre reps l'aplaudiment del públic i per molt que hi hagi un reconeixement, òbviament, des de dalt de l'escenari, que cada mes, que cada vegada més els tècnics sigueu més visibles, encara queda feina a fer per reconèixer també tota la tasca que composa, no només direcció, no només escenografia, vestuari, que també, sinó també tota aquesta part tècnica, que sense ella, per altra banda, seria impossible tenir un projecte teatral com molts dels que hem vist. Parlo de teatre amateur, però parlo de grans muntatges, com per exemple Maricel o d'altres que s'han vist aquestes últimes temporades, que tenen una feina brutal de tot aquest aspecte, no, Artur?
12: Sí, sí, completament, és així.
10: És important també tenir-ho en compte quan anem a veure doncs, un projecte teatral del caire que sigui, i amb la mesura que sigui, que hi ha molta feina darrere, no només actoral, sinó, en aquest cas, recolzar també tot el món dels tècnics i, sobretot, deixeu-m'ho dir, amb el tema del món amateur, que si és difícil també trobar actors, imagineu-vos el tema tècnic, que cada vegada, i ens costa, perquè ho hem parlat molt en aquest programa, costa més trobar gent que s'hi dediqui a nivell tècnic i por amor a l'arte, que en diuen, vull dir que... intentem ajudar-los també. Artur López, gràcies per passar una estoneta amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència i ànims, que sabem que aquest estiu també t'espera un estiu complicat a nivell tècnic i que això també ens ho podràs explicar. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Vinga, som i encarem la recta final del programa d'avui i ho fem amb una secció molt divertida, el concurs musical avui presentat a Pan Martí Capçada. Martí, bona tarda.
13: Bona tarda, Gemma Palet, com estem?
2: Molt bé, amb moltes ganes, amb molts nervis de començar a jugar. Estic preparant el WhatsApp perquè el funcionament intern que tindrem avui, Martí, és que qui encerti la cançó o qui sàpiga com es diu la cançó ha d'escriure jo al grup de WhatsApp de locutors, eh?
13: Correcte. Abans de començar, per ficar una mica en context els oients, recordem que el concurs musical, que ja el vam fer la setmana passada, hi va haver una mica de trama, eh? Es va estar molt renyit. Consisteix en ficar aproximadament uns 2 segons d'una cançó. Si veiem que es fa difícil, en ficarem uns quants més. I el primer col·laborador que posi jo pel grup de WhatsApp li donaré pas i haurà d'endevinar quina cançó és. Així que, companys, esteu preparats?
2: I des de casa també, que juguin.
13: Exacte, que juguin des de casa. No em poden enviar el jo, però bueno, que s'ho vagin apuntant.
2: Si vols, els hi diem el teu contacte de telèfon. El Martí és el 6...
13: No, això ho deixem ja per un altre concurs.
2: Va, som-hi, doncs, quan
13: sembla...
2: tu vulguis.
13: Perfecte, doncs li diem al nostre tècnic, en Marçal, que comenci a veure amb la primera cançó, a veure quina és.
2: Ui...
14: Això no ha sigut ni un segon.
2: Això ha sigut un segon.
13: Jo defenso... Jo defenso
15: en Marçal
13: perquè...
15: Ha tornat a posar el mateix
13: és molt
15: i només
13: coneguda,
15: un segon.
13: Eh? Ja està bé que fiqui poquet, així ho fem difícil. A veure, fiquem una miqueta més, Marçal, a veure.
2: Vale, jo ja ho tinc. Sí? Perquè estic fent trampes.
13: Però serà
2: o sigui,
13: possible.
2: No, tinc un petit ajudant, un petit oient que m'està
13: doncs
2: ajudant.
13: Doncs Gemma Palet, no et dono
14: no,
13: la paraula.
14: Trampes.
15: Que clar, és que si es fa així, llavors no té gràcia.
3: Ai, la conductora.
2: Pues mira, busqueu-vos un amic que us ajudi a jugar, què voleu que us digui?
13: Castigada...
2: No, no, sí, home!
13: Contra la paret per tramposa.
2: No pots castigar la presentadora, no pots. Bueno,
13: a
2: mira,
13: veure.
2: Saps... Va, vinga, va.
13: Li donarem pas.
2: Però si
13: vale,
2: és
13: vale,
2: que...
13: Vale. Uf, és ara que... està allà la cosa a punt, eh? Va, li direm a la Melina, Gemma, no te m'enfadis. Oh. Clar, és que si tu mateix em dius que fas trampes... Que...
2: Vale, no, fem una cosa, no fem trampes, simplement que aquest oient el participem també, vale? El fem partícip del concurs. Per tant, si ell diu jo, doncs... En nom d'ell, també està jugant,
3: ui,
2: em sembla.
3: Ui.
13: A veure, no portem ni una cançó i ja m'estàs boicotejant aquí.
2: Que no. A veure, realment, la que ha dit jo primera sóc jo. Per tant, em toca a mi.
13: Bueno, com els de més
14: companys... Deixem-li a ell, aquesta primera.
13: Gràcies, Melina, per no deixar-me encara més incòmode la situació. Va, a veure, Gemma, quina cançó és? A veure...
2: A veure, no guanyo jo, el punt no va per mi, eh? Va per en Gerard, eh? Boig per tu. Molt bé.
13: Correcte. Molt bé.
2: I
13: I ara, en aquest concurs musical, no hi pot faltar una altra cosa que el nostre company de Calella, que és un gran expert de la música, i ens farà una curiositat d'aquesta famosíssima cançó catalana. Així que, Sergi, què en tens a dir de Boig per tu?
16: Doncs mira, que Pep Sala va explicar que part de la lletra està inspirada en la mítica escena final de la pel·lícula Blade Runner, concretament en la frase «com llàgrimes a la pluja» i també en el record de la seva dona que havia mort després d'una malaltia.
13: Doncs això és la història que amaga darrere d'aquest tamasso del món català. Així que, bueno, primer punt per una persona que no coneixem, que és en Gerard, però, bueno, es fica cap davant d'aquesta classificació. Marçal, quan et vagi bé, donem pas a la segona cançó, a veure quina és. Vale, ojo que... A mi, ara... Em surt Marc Tresser.
17: Jo la tinc!
2: Sí, bé, home. Bé.
13: T'ho juro, Gemma, eh? En... O sigui...
17: Que fort que em sembla, vale, Marc. Molt bé, ja parlarem tu i jo, vinga. No.
13: Ai, però és que no pot ser, que te m'enfadis amb cada un.
17: Ja em coneixes, Martí.
13: A veure...
17: No, Marc.
13: Marc Treserres, quina cançó dius?
2: Que... La gossa sorda.
17: Què?
2: Són els de la gossa sorda? No m'he equivocat.
17: Vale, em toca a mi.
13: Incorrecte.
17: Em toca a mi ara, no?
13: A veure, Gemma...
17: Aquesta l'he endevinat jo, eh? Aquesta és la de... Corren pels carrers, corren.
2: I de qui és?
13: Comprovem-ho.
17: De gossos.
2: Ai!
18: Difícil descobrir...
13: El Marc ens sap fer...
17: I en Macaco. Hosti, sí. En Macaco i gossos.
13: El Marc ha fet una barreja, del nom del grup amb el que era.
2: Sí, m'ha passat això, Martí.
13: Et sumem 0,2 punts.
2: Gràcies.
13: Per la similitud. I donem pas de nou en Sergi, que ens dirau també una curiositat d'aquesta famosíssima cançó anomenada Corren.
16: El missatge principal de la cançó és que mai és tard per dir allò que sents. El tema ens recorda que les paraules no caduquen, sinó que es queden guardades i corren pel nostre interior fins que ens atrevim a treure-les.
2: Que bé.
17: Perfecte, va, que vull jugar.
13: Vinga, doncs anem cap a la tercera cançó, a veure qui serà en aquest cop la persona d'endevinar-ho. Marçal, quan et vagi bé, fiquem els dos primers segons.
17: Ui...
13: Aquesta és més difícil, companys, a veure.
17: Junga. Però deixa'm... És molt complicat.
2: És espanyola.
13: Deixa'm una miqueta més. Va, deixem-ne 5, a veure, Marçal, si són...
18: Y te acercas y te vas después de besar...
17: Ui, aquest qui...
13: Home, no tot pot estar encefata.
17: Més.
2: La Melina.
13: Tenim a Melina, des de Palafolls. A veure, donem una oportunitat. Quina diries que és?
19: És Serrat i és la cançó de Mediterráneo.
13: Correcte!
2: Oh.
13: Escoltem-la de fons.
18: Si te acercas si te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea.
17: Pensava que era en Julio Iglesias.
13: Ei, molt bé. Aquesta et diria que és la més difícil de la llista. A veure, Sergi, què en tens a dir de la cançó de Mediterráneo d'en Serrat?
16: És considerada la millor cançó de la història de la música popular a l'Estat. Serrat la va escriure, la lletra, mentre era d'exili a Mèxic, mentre enyorava el Mediterrani.
13: Doncs això és la curiositat que amaga aquesta cançó darrere. La Melina es fica empatada al capdavant de la classificació juntament amb Gemma Palet i un tal Gerard. Així que, bueno, donem pas a la quarta cançó a veure qui agafa avantatge. Uf... Em surt Gemma Palet ara. Crec que aquesta és bastant facileta. En Javier també s'anima, però em surt tercer. En Marc segon. Si falla la Gemma, tindrà pas al Marc. És a dir, està emocionant la cosa. Quina cançó és?
17: Viva la vida.
13: A veure, escoltem-la. Viva la vida. Un tamasso que els culers la portem a dins per aquella famosíssima etapa d'en Pep Guardiola i que en Sergi també ens en dirà 5 cèntims d'aquesta cançó.
16: No, a més, aquesta té molt de rerefons, i és que el títol de la cançó està inspirat en una obra de la pintora mexicana Frida Kahlo. A més, la lletra està narrada des del punt de vista d'un rei que ha perdut el poder, una història que molts relacionen amb la Revolució Francesa i la caiguda de Lluís XVI. De fet, la portada de l'àlbum, si algú l'ha vist alguna vegada, utilitza una versió del famós quadre que haureu vist tots, La llibertat guiant el poble, del pintor Eugène Delacroix.
3: Que top!
2: Tenim més cançons?
13: En tenim un parell més, Gemma. Dóna
2: vale,
13: temps.
2: Tenim pocs minuts perquè jo vull afegir una cançó perquè endevineu vosaltres. Per tant, fem aquestes dues que queden i la tercera, vale? I per tant, anàlisi de la cançó, no sé si ens donarà temps.
13: Doncs fem-ne una, així en Sergi, que s'ha preparat això, ens ho pot explicar.
2: Vale.
13: I
2: vale,
13: passem
2: vale.
13: a la teva, si et sembla. Pues així va. Que, Marçal, la que més t'agradi, tu manes.
3: Ui. Uau, la Melina.
2: Anava a dir una paraulota perquè se m'ha adelantat la Melina.
13: Melina Morilla pot ficar-se empatant la classificació, eh? A veure, què dius? Quina cançó és?
19: Billie Jean de Michael Jackson.

0: Correcte, correcte, Melina. Molt bé, et poses al capdavant amb 2 punts, juntament amb la Gemma de Premià, també una cançó molt famosa, que deixem en Sergi que ens en digui una altra curiositat.
1: Cançó de l'àlbum més venut de la història, Thriller, produït pel grandíssim Quincy Jones i amb la col·laboració d'artistes com Eddie Van Halen, Steve Lukather o Jeff Porcaro, els dos últims de la banda Toto. El famós pas de ball Moonwalk es va popularitzar mundialment quan Michael el va fer durant una actuació d'aquesta cançó el 1983.
2: Boníssima.
3: Molt
0: doncs
3: bé.
0: Doncs això és tot.
3: Doncs va, posem una cançó extra que he volgut posar jo, que endevineu vosaltres. Va, vinga, l'escoltem una miqueta.
2: Som-hi.
0: Doncs jugo jo també, eh?
3: Això no és.
1: Sí, ja.
3: No, perdó, aquesta perdó. No. Ara.
1: Hey. És la Ludwig Band?
3: Molt bé!
2: Sergi està a un altre nivell.
1: La d'en Xavier, no?
3: Oh, exacte. Doncs guapos, guapes, gràcies per tot, se'ns acaba el temps, eh? Així que nosaltres acabem el programa d'avui. Martí, gràcies, companys, també. Acabarem amb la proposta musical d'en Caramlo, Wahidi, que va venir ahir a l'Ona Maresme i és tècnic de consum de l'Oficina Comarcal del Maresme. Adeu, fins dilluns.
4: Hola, bona tarda. Soc en Caramlo Wahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Si te pillara, de BL. És una cançó molt estiuenca, que a mi personalment em va agradar molt, de l'estiu passat, i bueno, ara que s'acosta l'estiu, doncs és un bon moment per tornar a recordar-la i tornar a escoltar-la.
5: Pilla.

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. La nostra itinerància ens ha portat a Vilanova i la Geltrú per viure des de dins la vuitena CatCon, una convenció literària de gènere fantàstic organitzada per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. Aquesta edició ha estat històrica, la que fins ara havia estat una modesta cita per a lectors, autors i editors en català. Ara ha ampliat propostes i també públic, s'ha notat bastant. Més de 400 persones han passat el cap de setmana del 30 i 31 de maig per l'espai Neàpolis de Vilanova. Avui us oferirem una crònica d'aquest esdeveniment. En el cas de les ràdios, l'escoltareu en dos episodis, on sentirem declaracions com aquestes.
2: Molt heavy. Clar, jo, Juki, no m'ho esperava, perquè vaig començar progressivament a publicar Webtoon i al principi Webtoon no tenia gaires lectors. I quan va sortir el llibre, com ho va petar? A Estats Units primer i després aquí a Espanya.
3: Si algú agafa, va a TV3, a la pàgina web i busca l'últim capítol del Vent del Plan, al moment en què hi ha una persecució de motos, tota la banda sonora de metall i tal, és meva.
4: Nicolas Cage. És una bèstia a part de gastar-se els calés. Igual que li entren, surten per rebentar-s'ho.
5: La biotecnologia és la responsable de la cervesa.
1: Us semblarà un poti-poti sense sentit, però si us quedeu, ho entendreu tot. Comencem! La CatCon ja acumula 8 edicions a la seva esquena. Aquesta convenció de literatura fantàstica en català ha viscut un creixement en els últims anys. Les últimes edicions eren clarament orientades a captar nou públic, a obrir sobretot l'espai al públic més jove, reduir la mitjana d'edat, fer coses més interessants per gent d'altres edats i altres sensibilitats, i per això fa un parell d'edicions ja es va crear la sala 2 amb un contingut diferent respecte de la sala 1, fins al punt que l'any passat la sala 2 va pràcticament igualar l'assistència a la sala 1. Per tant, ja no era una proposta de més a més, sinó que es convertia en un pal de paller. Doncs en aquesta vuitena edició aquest fet s'ha consolidat del tot. Ja no estem parlant de sala 1 i sala 2 com a sinònim de categories, sinó que estem parlant de dues sales simultànies on es feien actes que competien entre si i que tenien un volum de públic molt similar durant els dos dies. Aquest any s'ha batut rècords d'assistència. Més de 400 persones han passat pel Neàpolis de Vilanova i la Geltrú durant tot el cap de setmana del 30 i 31 de maig. I precisament l'emplaçament era una de les novetats. En els últims anys s'havia fet tot a l'Auditori Eduard Tolrà, i en aquest cas s'ha passat al Neàpolis, que era el primer lloc on es va fer la CatCon. Personalment crec que ha estat un encert el canvi, tot i que des de l'organització patíem perquè l'aforament és una mica més petit, en un any on precisament anàvem a créixer, realment aquest espai permet diferenciar més les activitats. Si heu vingut en altres edicions, a l'Eduard Tolrà, les taules de venda de llibres i les presentacions editorials es feien al mateix espai, al vestíbul, i just a 4 esglaons de diferència hi havia l'entrada a l'auditori, amb la qual cosa els sorolls acabaven tapant tant les presentacions com, en ocasions, la xerrada que s'estigués fent dins. I en aquest cas, els espais eren ben diferenciats. A la planta baixa, doncs, el vestíbul, la benvinguda. A l'esquerra, una sala tancada amb portes de vidre, o sigui, es veia, però insonoritzada, de les taules d'editorials i també el servei de bar. Això que estiguessin junts també va permetre que molta gent acabés comprant fins i tot quan no s'ho havia plantejat. I a la dreta, doncs, l'entrada a la sala 2, que habitualment en aquest espai és un plató de televisió, però que es va adaptar, doncs, amb cadires i tot el necessari per poder fer xerrades. L'auditori està a la planta de dalt, i no diferenciat per 3 esglaons, sinó, doncs, per uns quants més, amb una escala de cargol. I a dalt, doncs, hi havia aquest auditori i un petit espai per presentar les novetats editorials, que també estava sonoritzat. I a la tercera planta es va habilitar, doncs, taules i cadires per fer les trobades de la CatCon Pro. O sigui que estem parlant de 3, 4, 5 espais diferenciats que estaven ben connectats entre si però que no es feien nosa. I això crec que s'ha notat moltíssim. A part d'aquesta novetat de canvi d'emplaçament, també hi ha hagut la novetat que normalment hi han dos convidats d'honor i aquest any han sigut tres. Una internacional, l'Acció, que és autora de literatura juvenil. L'Ivan Ledesma, ell conegut d'aquí de l'Idíl·lic, autor de terror i d'hibridacions de terror i novel·la negra. també guionista i moltes altres coses que després parlarem, i la Míriam Bonastre, que és autora de còmic i també ara està fent un salt important a la fama amb aquesta sèrie que s'està fent al 3CAT de Valentina de Montblanc. Aquests tres noms han sigut atractius per al públic, han vingut perfils de públic molt diferents, cada un doncs, per un autor concret, però hi ha hagut un trasbàs. O sigui, la gent que venia a veure Acció després es quedava a Ivan Ledesma, la gent que venia a veure Míriam Bonastre doncs, assistia a altres xerrades. O sigui que no han vingut només per aquest convidat i han marxat, sinó que s'ha aconseguit que es quedin més actes de la CatCon, perquè estem parlant doncs, això de rècord de participació d'assistents, però també més parades d'editorials, pràcticament el doble que en edicions anteriors, i també més programació. També un altre canvi que hi ha hagut i que l'assistència de públic crec que confirma que ha estat encertat ha estat el canvi d'hora de la gala d'entrega dels Premis Ictineus. En aquest cas era la 18a edició. Ha passat de fer-se com a últim acte del dissabte, just abans del sopar de gala, a fer-se al migdia. L'auditori estava pràcticament ple i la veritat és que feia goig. I precisament volia començar el programa fent un repàs als guanyadors dels Premis Ictineu. La gala dels Premis Ictineu va ser especialment emotiva. Amb un auditori tan ple també és fàcil que sigui així. I amb la presentació de l'Adam Martín, que també es declara obertament friki, doncs també ajuda. I el guanyador al premi a millor novel·la fantàstica en català va ser El dimoni abans de nosaltres, de Daniel Genís, editat per Males Herbes. És el seu segon ictineu, després que en guanyés un també per la seva primera novel·la, Uns déus ferotges.
6: Moltíssimes gràcies, primer de tot, encantat de tornar a estar aquí. Felicitar els altres companys també, que compartíem aquesta finalíssima. Són llibres magnífics, us recomano que us els llegiu. Agrair moltíssim al jurat, agrair moltíssim als que heu votat, evidentment al meu llibre, però també a la resta, a tots vosaltres, bueno, engrandiu aquesta societat catalana i aquests premis que ja fa molts anys que funcionen i que cada any doncs, dona la impressió, no?, que hi ha més gent aficionada al fantàstic, la qual cosa doncs, ens ha de fer molta il·lusió. Agrair a la família, al meu fill, al qual li vaig dedicar aquest llibre, amb una dedicatòria una mica especial. Espero que quan sàpiga llegir no me'l foti pel cap. I, en fi, agrair també, com no, als editors, no són avui aquí, en Ramon i en Ricard i en Ramon, dos sonats magnífics que fan coses com aquesta i que permeten doncs, a gent com jo, que escriu coses diferents, poder-les publicar. En fi, res més. Moltíssimes gràcies.
1: El premi a la millor novel·la fantàstica traduïda al català va ser per El gual de la guilla, d'Anna Starobinets, publicat per Mai Més Llibres. I ella mateixa, com que ara viu aquí a Catalunya, doncs va venir a recollir el premi i, a més, va ser la convidada d'honor de l'any passat de la CatCon. Això sempre acaba influint en un premi com aquest que està sent per votació popular, tot i que hi ha un jurat al darrere acabant d'equilibrar la balança en els casos que és necessari. Pel que fa al millor conte fantàstic original en català, va ser per Ada o l'origen de les flors, de Laura Tomàs, dins de Metamorfosis, editat per Medusa. Podríem dir que Tomàs va ser com la gran guanyadora, perquè a part d'aquest premi al relat, també es va endur el premi a millor recull fantàstic original en català. Per tant, va haver de pujar dues vegades a l'escenari i la segona doncs, va convidar a pujar també el seu editor.
7: Gràcies una altra vegada. I, sisplau, llegiu els altres reculls que són molt xulos i valen molt la pena. Vull donar les gràcies a les meves filles, que tinc a la Bruna aquí, per fer la meva vida un lloc millor, i el meu marit, que també està aquí, per aguantar-me durant mitja vida, que és molt. I ja que he dit abans que aquest premi també és vostre, David, et toca pujar. Oh, i tant.
8: Havíem quedat que en el supòsit que passés això no pujava.
7: No havíem quedat girant dos, eh?
8: Gràcies a tots pel suport, però evidentment aquí la feina és de l'autor sempre. El mèrit és de l'autor sempre, el talent és de l'autor sempre i nosaltres només fem que intentar vehicular-ho cap al públic. Gràcies.
1: El Premi al millor conte fantàstic traduït al català va recaure en El cavaller errant, que es troba dins de El cavaller dels set regnes de George R.R. Martin, editat per l'editorial Alfaguara. I si anem a la novel·la fantàstica juvenil en català, el premi se l'han dut Alexia Quin i les muntanyes congelades més enllà de l'armari, d'Ivan Ledesma, publicat per Obrador Editorial. L'Ivan Ledesma és algú que sentirem molt al llarg del programa d'avui, però de moment anem a sentir què deia quan va recollir aquest premi.
9: Suposo que esteu fins als
3: pebrots de veure'm avui, però moltíssimes gràcies, em fa moltíssima il·lusió perquè la saga de l'Alèxia, jo tinc la sensació que, o sigui, que l'escric des de la carta d'amor que vull enviar al jo quan érem molt jovenets i vam descobrir la fantasia i tot això, i amb les històries que sempre vaig voler viure i les estic fent amb aquests llibres. M'encanta fer-ho, o sigui, m'encanta el món i que s'està generant amb Alèxia, i moltíssimes gràcies, em fa moltíssima il·lusió.
1: Seguim amb el palmarès i anem al Premi

0: un llibre de Jordi de Manuel. La il·lustració és de Raül Grabau i va dedicar aquestes paraules a pujar a recollir el guardó.
1: Moltes gràcies a l'organització pel premi, la veritat que em fa molta il·lusió, i també agrair la família que m'està acompanyant per aquí, a la gent de Narrenació per haver-me posat en contacte amb en Jordi de Manuel, que és el novel·lista d'aquesta obra, i sobretot i un molt especialment agrair-li amb el Jordi de Manuel, que està per aquí, em sembla.
2: Sí, parlem.
1: Està allà. El Jordi... Mig premi. Tothom sap que una bona il·lustració sense una bona història no és res, però tant mig premi és teu també.
0: Fet el repàs als Premis Ictineu, l'altra gran pota de la CatCon sempre ha estat, i en aquest cas no és una excepció, els convidats d'honor. En aquest cas en teníem tres. Comencem per la convidada internacional, Lacksi Oh. És una escriptora nascuda a Nova York, filla de pares coreans. Va estudiar literatura i cultura coreana i té un màster en literatura juvenil. Ella mateixa va apuntar que té influències com La matèria obscura, de Philip Pullman, una saga que a mi m'encanta, em va marcar l'adolescència, o la Diana Wynne Jones, que és l'autora del Castell ambulant. Ella va saber de molt petita que es volia dedicar a escriure. De fet, els seus mestres ho van tenir molt clar. L'escoltem amb traducció de Marta Armengol.
3: So I always love to read. I definitely think what you said, a reader becomes a writer.
4: Doncs és que a mi sempre m'ha agradat llegir i estic totalment d'acord amb això que has dit, que els lectors, doncs els escriptors originalment són lectors que s'acaben convertint en escriptors. I tot va començar a l'institut, perquè a Estats Units, quan acabes l'institut, has d'escriure una sèrie de redaccions, d'assajos, doncs per accedir a la universitat, i et fan escriure com una redacció personal parlant de la teva vida. I jo vaig escriure una redacció sobre el meu germà, que va morir molt jove de leucèmia, i li vaig ensenyar doncs el que era el meu professor de literatura aleshores, i es va posar a plorar i va agafar la redacció i se'n va anar corrents a l'altre cap del passadís a ensenyar-li el que era el meu professor de matemàtiques, que també es va posar a plorar. I jo vaig pensar, mare meva, sóc tot poderosa, faig aquí plorar homes fets i drets. I aleshores tots dos em van dir, creiem que hauries d'estudiar doncs per fer-te escriptora. I jo sempre havia pensat que potser em faria mestra i que tenia moltes ganes d'estudiar literatura, de manera que vaig dir d'acord i vaig estudiar literatura i escriptura i també història. I després de la universitat, doncs quan vaig acabar vaig fer un màster i em volia aprendre seriosament això d'escriure i vaig fer un màster d'escriptura a la Universitat de Wesley a Cambridge. And then after college I got a master's in writing
0: from Lesley University in Cambridge. Preguntada per la Roxana Canudas, coneguda a xarxes com Rin and Cat, que és molt fan de l'autora, va explicar com el punt de partida de La noia que es va entregar al mar és un conte coreà.
3: The Girl Who Fell Beneath the Sea came out in 2022 and it's in the US. And it's a retelling of a classic Korean folk tale. So there are actually like I think it's 5 very famous.
4: Doncs La noia que es va entregar al mar es va publicar als Estats Units al 2022 i és un retelling d'un conte popular coreà, un Pangosin Yasing, que són com els contes bàsics de la mitologia coreana, i aquest és la història de Shin-chon, que és una noia que viu en un poble que està assolat per una terrible sequera i decideixen doncs que cal sacrificar una noia al déu del mar per posar-hi fi. I aleshores ella decideix doncs oferir-se per aquest sacrifici, perquè ho fa pel seu pare, perquè el seu pare li donaran 300 sacs d'arròs. En fi, és un conte d'aquests antics que es traspassaven, doncs s'anaven passant de generació en generació, oralment o a través de representacions teatrals. El conte us els podria explicar en 5 minuts, realment és una cosa molt breu. I jo el que vaig voler va ser reimaginar aquesta història on el personatge de la Shin-chon és un personatge secundari. La protagonista, la meva protagonista, es diu Mina i viu en un món que ha estat maleït pel déu del mar i que, per tant, hi ha tempestes, hi ha sequeres, passa de tot, i el que han de fer és cada any sacrificar una jove en aquest déu del mar, i ja fa 100 anys que ho fan. I aleshores, doncs, en aquest centenari, la noia escollida és la Shin-chon, però el que passa és que el germà gran de la protagonista està enamorat d'ella i quan l'envien al mar doncs per sacrificar-la, el germà se'n va amb ella. I, per tant, la Mina, la protagonista, se'n va darrere del germà i quan apareix un drac doncs per reclamar doncs el seu sacrifici, diu, doncs agafa'm a mi en lloc d'ella i es tira, es llança al mar. I aleshores doncs es veu, a partir d'aquí acaba transportada a un altre món, a un reialme espiritual, i descobreix doncs que aquest déu del mar és un noi que està com en un son encantat i ha de fer per manera de despertar-lo. I és tot com una aventura molt divertida on apareixen doncs moltes criatures

0: mitològiques coreanes molt interessants i quan vam vendre el llibre ho vam plantejar una mica com El viaje de Chihiro d'Estudio Ghibli.
1: So she has to wake him up. So it's like, it's really fun. It's like a fun adventure with mythical creatures. So you meet like, you know, creatures from Korean mythology. I don't want to spoil it, but you meet some fun creatures and you also meet spirits, which are like ghosts in the spirit realm. So we pitched it as a book like Studio Ghibli Spirited Away.
2: També té uns orígens similars, El món flotant.
1: This one I wrote after this book. My editor, my US editor.
0: Doncs aquest llibre es va publicar el 2025 i tot va venir perquè la meva editora americana em va dir: fantàstic, ara vull que facis un altre llibre de llegendes i mitologia coreanes. I jo, i ara què explico? Quina història puc trobar que m'agradi? I la noia que es va entregar al mar, doncs la protagonista explica històries en aquest déu del mar i li explica contes reals de la mitologia coreana, i aleshores n'hi explica un, que és El tallador de fusta i la donzella celestial, que va ser la inspiració per aquesta novel·la. En aquest conte, a la mitologia coreana, les donzelles celestials són una mica com fades, no? Dones vingudes del cel que venen a la Terra, doncs, a banyar-se en basses de cascades i porten com unes túniques màgiques, i per banyar-se, doncs, se les treuen i les pengen de la branca d'un arbre. I en el conte, doncs, apareix un tallador de fusta que li roba, li pispa la túnica a la donzella en qüestió i la deixa com atrapada a la Terra, no? La deixa, li roba la màgia. I són uns personatges, perquè us en feu una idea, doncs, molt semblants als selkis, a les dones d'aigua, al conte de la princesa Signa, i doncs, en la noia que es va entregar al mar, la història era, doncs, una noia humana que acaba, doncs, en aquest reialm, en aquest món espiritual, i volia escriure un llibre que fos a l'inrevés, no? Com un personatge femení, doncs, descendent dels déus, doncs, que ha de viure al món dels humans. En aquest cas tenim la Ren, que és això, és la protagonista i és filla de déus o descendent de déus, i després el protagonista masculí, que és en Sanro, que és una mena de mercenari, i jo em sembla que aquí trobaré algun fan, doncs, dels videojocs, dels RPGs, doncs és una mica estil Final Fantasy, si hi heu jugat mai. És un guerrer i el contracten, doncs, per protegir-la amb ella, que està fugint, doncs, del món flotant, del món aquest dels déus d'on ve, i una mica la manera en què van vendre el llibre va ser com si un protagonista d'una pel·lícula d'Estudio Ghibli es trobés amb un personatge de Final Fantasy.
1: She's running away from this place called the Floating World, this place where she once came from. And assassins are after her. It's a lot of fun. We pitched it if a Studio Ghibli heroine met a Final Fantasy hero.
2: Realment, jo no coneixia Acció abans de la CatCon, però l'entrevista m'ha resultat molt interessant. El que explica sembla que em podria agradar el que escriu, per tant crec que li donaré una oportunitat. I l'altra convidada d'honor que va arrossegar molt públic, que també és una dona en aquest cas d'aquí, és la Míriam Bonastre. Es troba en el seu millor moment ara mateix, amb grans èxits a l'esquena i gaudint també de la popularitat que li ha suposat la sèrie del 3CAT, Valentina de Montblanc. El seu moment de glòria el va tenir a la CatCon diumenge, tot i que dissabte també va estar a l'entrega dels Premis Ictineu i va participar al podcast Narrenació sobre còmic. I va tenir molt bona assistència. El diumenge va tenir llargues cues per firmar, van haver de fer com dues tandes també perquè no arribava a complir-les totes abans de la xerrada. Diumenge, a més, va oferir dues xerrades, una com a convidada d'honor i una altra sobre Valentina de Montblanc, una sèrie que, segons admetia ella mateixa, neix d'haver-se quedat amb ganes de més quan va fer el còmic de Sant Jordi.
3: Clar, o sigui, aquell àlbum que vaig fer va ser idea de l'editorial, que em van proposar fer la llegenda de Sant Jordi clàssica, però en còmic. Mm-hmm. I jo vaig fer això, o sigui, és la llegenda del qual l'únic és el punt de vista de la princesa. Però sí que és cert que jo estic molt acostumada i el que a mi m'agrada fer són històries llargues. I em vaig quedar com amb ganes de fer alguna cosa més. I per això quan em va arribar la proposta de fer alguna sèrie de part de l'UE, vaig dir, ostres, i si fem alguna amb aquests personatges que es van quedar aquí? Perquè m'agrada fer coses llargues, que els agafis carinyo als personatges i tal, i inclús amb els 6 capítols que hem tret, tinc ganes com de fer-ne més, se'm queden curts una mica encara, mm-hmm. Saps? Llavors, és perquè m'agrada fer històries llargues.
2: Però Míriam Bonastre també és coneguda pel còmic Hooky. A Valentina ja s'ha vist una evolució de la seva obra, mentre que Hooky, l'obra que la va llançar a la fama, es nota un estil molt més senzill.
3: Relaxat, o sigui, el Hooky, quan el vaig començar a dibuixar, volia fer un estil que em fos molt fàcil fer molts episodis molt ràpid, perquè a Webtoon havia de fer un episodi setmanal. Llavors els personatges eren com una mica espaguetis, eren colors molt, dissenys molt simples, la Dani i el Dorian pues, tenen els ulls, són dos punts negres pràcticament, negre-blanc, i de mica en mica, quan ja agafava el ritme, vaig començar a fer com coses més elaborades, no? Com roba més, amb més detalls, de sobte l'anatomia estava una mica més, amb més de pes, diguem. Sí, jo crec que el meu dibuix ha funcionat en aquest sentit, no?
4: Més detallista, no?
3: Més detallista i amb... Sí, no sé, amb més de pes, diria. Amb més de pes em vull... No sé com explicar-ho, com...
4: Més definit,
3: més no? Definit, sí. Hooky era, al principi era com una mica de...
4: M'agrada deixar com... espaguetis.
3: Sí, un espaguetis, una mica feia un sí. Esbós i directament pintava l'esbós, feia com més ràpid, no? Que quedava mono, quedava fresc,
4: sí.
3: Però potser no quedava tan perfeccionista com sóc ara, que tampoc ho sóc molt, però una mica més que al principi sí.
2: A ella l'èxit d'aquest còmic la va agafar molt desprevinguda, com admetia a la CatCorp.
3: Molt heavy. Clar, jo amb Hooky... No m'ho esperava, perquè vaig començar progressivament a publicar Webtoon i al principi Webtoon no tenia gaires lectors. I quan va sortir el llibre, com ho va petar? Als Estats Units primer i després aquí a Espanya. Llavors, no sé... Clar, jo al final continuo fent el mateix, que és dibuixar a casa meva, però és quan vaig a llocs a signar i tal, que em trobo que cada cop hi ha més gent i és molt heavy. I el tema de quantes llengües, doncs, un munt, la veritat. Està en anglès, està en català, en castellà, està en francès, en italià... Està en portuguès, està en japonès, en coreà, està més idiomes, espera't, està en rus també, wow. Crec, està...
4: Francès l'has dit?
3: Francès l'he dit.
4: Déu-n'hi-do, és que perds el compte de tants, és que és normal.
3: Està en més, no me'n recordo, està en molts idiomes, però on més ho ha patat ha sigut als Estats Units i aquí, en català i en castellà ho ha patat molt. Sí, jo crec que perquè als Estats Units és, no ho sé, on va sortir primer i aquí perquè sóc d'aquí, no ho sé, no ho sé. I altres països ven bé, però no ho ha batat com aquí als Estats Units. Però bueno, està a molts llocs, sí, sí.
4: Està superbé.
3: Sí, em fa molta il·lusió que estigui al Japó, la veritat.
2: Per Bonastre, Hooky té una fortalesa i és que va molt més enllà del públic infantil.
3: Jo amb Hooky, el guai que ha sigut és que és com per tots els públics, no? Llavors ha agradat molt a gent de la meva edat, ha agradat molt a adolescents i ha agradat molt a gent més joveneta, no? I és lo xulo, Hooky ha agradat molt per això, perquè és com per tots els públics. I,
4: és el que deien, no? Personatges sí. Amb els quals pots connectar.
3: Sí, o sigui, crec que hi ha molts nens que llegeixen Hooky, però també hi ha gent de la meva edat, en plan, jo tinc 32 anys. Però hi ha gent que quan va començar a llegir Hooky, jo vaig començar a escriure amb 21 o 22 i la gent, hi havia gent que em llegia que tenia edat en aquell moment, llavors han crescut amb els personatges també, i hi ha gent que li agrada doncs, molt el rotllo doncs, Hooky, bruixetes, màgia, i això no té edat, jo crec. Però crec que qualsevol estil de dibuix té el seu públic. Si tens un estil com més realista, tindràs el teu públic. Si fas un estil d'històries de terror, hi ha gent que li flipa el terror.
2: Tot i que li té molt efecte a Hooky, i és normal que sigui així, assegura que ara mateix no té previst un número 4, malgrat que li pregunten moltíssim. Per exemple, els mateixos assistents de la CatCon, els seus fans, li van preguntar en més d'una ocasió. En aquesta entrevista que li va fer la Misha, també doncs, va ser preguntada sobre si voldria fer històries d'altres gèneres com la ciència-ficció, i va contestar això.
3: La fantasia i la ciència-ficció tenen molts punts en comú. A vegades és una mica abstracta, no? Si una història... A les meves són clarament de fantasia i n'hi ha clarament de ciència-ficció, però hi ha una història que vull fer... Tinc una pensada que vull fer que està una mica entremig. No acaba de ser ciència-ficció del tot, però ja no és un món fantàstic amb princeses i dracs, sinó que és més... Hi ha una part tecnològica, no? Llavors és una mica entremig. Llavors... Sí, m'ho he plantejat. Sí, tinc alguna cosa pensada. Però no surten robots i noms espacials, però sí que surt una mica...
4: Un punt mig.
3: Sí, un punt.
2: I de dues convidades d'honor que fan coses més juvenils i més cookies, anem al terror d'Ivan Ledesma. Perquè va ser un altre dels convidats d'honor, un convidat de casa nostra, que ha escrit moltíssim, sobretot, com dèiem, obres de terror hibridades amb gènere negre, però també ha fet còmic, com La vampira de Barcelona i guions de cinema. I personalment considero que ja era hora que se li fes alguna mena d'homenatge, perquè realment ha contribuït molt a les creacions de casa nostra. I a més ell té un principi que sempre l'ha deixat molt clar, que és que no deixa que li publiquin res si no li publiquen també en català. O sigui... Pot ser que a vegades escrigui una obra en castellà i després ell mateix la tradueixi al català, en alguns casos al revés, les comença en català i les tradueix al castellà, però ell té aquesta exigència ara, doncs, que és més conegut i que té tractes amb diferents editorials, de no publicar una obra si no hi és també en català. A més, és una persona que publica moltíssim. En els últims 2-3 anys potser hem vist 10 llibres d'Ivan Ledesma i això és un no parar. Quan escolteu aquest programa, de fet, estarem a una setmana que surti un nou llibre seu. I com fer una conversa amb algú així, que ha fet tantíssimes coses, que és tan creatiu i que, a més, personalment ja conec molt i he fet unes quantes presentacions de llibres i entrevistes? Com fer una cosa així sense deixar-nos res? Doncs la veritat és que la vaig enfocar per àmbits d'influència, elements que han impactat en la seva obra, i començant pel principi, amb imatges d'ell de petit, que ens va cedir la seva germana Laura i la seva amiga de tota la vida, la Vanessa. La coneixereu perquè té el podcast Librorum. Crec que l'Ivan es va mostrar força sorprès d'aquest treball d'investigació. Però és molt pertinent perquè aquest origen és el que marca quasi tots els seus llibres. Ell neix al barri del Bon Pastor de Barcelona l'any 77, un barri que en aquell moment doncs, tenia realitats peculiars, i sí, això l'ha marcat molt.
5: Estic vivint d'això, pràcticament, no? A la meva vida literària es dedica bàsicament a fer una i altre cop reviure la meva infantesa i la meva joventut en un barri doncs, conflictiu de Barcelona, que crec que d'aquí puc treure or. Crec que és per la pròpia idiosincràsia del Bon Pastor que va créixer aïllat de la resta de Barcelona, no? Que hi ha un concepte molt del barri que és anem a Barcelona. I dius, però si ets Barcelona. Si Bon Pastor pertany a Barcelona, pertany al districte de Sant Andreu, però mai ha tingut la seva concepció pròpia de pertany a Barcelona, perquè per un costat hi havia el riu Besòs i per l'altre costat, als anys 80, hi va haver-hi una desindustrialització de Barcelona promoguda pel PSC, que va fer que tota la indústria que voltava a Sant Andreu es vingués a s'ensorrés. Llavors era un grup de fàbriques fantasmes, un barri i un riu. I llavors, clar, tu, si anaves a Barcelona, havies d'agafar un autobús. Era l'únic mitjà de transport que entrava al barri. O sigui, no entraven els taxis perquè no volien, no hi havia metro, doncs l'única forma d'arribar a la ciutat era o caminant a través d'aquest sistema de fàbriques abandonades, que donava una mica de rotllo, sobretot pels qui no eren del Bon Pastor, doncs anaves fins al metro de Sant Andreu o agafaves l'únic bus que n'hi havia. I llavors aquesta manera de ser d'aquest barri doncs dona una personalitat pròpia dintre d'aquest estratradi de Barcelona. Et diré també que el que comentaven al principi, la forma de parlar, el 95% de la gent del Bon Pastor parla en castellà perquè són immigrants, tots. O sigui, jo vaig començar a parlar català als 27 anys. Llavors, bueno, em perdonareu si faig alguna pífia, perquè ja us dic, o sigui, no porto tant parlar en català perquè allà doncs és molt complicat. És molt complicat i ara s'està canviant. O sigui, jo crec que la cosa ha millorat bastant en tots els fronts, eh? En el front de la comunicació, de que ara sí que ja n'hi ha un metro, hi ha més autobusos, entren els taxis, els repartidors de pizza no els atraquen, o sigui, la cosa va millorar.
2: S'està perdent l'essència del Bon Pastor.
5: S'està perdent de gràcia. Bueno, fa un parell o tres de setmana van matar una persona, o sigui, és per igualar una mica. Anem recuperant l'estil.
2: Els seus orígens també han marcat la seva feina com a guionista, d'alguna manera. Ens va explicar una història que ho il·lustrava.
5: A mi fa uns quants anys em contractaven a TV3, o sigui, a TV3, a la Corpo, em contractaven per ficar carrer als culebrons. És a dir, al Vent del Pla, l'últim capítol, hi ha una banda de motoristes i em van passar els guions i em van dir... Aquests guions, aquests motoristes camorristes parlen com el Pompeu Fabra.
2: Tu, bandarra!
5: Tu creus que va bé això? I vaig dir no va bé. I llavors vaig fer l'adaptació perquè parlessin una mica més com el macarra del carrer, en català, evidentment, però el macarra del carrer, i vaig aprofitar i vaig ficar... El que heu sentit a l'entrada és un grup que es diu Nan Roig, que és una de les meves bandes de rock, doncs vaig ficar per l'altre costat, vaig dir, vale, jo us faig la macarrada i no surto, treballo així com d'escaqueri i faig les adaptacions dels diàlegs, però em deixeu fer la banda sonora de l'últim capítol de Vent del Pla, que em fa il·lusió. Llavors, si vosaltres, o sigui, això ho dic molt seriosament, si algú agafa, va a TV3 a la pàgina web i busca l'últim capítol del Vent del Pla, en el moment en què hi ha una persecució de motos, tota la banda sonora de metall i tal, és meva.
2: Però a la xerrada hi van haver moltes anècdotes. Ja sabeu que en sóc molt fan jo de les anècdotes. I la primera va ser la manera en què l'Edesma va entrar a l'obra de Stephen King.
5: Al col·legi, amb cinquè de GB, que és una cosa prehistòrica que hi havia abans, doncs ens feien llegir uns llibres avorridíssims, no diré títols, però eren avorridíssims, i jo no volia, em negava, això no m'interessa per res, home. I llavors em van castigar i no em deixaven anar a casa del migdia el professor perquè no havia llegit el llibre corresponent. I llavors va arribar un professor que em va dir: el problema d'aquest noi és que li esteu donant llibres que no li interessen. I em va deixar una pila. I entre ells havia el petit vampir, hi havia el petit Nicolàs, i aquests sí que em van interessar. I em vaig començar a aficionar. I llavors el meu pare, que tenia allò que ens ha salvat a moltíssims, que és el círculo de lectores.
2: Oh, i tant. Vale? Oh, i tant.
5: Doncs cada mes em deia: vols un llibre? I jo, clar. I llavors em vaig fer tota la col·lecció del petit vampir. El petit vampir m'al·lucinava perquè veies el terror rere fons. O sigui, hi havia un subtext molt xungo al petit vampir. Era l'aventura d'un noi que es feia amic d'una família de vampirs, en concret d'un nen, que era de la seva edat més o menys, que era un vampir, però tenia tota una família. Tenia germans grans, tenia cosins, tenia la germana que estava enamorada del nen, però hi havia tota l'estona un malamaró perquè la família deia: bueno, en qualsevol moment ens el menjarem, aquest nen. Vale? O sigui, tu estaves llegint el petit vampir i sempre es deies: a la següent pàgina se'ls cruspeixen, o sigui, aquest tio acaba mort, perquè tu veies que eren vampirs i menjaven gent, però sempre era que, bueno, és l'amic, no? Però és l'amic, però en algun moment pot ser el sopar. I llavors estava aquest terror intrínsec del petit vampir, jo crec que és el que em va viciar a llegir.
2: Però estava plantejat com a llibre de terror? O...
5: No, és un llibre en teoria infantil, però aquest subtext, sobretot si tens una mica d'imaginació, hi és. Llavors, què passa? Que jo era molt fan d'això. Durant 1, 2, 3 anys em vaig fer tota la col·lecció del petit vampir, també del petit Nicolàs, o sigui, vaig començar a llegir. I de cop i volta, quan tenia uns 12 anys, a casa de la meva àvia, la meva tieta, que és perruquera, la meva tieta Loli, era molt fan de l'Stephen King. O sigui, jo no sabia qui era. I ella sí, ella tenia tots els llibres, no? I els anava llegint i tenia les edicions aquesta de butxaca de Plaza i Janés, i tenia la mania de que quan se'ls acabava de llegir, se'ls llegia a la perruqueria, els deixava a casa de la meva àvia. I clar, jo, fan del petit vampir, vaig veure Salem Slot i dic: això què és? I ho vaig agafar i vaig mirar. O sigui, que un poble de vampirs, i dic: ah, com el petit vampir.
2: Igual.
5: Spoiler, no. Vale? I li vaig dir: tieta, me'l deixes? I diu: 12 anys, tira milles.
2: Ja. Igual que ara amb el Romantas, sí, igual.
5: Sí, exactament. I llavors vaig agafar el Salem Slot i me'l vaig portar a casa. I llavors recordo perfectament començar a llegir-lo, agafar una enganxada d'aquestes brutals de uau, què és això? I recordo perfectament que la meva mare entrava a l'habitació 2 de la matinada,
2: jo amb 12,
5: i jo allà, i em diu: què fas? I jo: no, que estic llegint. I: llegint? I diu: sí, és que uau, això és un flip. I era un totxo. I em diu: apaga el llum i a dormir. Vale, vaig apagar el llum i vaig estar tota la nit despert. Tota. O sigui, era de... Hòstia, i mirant cap al passadís, dormia amb la porta gairebé tancada, jo controlant, i les sombres, i vaig sentir com el pare anava a dormir, tota la cara, tota la casa fosca, i jo... I van arribar, marxa a treballar el meu pare, marxa a treballar la meva mare, i toca aixecar-se. O sigui, vaig passar 24 hores sense dormir i tan imbècil com arribo del col·legi i vaig agafar Salem Slot i vaig continuar. El vaig disfrutar molt i em vaig ficar en aquest univers, crec que amb un trauma, o sigui, amb terror pur, però crec que va ser un dels llibres que vaig disfrutar més, o sigui, més terrorífics. És terror pur perquè fins aquell moment no havia descobert el terror llegit. Jo havia vist alguna pel·li de terror, sobretot quan les posaven a casa de la meva àvia. La meva àvia vivia en una casa barata i llavors, clar, des de fora, des del carrer, fotien fora els nens: vinga, que anem a posar una pel·li que no podeu veure. I ens fotien fora. Però tu des de la finestra et penjaves i podies veure la tele des de la finestra del carrer. I llavors jo així havia vist Demons 2. La 2 directament, vale? Però no havia llegit terror i crec que és el primer llibre que vaig passar por de veritat. O sigui, hi ha seqüències a Salem Slot. Els que heu llegit Salem Slot sabeu que hi ha un parell de moments que dius: Déu-n'hi-do. O sigui, hi ha un moment... Jo, per exemple, hi ha gent que diu seqüències, o sigui, d'atacs, del vampir i tal. Tothom està molt traumatitzat amb el nen cridant a la finestra, quan s'obre i tal. Jo, hi ha una seqüència amb una caravana que no es veu res, només et diuen, no, fa 4 o 5 dies que allà no entra ningú, i hi ha un bressol d'un bebè, hòstia, que passa aquella seqüència i esgarrifança absoluta, perquè dius, si fa 4 o 5 dies el nen està mort, evidentment, i no et deixa ni veure, no? És com que fa pinzellades de terror. Aquest terror és el que em flipa.
2: També té un bon grapat d'anècdotes de quan tocaven diferents grups de música, i és que els concerts donen per molt.
5: D'anècdotes d'aquestes tinc unes quantes. Una vegada, en un concert, en recordo que... Ara avergonyaré els meus amics i la meva família una mica, però en recordo que en un concert en concret uns nazis van intentar rebentar el bolo, era Argentona, i un nazi va intentar pujar a l'escenari i vaig aprofitar el moment i la benentesa per baixar-me els pantalons i ficar-li el cul a la cara. I el tio es va donar de cul amb el meu cul i després li vam cantar el tema de Tonto pelón que te pican los mosquitos i la gent de l'organització, hi havia ja com 2.000 o 3.000 persones, els van agafar i els van portar amb volandes fora, vale, del recinte, i els van expulsar. Doncs el tio aquest, 5 o 10 anys després, m'escriu per xarxes i em diu, per la teva culpa no em deixaven entrar a cap bar d'Argentona i tal. I jo, qui ets tu, imbècil? I em diu, tu te'n recordes d'un bolo tal que vaig intentar pujar a l'escenari? I dic, ah, tu eres l'imbècil que estaves fent salutacions nazis i tal. I em diu, sí, no sé què. I què passa? I diu, no, que clar, l'organització del bolo eren els bars d'Argentona que tenien una associació i van muntar el megaconcert aquest. I resulta que, clar, que com el tio la va liar allà i el van fotre fora i la va liar fora i va acabar venint la policia, ell era d'un poblet del costat i llavors el tenien batat a tots els bars i Antona i el tio era un drinky de la vida i estava marxant des de llavors, no? Perquè s'havia d'anar a altres pobles per poder veure. I jo, doncs, et fots? O sigui, no fes l'imbècil amb un concert.
2: Clar, la foto del mig, si no m'equivoco... Sí. És un concert a Saragossa i sí. M'han dit la paraula textual que va ser
5: un zulo.
2: Una nit gloriosa.
5: Sí, bueno,
2: què va passar en aquest zulo de Saragossa?
5: Doncs que...
2: Si es pot explicar, clar.
5: Bueno, sí, jo me'n recordo que recordo del concert i que hi havia un tio amb un pernil gegant fent així. El bolo. Sí, o sigui, d'aquestes anècdotes, clar, tu les recordes i dius, això és gloriós, o sigui, un tio... Però no amb el pernil sencer, eh? Estava mig menjat i jo crec que l'havien arrencat a trossos i estava al mig de la... O sigui, nosaltres estàvem cantant i tota la gent allà, la penya fent pogo i tal, i estava amb un pernil així de gran i dius, en qualsevol moment em donarà un pernilazo a la cara i la liarem. I clar, d'això, doncs, té èpica.
2: Ledesma té un fort vincle també amb el món lúdic, tant per la creació de jocs de taula com fent de màster i de jugador de rol. I és que a través del rol, precisament, va conèixer dos autors que l'han marcat profundament, Tolkien i Lovecraft. La seva fascinació és tal que té un tatuatge relacionat amb Tolkien al braç i un Necronomicon a casa, o més d'un, ho explicava així.
5: Es va fer un Necronomicon, jo ho comento, van fer-ho per una pel·li que mai es va rodar, perquè això és l'estat habitual d'una pel·lícula, i em dedico a fer pel·lícules, i l'estat habitual d'una pel·lícula és que no faci mai. I hi ha algunes que arriben a fer-se alguna cosa, o sigui, s'arriba a fer un guió, hi ha d'altres que comença una preproducció, hi ha d'altres que arriba a rodar-se una part i no s'acaba de rodar, o sigui, és com un castell de cartes que en qualsevol moment algú bufa i es ve a terra. I llavors, en una d'aquestes pel·lícules que es deia Una història de miedo, que m'ha escrit algun cop sap que Una història de miedo és una cosa que va amb mi, doncs aquesta pel·lícula vam arribar a construir un Necronomicon que surt al tràiler perquè hi havia una productora que va pagar per fer el tràiler. I llavors, com jo el volia el més real possible, hi havia una persona que s'havia tornat boja fent un Necronomicon il·lustrat en aquella època. Ara hi ha molts. Ara ja tothom s'ha pujat al carro. Però jo us parlo de l'any 92, que era una època hard, de que Lovecraft en aquell moment no és el que és avui. ¿Vale? No hi ha aquest territori Lovecraft que ha passat des de que s'ha alliberat el nom de Lovecraft i l'obra de Lovecraft i tothom pot fer amb el Lovecraft el que vulgui. Hi ha llibres de receptes de cuina de Lovecraft.
2: Sí.
5: No rigueu, és veritat. Sí, hi ha. Això què vol dir? Que en aquella època no era tan conegut. Llavors, el Lluïsot, que és un dibuixant genial, que l'hauríeu de portar. O sigui, jo crec que hauria de venir aquí a parlar ahir del seu Necronomicon, que et donaria una xerrada que fliparies. T'ho dic a tu, t'estic mirant a tu. Doncs el Lluïsot va fer, que és un dibuixant, il·lustrador mític de Barcelona, doncs va, durant un període de la seva vida, va entrar en una fase de bogeria i va fer un Necronomicon. O sigui, ell diu, i si parles amb ell, t'ho diu seriosament, que es va sentir imbuït i es va veure en l'obligació de fer un Necronomicon amb tinta, i va fer un bestiari i amb textos, amb càbales, amb missatges estranys. O sigui, és una al·lucinada. Tu veus el seu Necronomicon i et quedes de pedra. I això ell ho va començar a fer per motu propi, perquè se sentia imbuït. I llavors va arribar una editorial que ja no existeix, que es deia Ediciones Titanium, una cosa així, que estava fent una biografia del Lovecraft. I llavors li van dir de... Escolta, i el teu Necronomicon, quantes fulles té? I diu, doncs 60, 80, 100, no sé. Té moltes fulles, o sigui, és gegant. I diu, fem una impressió petita i el publiquem. I va sortir amb aquesta publicació una versió petita del seu Necronomicon, i jo el vaig... Clar, en aquella època ja m'interessava molt el tema de Lovecraft, i a part, a la portada posava contiene el Necronomicon. I dius, what? I llavors, clar, el necessito. Actualment aquest llibre... O sigui, et diré una anècdota que li vaig explicar amb ell. Aquest llibre jo me'l vaig comprar, i per casa, en un moment donat, en tenia dos. Però us juro
4: que multiplicar.
5: Només havia comprat un. I jo sempre deia, hòstia, estic flipant. I llavors recordo que en algun moment vaig deixar un, algú, i el vaig perdre. I vaig dir, merda, però... Clar, vaig dir, però jo he vist dos. I buscant, i sabia que l'havia deixat i que l'havia perdut, perquè aquesta persona era algú que, bueno, ja no tenia contacte amb ell. I vaig trobar l'altre i vaig dir, hòstia, menys mal que s'havia multiplicat el Necronomicon. Aquest llibre actualment val 250 euros, que ho sapigueu, perquè ho vaig mirar a Wallapop, jo crec que l'imbècil aquell l'estava anant. Però què passa? El Necronomicon de Lluïsot, vaig parlar amb el Pac Gallego de Transbordador i li vaig dir, si tens cap, que en tens, publica el Necronomicon de Lluïsot. Original, sense res més. O sigui, no fa falta un... Ja gent que ha parlat de Lovecraft i de la seva obra. Ja tenim el Javier Calvo, que és el major expert que hi ha de Lovecraft. Fes el seu Necronomicon. Només un Necronomicon. I ara està publicat amb Transbordador, i bueno, o sigui, és una màquina de fer reimpressions de... I el Lluïsot em va dir, ei, vas a fer això per la peli? Vols que et deixi el meu Necronomicon? I dic, però l'original. I em diu, et faig fotolits, però del tamany original. El tamany original és així. O sigui, és una passada, tota tinta, bueno, és una bogeria. Vaig dir, si us plau. I llavors em va fer la versió aquesta i la van portar, i amb la gent que estava fent els efectes especials de la pel·lícula van fer un Necronomicon, una mica basat en el de Sam Raimi, una mica amb idees pròpies, estava encadenat així com si tingués pell humana i no posaven cap títol, però era com pell per sobre, amb pèls i tal, i com que estava encadenat amb un sistema perquè no s'obrís tot sol i tot això, però és funcional. Vull dir que dintre hi ha pàgines fetes, o sigui, artificialment antigues, amb el Necronomicon del Lluïsot. I llavors tinc un Necronomicon gegant original.
4: I el tens
5: original.
4: A casa,
5: sí. Sí, el tinc a casa. Per maleir-me a mi mateix.
2: I precisament l'Edesma va tenir un espai a la CatCon per parlar de Tolkien. Va ser la primera xerrada de dissabte, titulada Anàlisi de la imatgeria medieval de la trilogia del Senyor dels Anells, que va fer amb l'Ariadna Closa, arqueòloga experta en cultura medieval. Ell va donar els punts de vista de fan de les dades d'imatgeria medieval de la trilogia de pel·lícules del Senyor dels Anells, mentre que l'Ariadna Closa va donar la versió més acadèmica. I quina versió, mare meva, jo ja li he demanat que faci un seminari o un curs d'això, perquè el nivell de profunditat que tenia aquesta xerrada era increïble. El primer que hem de tenir clar és d'on ve la imatgeria medieval de l'obra de Tolkien, i resulta que és molt important la figura de William Morris.
6: Té un gran impacte en Tolkien, perquè en Tolkien llegia molt els escrits de William Morris. William Morris era dissenyador, escriptor, ideari, amb molt èmfasi en el socialisme. Vull dir, ell va llegir el Capital de Karl Marx i va dir La part econòmica no l'he entès per res, però la part del materialisme històric m'ha encantat. I tots aquests escrits els llegeix Tolkien, bueno, el modernisme, moviment que rebutja la revolució industrial i doncs, va buscar el que no tenim, que és natura. Tot això ho llegeix Tolkien, ho impregna tot això en els seus escrits, en les seves obres, i després tenim doncs, gent que fa interpretació de les obres de Tolkien. Començant per l'Alan Lee i en John Howe, i després en Peter Jackson. Que en Peter Jackson, a part de llegir doncs, tot el que fa Tolkien, també s'inspira moltíssim i incorpora l'Alan Lee i en John Howe com els dissenyadors d'art conceptual a la trilogia. Creen la trilogia i després tot això ho rep al públic general i de nou construïm col·lectivament doncs, la idea que tenim d'edat mitjana amb aquesta doncs, gran obra mainstream que ha tingut un impacte bestial en la cultura pop.
2: I què hi ha de l'anell com a concepte? Doncs resulta que té diferents influències, per exemple, de la cultura clàssica.
6: També es va inspirar en coses de l'edat antiga. D'entrada, Plató té un text que, a la República de Plató, té un text que referencia els anells de Giges, que és un anell que proporciona la invisibilitat. I Plató el que fa és plantejar un debat moral. Quan tens un anell que et fa el poder invisible, llavors tu pots cometre delictes o males obres sense que et vegin. I el que fa, això tot arriba a les mans de Giges, que el que utilitza és l'anell, que troba l'anell en una cova, com en Bilbo.
5: Vaja, a qui se li ha ocorregut això després?
6: I el que fa és utilitzar l'anell per convertir-se en rei de Lídia. I és això, utilitza Plató aquesta excusa doncs, per plantejar aquest dilema.
2: Però no només veu d'això, també ho fa de la religió.
6: El papa porta un anell, que és l'anell del pescador, que és l'anell que li atorga de forma simbòlica l'estatus de doncs el cap de l'Església Catòlica romana. No és l'única persona dels membres de l'Església que porten anells, perquè els bisbes també, cada bisbe té el seu anell. Llavors tenim una jerarquia eclesiàstica formada per la piràmide. Una persona que té un anell, que és a la piràmide de la punta, una única persona, i després sota, sota seu, més persones tenen anells, que reproduïm una miqueta doncs, la jerarquia dels anells de poder. Sí. No? Que és...
5: Mai hem d'oblidar que el Tolkien té una influència catòlica, bueno, cristiana, sí, molt forta, sí, a tota la seva obra i a la forma de ser dels personatges, incloent aquest concepte de l'anell, potser tergiversat, en el sentit de que és l'antagonista, però no deixa de ser un reflex negatiu del catolicisme.
6: Sí. Ara, quan vingui el papa Lleó, li podem preguntar què en pensa de tot això, no? Dels anells de poder,
5: perquè la encíclica aquesta última que ha fet comentava del Gandalf, eh?
6: Sí, exacte, que tenia una referència a Gandalf.
5: Mireu on ha arribat el Senyor dels Anells, que el papa el comenta perquè així la gent, l'he entès, està parlant del Senyor dels Anells.
6: Exacte, és el meme del DiCaprio.
2: En aquesta xerrada també van parlar dels personatges claus de l'obra, els hòbits.
6: Vull dir, són els que estan a cavall també a nivell històric, bueno, en aquell cas doncs, el segle XX quan ho escriuen, nosaltres és del segle XXI, amb aquest món antic que volia crear Tolkien, perquè volia que nosaltres experimentéssim això no com a saga fantàstica, sinó com si fos una saga històrica. Coses que han passat a la història fa molt de temps i aquí us les deixo. I el que veiem aquí amb els hòbits és una miqueta l'Anglaterra victoriana, òbviament centrada en el món rural. Tolkien estava molt trist pels efectes de la revolució industrial, cosa que nosaltres encara estem experimentant avui en dia, a més amb la intel·ligència artificial, que és la nova revolució que hi ha ara. Estava molt trist amb tot això i el que volia demostrar era una miqueta un món idíl·lic, sí, un món idíl·lic de l'època rural, agafant, per exemple, el que tenim aquí, que això és Serhol, a prop de Birmingham, on va viure, on va créixer ell, que aquí doncs, tenim també doncs, això com una mena de fàbrica amb un molí, que després trobem pràcticament igual els seus dibuixos o també els tenim representat aquí a les pel·lícules. També doncs, tenim xamanelles, amb Hobbiton, la comarca, em presenta doncs, tot aquest món idíl·lic que ell doncs, representa que sent aquesta nostàlgia. Perquè clar, vull dir, al final ell van experimentant tots aquests canvis, potser des de més la seva infància, però van crear un fort impacte en la transformació del món, perquè clar, pensem això, la revolució industrial va ser un monstre que ho va arrasar i ho va canviar tot, algunes coses per bé, algunes per malament, i ell intenta doncs, bueno, plasmar tot aquest impacte.
5: El retorn a l'arrel, no? Perquè ahir, primer, amb el seu trauma de la guerra i de retorn es troba en una ciutat bruta, contaminada, absolutament dedicada al carbó i al ferro i al... Llavors, clar, ell recordava tot això i crec que va crear Hobbiton i els Hobbits com una resposta emocional al seu trauma i dir, no, jo vull... Aquest per mi és el món ideal, no? El retorn rural però amable i veus que sembla que els hobbits no estan treballant, que estan de festa tot el dia.
6: O sigui, qui no vol ser hobbit? Sí. O sigui, sisplau, m'encanten. Sí. És que del...
5: No tenen ambició d'arribar a més del que són, no. O sigui, i això és el que per ell crec que inconscientment és l'ideal, no?
2: Pel que fa als elfs, s'inspiren a l'equivalent al modernisme català. Com, per exemple, l'Art Nouveau.
6: Exemples d'Art Nouveau. El que fan amb els elfs és que, clar, és una cultura que porta aquí, a la Terra Mitjana, mil·lennis, tantíssims anys, que representa que han evolucionat tant, que han estat com capaços de perfeccionar quina és la línia, l'aproximació ideal en l'arquitectura, l'art, la vestimenta, etc. I tot això s'inspiren, sobretot, en les formes corbes de l'Arts and Crafts, l'Art Nouveau o el modernisme, perquè si tornem a la natura normalment no predomina les línies rectes, predominen les corbes. I són ells els que traslladen, o sigui, tot això en l'arquitectura aquesta de final segle XIX, principis del segle XX, i després tot això en John Howe i l'Alan Lee, que són il·lustradors i els encarregats de portar l'art conceptual de les pel·lícules, ho traslladen en la trilogia, fent Rivendell i després encara més elevat Lothlórien, que encara casa més, no, tot el que és natura amb arquitectura. I també van a buscar una miqueta aquesta aparença romàntica, completament romantitzada, de com s'integren els elfs en la natura, fins i tot sense finestres, no, que la natura també entra allà, aquests dissenys també, que aquí us he posat rajoles hidràuliques d'aquí, catalanes, que... De nou, tot això són dissenys que tenen els elfs allà dins.
5: Aquesta gent no té un hivern fred, eh? Perquè això no hi ha finestres, no hi ha forma
6: de
5: que puguis escalfar aquests salons gegants, és molt complicat.
6: Sí.
2: I també hi va haver temps, tot i que de poc i se'ls acaba, per parlar dels dolents.
6: Ho veiem també en els Uruk-hai, en els orcs, no? Perquè, bueno, tens l'arquitectura per una banda i després tens els personatges per l'altra que estan utilitzant les mateixes idees en la seva armadura, que semblen que deien que volien que semblessin paneroles, que sí, insectes.
5: Exacte, sí, i el moviment que fan també és molt és l'antítesi de la personalitat, si et fixes, com generen les armes, tot això és tot industrial, o sigui, es fa...
6: Exacte, sí.
5: No hi ha respecte per la creació, no, inclús els humans, a la Rohan, tenen els seus detallets, la seva composició...
6: Aquí no, tots iguals.
5: Per fer que cadascú tingui la seva personalitat, aquí no, aquí dona igual a l'individu, perquè l'únic que importa és la voluntat de Sauron i ja està, i això jo crec que està molt ben reflectit. Per això et deia que és que Minas Morgul no deixa de ser una ciutat que és un departament de recursos de carn, no?, que va generant carn i la va enviant.
2: Fins aquí la primera part de la crònica de la CatCon, organitzada per la Societat Catalana de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror. La setmana que ve tornem amb la segona part. No us ho perdeu!
7: Idíl·lic, amb Karen Madrid. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts. Això és una nova edició del Show dels Esports d'avui divendres 5 de juny. Jo sóc en Jordi Duran i per davant tenim un programa ben complet. I atenció que ja arribem a finals de setmana amb un cap de setmana molt carregat. Que ara a continuació us explicarem, però per saber què toca avui, que jo crec que alguns ja ho podeu saber, anem a escoltar o quina serà i anem a esbrinar l'alineació del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, doncs avui tindrem una entrevisteta d'aquestes que possiblement faci una mica de pena perquè ens visiten la Daís Morales i la Marina Serra, jugadores, o ja podríem dir exjugadores del CEP Tordera, que van jugar el seu últim partit com a sènior femení farà un parell de setmanes aquí al Pavelló dels Països Catalans. I ja, no hi ha més sènior femení a dins de l'entitat de basquetbolística d'aquí Tordera. Entrevistarem a les jugadores, ens explicaran els seus motius i trencaran el silenci després de tants rumors que han sorgit per l'afició torderenca. I a les portes també d'aquest cap de setmana hem de començar ja amb l'actualitat perquè, atenció, que aquest cap de setmana tenim bones activitats aquí a Tordera, sobretot en clau esportiva. Vinga, va, anem a començar per l'actualitat general. Som-hi! Parlem ara de la Minya Mal, i és que ha estat escollit a l'MVP de la Lliga eSports aquesta temporada. El club blaugrana, campió de la Lliga, ha estat escollit el millor del campionat. De la regularitat, la Minya Mal continua acumulant rècords, reconeixements i distincions malgrat la seva joventut. El crac de Rocafonda, concentrat amb la selecció espanyola a les portes de jugar al seu primer Mundial amb tan sols 18 anys, ha conegut aquest divendres que ha estat elegit com a millor jugador de la temporada de la Lliga eSports. El jugador del planter blaugrana escollit ha recollit la recompensa una temporada espectacular en que, malgrat els seus problemes físics a l'inici, ha guiat l'equip cap al campionat fins a cantar la victòria. L'MVP de la Lliga, guardó, en què pren el testimoni del seu company Rafinha, se suma a la llarga llista d'èxits per un noi que gairebé no ha estrenat fa mesos la majoria d'edat. I ho ha fet gràcies als 16 gols i les 12 assistències del campionat de la regularitat, en què els aspectes ha acabat sent determinant. Vinga, va, anem a parlar ara sí que sí de què passarà aquest cap de setmana aquí a Tordera, amb aquesta actualitat local.

I és que aquest cap de setmana arriba la 27a edició del Memorial Josep Barceló. Durant tot el cap de setmana es disputaran 140 partits de 35 clubs diferents, com el Futbol Club Barcelona, Real Societat i Villarreal, entre molts altres. Aquest cap de setmana, el 6 i el 7 de juny, se celebrarà la 27a edició del Memorial Josep Barceló, amb algunes novetats respecte a les darreres edicions. Aquest prestigiós torneig de futbol base fa un salt quantitatiu important aquest any, recuperant el format de 20 equips participants per cada categoria, superant així els 16 dels últims anys. Una altra de les novetats organitzatives més destacades d'aquesta edició és el canvi de protocol. Enguany s'ha apostat per realitzar una cerimònia d'obertura el dissabte a les 12 del migdia, en lloc del tradicional acte de cloenda, una mesura que permetrà donar més llibertat als equips un cop acabin la seva jornada esportiva. El torneig també manté el seu compromís amb l'esport base i la diversitat, comptant amb categories de formació que inclouen S10, S11 i S12. A més, es consolida la categoria de la BIF femení i la modalitat de futbol inclusiu. Pel que fa al cartell d'aquestes edicions, s'ha confirmat la presència de 35 equips, dels quals 9 són professionals, entre els quals també destaquen el Futbol Club Barcelona, que és el club professional amb més participacions en la història del torneig, així com el València, la Real Societat i el Villarreal. Així doncs, Tordera tornarà a ser l'epicentre del futbol base català durant aquest cap de setmana ple d'emocions. Podreu veure tant la presentació com les finals a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. També els maduixots organitzen el tardeig infantil maduixot per aquest dissabte des de 4:45 a les 16:30 i durant tota la tarda es podrà gaudir un munt d'activitats i tallers. Aquest proper dissabte, el Parc de la Sardana Tordera es transformarà en l'escenari perfecte per gaudir de famílies. La colla castellera de l'Almaresma, els maduixots, han organitzat el tardeig infantil, una jornada ludicultural dissenyada per apropar i fer castellers i l'entreteniment per als més petits de la casa. L'esdeveniment arrencarà a partir de 4:45 i promet una tarda farcida d'activitats dinàmiques i inclusives pensada per a totes les edats. L'objectiu de l'entitat és fomentar la cohesió social i l'esperit d'equip a través d'un ambient purament festiu. Hi haurà tallers que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, els valors i la màgia de fer castells per formar de forma totalment segura. Un espectacle, un taller de bombolles i un servei de pintacares que estarà operatiu durant tota la tarda. Els maduixots habilitaran un servei de taules i cadires, així com un servei de bar. Des de la colla castellera remarquen que es tracta d'un esdeveniment completament obert a tothom i que totes les activitats programades són gratuïtes. Vinga, va, ara sí que sí. Donem pas a xerrar ja amb la Thais i la Marina, que ens esperen. Vinga, va, som-hi!

0: Vinga, anem a començar ara sí que sí el dia d'avui amb una d'aquestes entrevistes que a vegades fa alegria però alhora també fa una mica de tristesa, perquè van estar aquestes mateixes jugadores aquí farà ja un parell de mesos per destacar com anava aquesta temporada. A més, just entrava en un tram molt decisiu que marcava la permanència, es va aconseguir a falta d'unes jornades, de falta de dues per ser exactes, però avui venim aquí no només per repassar com ha anat la temporada, sinó per repassar una mica totes les temporades que hem vist fins ara del sènior, perquè, com ja sabem, el sènior femení del Set Tordera que posa punt i final a aquesta etapa desapareix. Tenim aquí a la Thaís i a la Marina. Moltes gràcies per estar aquí un vespre més amb nosaltres. Com esteu?
1: Bona tarda, bon vespre, Jordi. Bé, una mica nervioses, no sé. Bueno, almenys jo no sé. Ara que ens has posat en context, crec que som una mica més conscients de la magnitud de tot això. Que ja ho érem, però
2: sí,
1: bueno.
2: Bona tarda. Bé, agraïdes de tenir sempre un espai on xerrar, la veritat.
0: Clara li deia a la Thaís, perquè ha vingut molt aviat avui.
1: Ah, sí?
0: Sí?
1: Que estrany.
0: Avui ha vingut molt aviat.
2: M'han enganyat amb l'hora.
1: De res, de res.
0: Marina, ja és l'última vegada que veniu aquí. Ja deixaré de ser el passat.
1: Bueno, tu perquè encara ets jove.
0: O sigui, m'heu vist créixer a mi també, eh?
1: Sí, és veritat, sí. Jordi, és veritat.
2: Sí.
0: Sí, sí. Ara ja aquestes últimes vegades amb un estil diferent, però sí que és veritat que, ostres, d'una de les... És que ara ho pensava mentre feia una mica les preguntes així i tal, i dic, ostres, ho pensava i dic, mira, entre altres coses, tinc un sentiment de pertinença a Tordera molt gran, molt fort, i una de les coses crec que és per vosaltres, és a dir, per estar tants anys com narrant i estant tant al vostre costat i de més, o cada cop que entrava als pavellons, ei Jordi, tal, no sé què, i jo crec que sí que és una de les coses també que m'ha marcat més com, i fins i tot l'etapa on he crescut més com a periodista, per dir-ho d'una manera, ha sigut amb vosaltres, i també és tancar una etapa, també hi ha algú aquí que em fa estar com melancòlic i fins i tot una mica de llagrimeta.
2: Que cosita tan bonita.
0: Sí, no, ho vam destacar l'última vegada que vau venir, que però guai. Ostres, és que pràcticament m'heu vist créixer, no sé des de quin any portava a fer les transmissions, no sé si abans de Covid ja estava...
1: És que
0: no ho recordo bé,
1: Sí, perquè jo estava allà...
0: Sí, no?
1: Sí, 2018-19?
0: Sí. Jo crec que sí. Jo crec que estava abans que vingués a Thais, però
1: sí,
0: clar, era segur. Com més petit.
1: Sí,
0: i clar, no és de... Oh, el seu dia de fitxa, tal, no sé què. No ho portava tant a mà.
2: Yeah.
0: Però sí que...
1: Bueno, ostres. També estava a segona catalana, llavors era diferent, no?
0: Ah, no, però sí que ja estava segur, perquè de segona catalana no me'n recordo. Sí.
2: Pues això és 2018.
1: 19, sí.
2: Perquè el... No, o sigui, el 19-20... Jo jugava a un altre equip i vam jugar en contra. I era primera.
0: Amb Lídia Magro.
1: 18-19. A lo millor estaves abans, Jo és perquè és l'any que vaig arribar, 18-19, però jo estaves 17-18, jo què sé.
0: Jo vaig començar una temporada amb en Marc Muñoz i després en Marc Muñoz em va dir, et quedes? I em vaig estar jo sol. I és que ara no me'n recordo el nom d'una jugadora, Marina, molt mítica també del Tordera.
1: Però va estar molts anys o no?
0: Sí.
2: La Marta?
0: No.
1: Jo jugava?
0: Uah, és que aquí m'estàs enganxant.
2: Nerea?
0: Sí, la Nerea...
2: Méndez?
0: Ah, Nerea Méndez, hòstia, sí. Va estar molts anys. Me'n recordo que també se li va fer com un acomiadament quan va dir que plegava i tot. No, me'n recordo. Però anem a centrar-nos una mica amb el que... És que amb vosaltres me'n vaig per les branques. I em va bé, també. Però, clar, venim aquí a parlar una mica sobre aquesta decisió, perquè, a més, no sé si us vau veure l'última tertúlia, però ja us la podreu veure.
1: Me l'he vist.
0: Te l'has vist, no? Sí. Doncs es va parlar, siguem una mica en context, pràcticament dels 45 minuts que dura, pràcticament uns 35 van ser parlant de vosaltres.
2: Oh.
0: Hi havia diferents opinions, ja ho vas poder veure, Marina. Sobretot en Plàcides, que deia que no entenia gens, no entenia el que estava passant, i a més amb 48 hores que es va prendre aquesta decisió, segons això em va dir Marc Alonso, que es va prendre amb aquestes 48 hores, i en Joan Martín, òbviament, que defensava tota aquesta trajectòria i que es podia veure de dues maneres diferents, com la veia en Plàcides, o valorant tot el que heu fet fins arribar en aquest punt, i s'ha d'entendre també que vosaltres doncs, tingueu altres coses o us hagueu cremat per certes circumstàncies. Com vas veure aquella tertúlia, Marina, tu, que has comentat que te l'has vist?
1: Hòstia, sí, eren opinions totalment oposades, però crec que en Joan parlava més coneixença de tot, sí. No? I crec que ell també va ser, que ja ho va dir, que ell va ser diumenge al pavelló i el que es va viure va ser, bueno, com molt trist, però a la vegada molt, molt bonic, i crec que la gent que estava allà posava molt en valor tot el que havien fet durant els últims anys. Llavors, Bueno, en Joan Plàcides tindrà aquesta opinió molt diferent. Bueno, està com enfadat, no?, una mica, o que li sembla molt malament que deixem... Que deia alguna cosa així, no?, que deixéssim el club tirat o alguna cosa així.
0: Bueno,
1: ara que... és que no me'n recordo, però...
0: Sí, ara no recordo exactament, però la seva opinió basava que després de... No es creu o veu poc viable que en 48 hores puguis prendre una decisió com aquesta. És a dir, potser hi deia... Ostres,
2: és que, a veure, potser no està presa en 48 hores.
1: Potser és una cosa que vas pensant, però que, bueno, no sé... Sí que és veritat que nosaltres... Havíem parlat coses i de més, però tampoc...
2: Potser
1: és una
2: no
1: cosa que
2: rondava,
1: potser, sí, pel cap de cadascú.
2: Clar.
1: Però que no havíem verbalitzat com a tal, perquè per nosaltres també és com molt gros, i el que significa per nosaltres prendre aquesta decisió tampoc és gens agradable, ni és una cosa que ens vindria de gust, però s'ha donat així, i és això, no és una decisió presa 100% en 48 hores, sinó que, ja et dic... Potser entre nosaltres havíem parlat coses, però mai havíem acabat de dir el què. Tampoc havia arribat el moment en què ens havien dit «Hòstia, és que us veiem una mica així, us heu de decidir, no?». Llavors, bueno, aquella setmana crec que va ser el primer cop que ho vam verbalitzar i va ser com «Ostres, vale, això, el que estem decidint està sent això». I no sé si vols afegir tu alguna cosa, però...
2: No, jo crec que és això, que en 48 hores no ho hem decidit, però sí que és cert que en 48 hores s'ha fet com real.
1: I s'ha traslladat als entrenadors, a la junta, etc. Això sí que ha sigut en 48 hores.
2: Sí, passa que jo crec que portem un run-run a sobre que ha passat una miqueta i jo què sé, potser ens hem equivocat o no, jo què sé. Saps? Però el que sí que sé és que molt millor fer les coses així i sent conseqüents i sent realistes i posant les cartes sobre la taula de dir ostres, o jo no em veig amb cor o el que sigui, que no... Que ara haguéssim dit que sí, haguéssim intentat fer un equip, no hagués sortit i hagués quedat en res, saps? I jo crec que el que vam viure aquell diumenge, hòstia, no sé, jo estava plorant com una magdalena. Perquè pensava, ostres, ho estem tancant, però ho estem tancant juntes, saps? Al final crec que hem tingut com aquesta oportunitat i ja està. I a vegades també una de mirar per cadascun, saps?
1: Crec que tampoc se'ns pot retreure res perquè hem mirat molt pel club. Crec que no se'ns pot retreure res i crec que si hagués sigut un altre grup amb un altre tipus de gent el que hagués fet el que hem fet nosaltres, potser no haguessin pogut ni competir a lligadors en aquest cas, perquè crec que nosaltres ens hem implicat per mil amb el club,

0: però és que ja estàvem vinguent a provar, faria un parell de setmanes. Explica'm-ho com va ser el procés de... Com ho vau comentar? O si van ser els propis entrenadors, tant en Dani com en Marc, que van dir, ei, noies, què fem per la temporada que ve?
1: Tal qual.
0: Com va anar?
1: Els entrenadors ens van preguntar i jo suposo que al posar-nos juntes va ser com un... Hòstia, pues sembla que aquí ningú té clar, saps?
2: També és això, la setmana anterior o dos abans, no me'n recordo, havien vingut jugadores ja a provar de cares a l'any que ve i de més. Però ja estava arribant a la recta final de temporada, crec que, no, que ens quedaven dos partits o així per jugar i nosaltres venia gent a provar i era com, ostres, que, saps? Comences a pensar en l'any següent i no et veus, no t'hi veus. No t'hi veus i no et veus com amb les forces per començar una nova temporada ni amb la motivació per, jo què sé, per construir un altre equip nou.
0: Per les jugadores que venien o més
2: en general,
0: personal?
2: Jo crec que és en general. No. Val? I llavors jo crec que els entrenadors també es van adonar d'això i van dir, noies, us veiem així, crec que hem de parlar i decidim coses, no? I llavors és quan, crec que dimarts ens vam trobar, vam fer aquesta reunió i llavors es va decidir això.
0: Una de les coses que ara m'ha vingut que deia en Plàcides és... potser ara ja és el que jo penso que aquesta decisió també es va publicar tan ràpid, suposo que perquè poguéssiu jugar l'últim partit i a més us poguéssiu acomiadar,
1: sí.
0: Però una de les coses que deia ell és que potser aquesta decisió la podíeu saber, però a lo millor aquest estiu us tornen a venir les ganes de jugar, no?
2: És que això és el que et volia comentar. Jo crec que moltes vegades acabem les temporades ja fins a dalt de bàsquet i dius, hòstia, necessito descans. Però és que no sé, aquest any jo és com que no teníem tampoc ni les ganes de comprometre, perquè per nosaltres és un compromís molt important i quan dius que sí i que segueixes l'any següent és que ja agafes el compromís per estar a la pretemporada, per si s'ha d'anar, si s'han de fer entrenos perquè vinguin jugadores a jugar, es fan quan facin falta i tens com aquesta disponibilitat. I bueno, almenys personalment jo no em veia...
1: Tampoc. Crec que tu i jo estem al mateix punt.
2: Mínimament motivada per tot això, no? I crec que tampoc m'hi veuré, de fet, d'aquí unes setmanes.
0: Hi havia una unió completa d'aquesta opinió en el vestuari? De dir fins aquí? O hi havia gent que volia seguir, però al final, amb tan poques jugadores, s'havien de buscar moltes més?
1: No és que algú volgués quedar sí o sí.
2: Exacte.
1: Saps? Era com, rollo, ostres... Realment, si el panorama és aquest, jo vull seguir jugant, però clar, sota unes condicions... No? I ja està. No sé, jo és que ho veig... O sigui, la Marina i jo crec que estem en el mateix punt una mica de... Que, si això ja hablamos en setembre.
2: Totalment.
1: Saps? Però... Clar, és que la situació és que aquest any necessitem descansar. Però no és un descansar com el que descansem habitualment. És un... Ni botar la pelota, sí. Saps? Llavors hem necessitat aquest espai i creiem que de cares al... O sigui, no sabem comprometre'ns a mitges, saps? O et compromets o no, i sents també que dones com l'esquena si dius, bueno, compta amb mi de cares al setembre, no? I llavors és com realment val la pena estar donant aquí 800.000 voltes per algú que potser no surt i tal. I estan fent anar tothom de cul quan potser a mi al setembre pues, m'he apuntat a fer tai chi, saps? Llavors, no sé... Ha sigut una situació... Cadascú tenia com un punt de vista com diferent.
2: Hi havia però... alguna jugadora, per exemple, que tenia clar que deixava el bàsquet des de l'inici de temporada, sí. Per exemple. L'Anna Espígol, que és, també li vam donar com el ram de flors, perquè ella sí que es despedeix del bàsquet. Ella ja va renovar aquesta temporada dient, mira, aquesta és la meva última temporada, passi el que passi. O sigui, per ella sí que és una cosa que ella tenia superdecidida. Les altres, doncs, a lo millor se'ns ha anat acudint a mesura que ha anat passant la temporada, perquè també ha sigut una temporada molt complicada. Una temporada més, perquè la passada ja ho va ser, però crec que aquesta crec que diria que s'ha fet encara més complicada que la passada. I això és una cosa que va pesant. I per nosaltres, que crec que portem part... No ens ho han demanat, crec que ho hem assumit nosaltres, com un pes, una motxilla de l'equip, no? I una responsabilitat, doncs per nosaltres se'ns fa més feixuc tot això, quan les coses no surten i aquest any jo crec que han aparegut unes frustracions que en la vida havien aparegut.
0: Comentaves ara que sí que l'Anna Fiol tenia molt clar que deixava el bàsquet. Vosaltres, en aquest cas, no teniu aquesta decisió, és a dir, no. Fareu la pausa que necessiteu, el temps que sigui, però no descarteu

0: veu en un futur de tornar a jugar, no?
1: No, de fet, jo o sigui, crec que les dues, la Júlia i potser la Laura també, són les que teníem potser més ganes de seguir jugant, però clar, és que són quatre. L'equip jo crec que hauria de ser de 10 i veient com anem, de 12.
0: De 12.
1: Perquè sempre perdem gent pel camí i ja tornem a ser 7 entrenant i jo una temporada més així és inviable. Vull dir, mentalment 100%. És duríssim anar els dijous a les 10 de la nit a començar a fer un entreno on som 7 persones, que no pot ser això. I costa molt trobar gent perquè estem a meitat de camí, entre Girona, Barcelona, Mataró. Jo crec que s'està pervertint també molt el bàsquet i la gent demana cobrar diners quan aquí totes venim perquè ens ho passem bé, ens agrada jugar juntes, juguem a bàsquet i punto. Que
2: s'ha donat, i rendim bastant més.
1: S'ha donat...
2: Sí, perdona,
1: s'ha donat que pues, fent funcionant així hem arribat a fer coses molt bèsties i molt importants, històriques. S'ha donat, però seguim jugant per la mateixa raó. O sigui que...
0: Hi ha hagut algun ajuda que ha vingut a provar que demanava diners?
1: Estic segura que sí.
2: No ho tenim del cert, però no, clar, però... tampoc ens xupem el dit.
1: Exacte.
2: No? I que està molt bé, eh? T'ho figures. Sí. És un lloc i dius... Diners. I te'ls donen? Pues venga. Jo no jugaria mai per diners, crec. Si ja em poso nerviosa sense que em paguin...
1: Quina pressió.
2: Ja,
0: i us els han ofert en algun altre club, ara que es va fer públic que plegàveu d'aquí?
1: Diners.
2: Diners?
0: O per jugar amb un altre equip, de dir, mira...
1: Sí, jugar, sí.
2: No, que jo n'he...
1: Bueno, vull dir que ens han ofert jugar a altres
2: sí,
1: equips.
2: Sí, però...
0: No us han dit...
1: Saps què passa? No? Bueno, parlaré per mi. Que com que no em ve de gust comprometre'm, és que no és amb el Tordera, és que no em ve de gust comprometre'm amb res de bàsquet, amb cap equip. I a més, si comences amb un equip nou, que no hauria de ser, perquè ja tinc el compromís amb el meu equip, encara que porti 10 anys jugant amb el mateix equip o mateix club. Però crec que el compromís d'estar allà són els mínims, no? I és que no em ve de gust comprometre'm. És que, bueno, jo és el que li he dit a tothom.
0: Sí, la meva resposta
2: sí, la meva resposta ha sigut no estic per parlar, sorry. Estic en un dol.
1: Totalment, és un dol, eh? Estem passant un dol, literal.
0: Sí. I el partit del diumenge, l'últim partit, que us he dit que em va saber molt de greu no poder estar, tenia un compromís familiar a Itàlia, vull dir, era
2: mira, aquí al costat.
0: Però com va ser? Com el vau viure?
2: Estrany.
1: Sí, alliberades. Jo crec que sí. L'escalfament i això estava un cop més alliberades que de costum.
2: Jo diria que inclús els entrenos.
1: Sí, des que vam prendre la decisió i ho vam traslladar ja com els entrenadors i vam dir, vale, és aquesta la nostra decisió, serà la nostra última setmana d'entrenos i l'últim partit el diumenge. Crec que vam entrenar molt més tranquil·les i crec que vam jugar més tranquil·les. Vam competir bastant bé contra un molt bon equip i no sé, jo sí que és veritat que potser la primera part estava més, bueno, estàs pendent del joc, no? Perquè al final... És un partit de Lliga igual, és l'últim, no en juguem res, ells tampoc, però bueno, crec que el respecte a l'esport que tenim, doncs, donar el 100%. Però sí que, no sé, em va passar molt ràpid el partit, t'haig de dir. Hi havia molta gent, que l'ambient va ser guai, i al final, doncs, després sí, no, que quedava un minut i alguna cosa, jo els deia, ties, estem a prop, en plan, ens mereixem aquesta victòria, saps? Perquè estàvem allò 4, 5 punts, i crec que estàvem dins del partit, però després ja quedava un minut,
2: sí, jo recordo que va demanar canvi per l'Espígol amb Marc i acte seguit és com buah, és real, jo vaig començar a plorar
1: totalment.
2: A mi m'han començat a caure les llàgrimes.
1: Sí, quan van marcar el primer canvi jo vaig veure que era l'Espígol, vaig dir uau. Vale. Això és real.
0: Sí. I a més vaig veure, no?, que van venir també excompanyes vostres amb les que de fet vau fer història pujant en Lliga Femenina, us van vindre, no?, a recolzar, ho sabíeu
2: i d'anys anteriors també.
0: Sí,
1: sí.
2: Sí, sí.
0: Va venir Marc també, en Delemus. No sé, sabíeu que vindria aquesta gent? Sí, no?
1: La Ruth i la Ferreiro, per exemple, jo no sabia que vindria.
2: L'Elsa.
1: L'Elsa tampoc, però en Dele sí que sabíem que venia perquè ens l'hem anat veient bastant i sí que ens havia preguntat quan jugàvem i tal per què vindria. Perquè sabia que era l'últim de la Lliga, sabia que era l'últim segur d'alguna de nosaltres. Sí.
0: Molt bé. No. Ostres. Què us ha dit la gent d'aquí Tordera? Heu pogut parlar amb algú o us ha dit a alguna persona d'ostres quin greu? O la reacció que ha tingut el poble, no sé si heu pogut parlar amb
2: primer
0: algú.
2: Primer dia que trepitjo Tordera.
1: crec que la major part de gent pregunta que com és, no? Com és que ho deixeu? Jo crec que la majoria de gent m'ha preguntat com el per què. I és com que ens escolto i penso, hòstia, potser des de fora sí que... És qüestionable,
2: viure,
1: és qüestionable. Viure, Jo crec que... I entenc que la gent qüestioni la nostra decisió, però crec que des de dins la intensitat amb el que hem, la que hem viscut els últims 4-5 anys és molt bèstia i, no sé, jo estic molt tranquil amb la decisió que hem pres, la veritat.
2: 100%.
1: I, bueno, expliquem, o almenys jo he explicat el mateix que t'hem explicat a tu. Si és que pregunten més, menys, i si
0: ara, no
1: si més per sobre...
0: Ara, si tu una pregunta, tingues el link a, quan pengem el vídeo, tingues el link preparat. Vinga, va, mira't això i deixa'm tranquil·la.
2: I acte seguit és fisioterapeuta.
0: Et passa dues targetes, una del físio i l'altra amb un link, eh? Vinga, va, tira el que tu vulguis.
1: I no és el link dels exercicis.
2: Pràctica. Res.
0: I ara anem a recapitular una miqueta.
2: Uau, no estic preparada, però fes.
0: No, primer d'aquesta temporada, anem a poc a poc.
2: Mira, fes.
0: Primer anem a poc a poc i ja tirarem anys enrere. Aquesta temporada, a més amb un canvi d'entrenador en el mig, no sé si en aquell potser va ser el moment que ja ho començava a veure fosco. Quin va ser el moment realment que vau dir, ostres, és que ja no vinc feliç a entrenar, ja em costa molt més tot el que abans per mi era una il·lusió.
2: Més o menys tot l'any ha sigut durillo. Amb el canvi amb en Marc vam anar com una mica cap a millor i després vam tenir aquells tres partits tan...
1: Claus.
2: Sí, que vam treure, que van estar bé i allà va ser un... Bueno, potser m'engresco un any més. Però arrel...
1: Mira, veus, aquí ja rondava una sí. mica, saps allò al cap?
0: Sí.
2: I potser, saps? Mira, un any més potser el faig. I pensava... Després vam començar a fer uns partits que deia, mare meva, no sé ni on fotre'm. I llavors, els darrers partits només hi ha d'haver-nos salvat. Bueno, els podríem haver tret, saps? Llavors, penses, no veig factible que sigui un 1% com això l'any que ve, perquè no ho aguantaré, perquè no he marxat de cap entrenador ni de cap partit, perquè les meves companyes són les meves amigues i les estimo, per respecte a elles, perquè per mi jo m'he inspirat. Perquè jo penso, la meva vida té molt de valor, saps? I...
1: Sí, perquè et facis la idea del nivell de saturació que hem d'arribar quan, jo que sé, parla Thais, jo sé que el bàsquet és un pilar molt bèstia de la seva vida, saps? Que tingués, jo ho veia perquè ella m'ho explicava a mi, que tingués aquests pensaments durant la temporada, hòstia, és una molt mala senyal de que alguna cosa no està funcionant.
0: Sí. I per tu?
1: Per mi?
0: Bueno, també va ser igual que la Thais.
1: La Thais sempre reacciona una mica abans. Llavors, potser va ser una mica més tard. Jo, bueno, intento donar una mica més de
0: temps, a veure si millora,
1: temps,
0: no?
1: A veure si ho podem capgirar, intentar-ho, no sé què, però...
2: Però després passa lo que ha dit la Thais.
1: Sí.
0: No.
1: Sí,
2: soc molt humil.
0: Ara sí que tirem anys enrere. Mm-hmm. Anem a la temporada que vau aconseguir l'ascens. Mm-hmm. Una temporada, suposo, que no sé si per vosaltres tiro a l'aire, de la millor que heu tingut. És així?
2: Mm. La de l'ascens i la de la Lliga 2.
1: Totalment.
0: Com va anar aquella temporada? Com a pell de vostra, no? Què va significar per vosaltres, a més? No sé si era l'objectiu a l'inici de la temporada o si se'n recordeu.
2: Dels entrenadors potser sí, però
1: sí,
2: nostre...
1: Però nostre no.
2: Nosaltres som una miqueta de pipioles.
1: Sí.
2: I, de fet, va anar bastant malament fins al gener. Al gener vam anar al camp de l'Hospi i vam palmar de 20, que ja pensava, dramita style.
1: A més, després vam perdre contra el Premià, a casa del Premià també, que ens pensàvem
2: el
1: que era...
2: Sempre és duríssim.
1: Ens pensàvem que era l'última bala ja que ens quedava per intentar colar-nos a la final a 4 i després, mira, coses del destí.
2: Sí, i després vam guanyar-los amb el vídeo d'en Pep. Pum, pum, pum, pum, pum, pum.
1: Sí, després vam...
2: Vam guanyar...
1: 9 victòries
2: sí,
1: seguides.
2: 9 seguides. Oh, sí. I, clar, bueno, és que ara tot just fa 3 anys, fa 5 dies...
1: El 28 de maig, va ser 3 anys, que vam pujar a... O sigui, que vam jugar l'últim partit de Màlaga. De Xavi.
0: Cada any, mira, veus? Cada any, en el meu Google Fotos, que et fiquen els records, em posa fa 3 anys de... I em surt el primer en el nou Congost.
2: Al final a 4.
0: I després les fotos que em van enviar de vosaltres amb...
3: Sí, doncs pues, clar, nosaltres també ens ha sortit aquests dies i és com el sentiment que hauríem de tenir envers el bàsquet potser és aquest, no? De tenir un record dolç i tal, i no... Aquest any... Molt guai, fa uns anys, molt guai.
1: O sigui, aquell any, jo no sé, no recordo ja quina era la pregunta, però per mi l'any que vam pujar i el primer any lligadors són els millors anys de la meva vida, amb els que he gaudit més jugant a la pista i amb els que m'he sentit més partícia.
2: I a fora, tia.
1: El grup humà excepcional que es va formar. És molt bèstia, això.
2: També el que teníem fora ens ajudava a dins.
1: Sí,
2: ajudava molt.
0: Se'ls veien molt unides. Molt.
2: És que eren molt companyes i, sí. I em molava molt, i això ho parlava molt amb en Delemus, deia, hòstia, cada dia la Júlia sempre destaca, no? Però dic, però, o tu fotem punts, però cada dia hi ha una de l'equip que troba el seu forat perquè totes treballem perquè busquem la debilitat del contrari i ens dona igual quina de l'equip sigui la que brilla, saps? I era sempre un... Joder, no sé, eren uns ànims. I teníem les nostres de dir, bueno, tia, tal, no sé què, no sé quantos. Però mai hem tingut un problema. També et dic que en Delemus té molt de carisma i molt d'era com aquí se va a hacer lo que yo diga y chimpum, que tu pots veure que és com ha de ser, i trobo que érem equip, jugàvem com un equip, la veritat és que sí.
0: I me'n recordo que en els moments on la cosa s'encallava, jo dins meu era, necessito que apareguin accions concretes a cada jugadora. És a dir, jo a vegades amb tu, Thais, necessitava que, sisplau, doneu-li la pilota de Thais, obriu-vos i que es tregui algú ella.
2: Jo els hi faig, eh? Obriu-vos! Ningú em fa cas.
1: No, si era com aquelles cosetes com seguros de vida, no? O que la Thais o la Ferrero posessin una mà i res, un contraatac fàcil.
0: Jo a la Ferrero, quan anàvem perdent a vegades, jo dic, vull cantar un triple a Ferrero, vull.
2: La rotea, mare meva.
0: Sí,
1: clar,
0: sí,
1: és que hi havia...
0: Sí, quin equip, eh?
1: Quines peces, eh?
2: Ja, tio. No, realment.
0: I la temporada de la Lliga Femenina 2, la primera, que va ser amb la vinculació amb l'Uni Girona, no sé què va significar... Això us volia preguntar també. No sé per vosaltres... Què va significar per vosaltres? Perquè...
2: Ser de l'Uni? Loquíssimo.
0: Clar, òbviament, sí que tens aquesta de dir, ostres, som de l'Uni Girona, però res. Com ajuda, com a club, no va significar res. De fet, més despeses que no pas beneficis, no?
2: No, això no. Veus? A nivell basquetbolístic, que és el que realment nosaltres hauríem de parlar, a nivell basquetbolístic, zero. És com si haguéssim estat vinculades amb...
1: Bueno, la Berta Ribas, que ja era...
2: Sí, però la Berta estava realment amb nosaltres. Sí. I la Mar I la també Marta. Anava, però bueno, la pobra Mar anava...
0: Què esperàveu que fos per vosaltres aquesta unió?
1: Jo sincerament no esperava res perquè ja sabia com anava la cosa, perquè jo havia estat a prop per allà. El GEC. I havia estat a l'Uni també. O sigui, la vinculació amb el primer equip de més... I bueno, ja veus com funciona, o sigui, és un club molt gran, nosaltres som un club molt petit, llavors...
0: El club gran només li interessa tenir el nom a on estava.
2: Bueno, ells també tenen necessitats com a club.
1: Ells jo crec que es van poder aprofitar, entre cometes, més a nivell esportiu, perquè la Mari i la Berta van anar a entrenar amb elles i completaven entrenos i de més. Nosaltres a nivell esportiu, pues res.
2: Ara ve de tema de papeleos i el que sigui. Exacte. Sí, clar que sí.
1: Els necessitàvem.
2: Sí, clar.
1: Fora de la pista.
2: Clar, també s'han de tenir equips.
0: O sigui, us van ajudar, sí, realment.
2: És que tu per estar lligadors has de tenir equips inscrits a preferents i tal, que nosaltres no tenim. Saps? Això amb l'Uni sí que ho hem pogut solventar. No sé si és a preferents o tenir-los.
1: Tenir-los, jo crec. Que
2: sí. Sí, això abans sí que era...
1: No tinc idea.
2: No m'acuerdo, eh? Però sí que és cert que a nivell basquetbolístic, bueno, jo el que esperava és no haver-nos de presentar 7 dies a un partit. Ja està, és l'únic que esperes, no? I realment no va passar. Però, escolta...
1: Crec que també és una cosa més per la qual estem molt orgulloses, perquè tampoc no vam necessitar ajuda externa per mantenir la categoria i crec que va ser excel·lent la temporada.
2: Ho vam fer nosaltres.
0: A més, com a poble, no? També va haver-hi molta unió perquè el sacrifici econòmic també era molt gran i vau tenir molta ajuda.
2: I jugàvem
0: ajuda,
2: a Tordera, també.
1: Uah, això és
2: notable. I era un detallazo jugar a Tordera.
0: Sí que algun cop vau anar a jugar a Fontajau.
1: Dos vegades.
2: Dos, contra el Baracaldo i la del Logroño vam fotre en partidazo.
0: Sí, recordo aquestes dues vegades.
2: Diria que es van quedar 74-72. O 76-74, no sé què dir-te, però...
1: 76.
2: La Ruth li van posar un triple meu, encara me'n record.
1: Ha dit el resultat perquè volia dir això.
0: Sí, no?
3: Ah, no, jo m'he recordat ara.
0: I suposo, o sigui, a més, havíeu mantingut l'equip i a la següent temporada... ara no m'està sortint el nom, però... La Ferreiro, la Ruth Urlich, la Maribern,
1: la Carbó
0: també van marxar.
1: Exacte. I Andalemus. Sí,
0: també. Això va suposar un cop molt dur, no? També com per vosaltres, perquè era com la família que havíeu unit i que havíeu aconseguit tot això i que fins i tot havíeu aconseguit mantenir la categoria i no havíeu patit gaire.
2: No, perquè vam salvar que quedaven tres jornades.
0: Se'n va. Què va significar això per vosaltres també?
2: Primer vaig passar per la faceta de la ràbia, de la ira, del desconeixement, de no entendre per què realment...
1: Marxaven, no?
2: Sí, perquè dius, hòstia, què ha passat? No? Entenc que tothom té els seus motius, no sé. Però a mi al principi em va costar entendre-ho. Després també m'ha costat entendre-ho, però ho he acceptat.
1: Sí, ja està.
0: O sigui, segueixes sense entendre-ho, sí, però sí, ho acceptes.
2: Sí, sí. Sigo sin entender, però de acuerdo.
1: Bueno, perquè tindran els seus motius, també venen de fora, no sé què...
2: Sí, clar.
1: I que ens portem molt bé, eh? Vull dir que...
0: Sí. Home, van venir el diumenge,
1: sí, sí,
0: ho hem dit
1: sí,
0: abans.
1: Sí, per això, sí, per això, que no... No, però va ser durillo. Ja veiem que es presentava la temporada molt complicada. Perquè també Andalemus és un molt bon entrenador i té la capacitat d'absorbir jugadores només perquè ell està allà. I no tots els entrenadors tenen aquesta capacitat. I a més ell, o sigui, tens els resultats després, no és que només sigui una façana, sinó que després te treu tots els resultats. I el millor de tu, però...
0: I es va trencar aquesta vinculació amb l'Uni i es va fer amb l'Anes, també suposo per el que tu deies, no? D'equips base que ho necessites, però aquest any...
2: Però aquell any de veritat vam tenir gent per sota que ens va ajudar. Exacte. Això també era això, on venien sempre a entrenar, vull dir, amb això realment el Blanes no tenim res a dir. Jo crec que va anar molt bé la vinculació amb el Blanes, sincerament t'ho dic.
0: Jugàveu cada setmana fora.
1: Així, aquesta és la pitjor part de totes.
2: Sí, era un problema. Sí, en jugava un parell a vegades. Però sí, era un rotllo perquè realment era com jugar fora de casa cada dia.
1: Total.
2: I això que jo soc blanenca, toca't les narices. Però era com... No té el caliu de Tordera, jugar...
0: No, notàveu, no? Notàveu un partit molt fred.
1: Jo ho notava molt
0: fred,
1: molt fred, i a vegades rotllo com si fos un partit d'entreno.
2: Diumenge al matí.
1: Diumenge al matí, també.
2: Sí, realment... Bueno, era estar fora de lloc.
1: Res a favor.
2: Està fora de lloc completament, però clar, al final també pues, és el que hi ha, no?
0: Ara, una autèntica xorrada, eh? La samarreta aquell any us agradava?
2: La vaig fer dissenyar jo, a veure què dius, eh?
1: Jo ja et vaig dir que no m'agradava.
2: Ja, però és que no hi havia cap altra manera de fer.
1: És que és molt difícil barrejar el groc amb el verd.
0: Però t'he de dir, Marina, que no em desagradava. O sigui...
1: Si vols te'l regalo. Si vols.
0: No, li donava un toc diferent, li donava un altre color, en plan, i era com... Algo que no veies.
2: Gràcies, Jordi.
0: No, però o sigui, li donaves...
1: No sé, en Jordi ens ha preguntat la nostra opinió. Jo l'he dit.
0: Exacte.
2: La vam dissenyar amb en Marçal. Hi havia diverses opcions, també
1: sí?
2: T'haig de dir.
1: Sí.
2: Sí, perquè vam fer uns quants dibuixos i tal. El Marçal és una màquina, la veritat. És el que fa les equipacions del Blanes. I era la que era més... menys cantona.
1: Podríem haver anat així.
2: Literalment.
1: És que podíem semblar la selecció del Brasil.
2: Samba do Brasil.
0: Bueno, mira, vosaltres us l'haguéssiu emportat després.
2: Al principi no
0: ho
2: havíem pensat, eh? Podíem
1: no, encara no sabíem
2: així.
1: Que...
2: Massa groc, la Susana no m'hagués deixat.
1: Ja, és veritat.
2: Però no, realment, era difícil de combinar. El que sí, no els hi va agradar. A mi em va encantar el brodat aquest de triangles.
0: Això a mi m'agradava.
1: Ai, doncs a mi això no m'agradava.
0: No?
2: M'encanta el brodat aquest. De fet, el vaig posar en contra de tothom.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: M'acabo d'enterar això ara.
0: Ah, mira,
1: ara mateix. Sí, perquè a mi em preguntava, Maria, quin t'agrada? Jo no vaig triar aquest. I abans em va dir, no, és que és del Blanes.
2: Pues como que me como yo la olla, lo pongo yo.
0: Ningú li ha dit.
2: Pues a mi, mira, no em desagradava. I la rosa era xulíssima.
1: La rosa, sí.
2: Me cago en l'hòstia.
1: L'equipació rosa era molt guai.
0: Sí, a mi que
2: ja... La ràdio.
0: No, a mi que ja m'encantava, eh?
2: És molt guai. La rosa és superxula.
1: Per això vam fer la del 3x3 també de color rosa perquè va tenir molt d'èxit la segona equipació. Llavors vam dir, pues, el 3x3 de Festa Major fem l'equipació rosa així, semblant.
0: Era aquella rosa... No, era...
1: Rosa. És la d'aquest any.
2: És la militar.
1: Tu l'has de tenir.
2: Home, sí.
0: No.
2: Jo te l'he donat, eh? A mi no em fotis.
0: No. Ah, Espera.
2: Sí, perquè me'n van sobrar.
0: Sí, vale, sí, però en principi no podia jugar i quan vaig jugar i em vaig demanar una altra vegada, li vaig dir jugar una altra i li vaig donar. És veritat, i no me l'ha tornat. Sí, màquina. Tota la raó. Tota la raó.
2: Doncs has pagat 15 euros, per
0: però, ja, però jo sempre ho dic, amb el, o sigui, a més amb el CEP, té, m'entens? És a dir, si és per col·laborar, si és per organitzar tot això, jo m'ho passo molt bé anar a jugar als 3x3.
2: Aquest any pretenem que la samarreta sigui xula, eh?
0: Sí?
2: Sí, però no vull desvelar secretos.
0: No, no, jo aquest any estic a fondo ja, eh?
1: Sí o què?
0: Ja, jo ja estic recuperat.
2: Ah, bueno, jo l'he dit a l'Elisabet, des d'aquí faig una crida. Avui que sigui l'entrenadora d'un equip de talents ocults.
0: Sí o no? Però hi, ha, hi, haurà, proposar, hi haurà aquesta categoria també.
1: Hombre!
0: Vale. Vale.
1: I tant, i tant.
0: I aquí m'hi sento molt còmode.
1: És la categoria estrella, jo crec. Ja.
0: Uah, sí, jo m'ho passo molt bé. Ara, però, clar, com vigileu? Bé, ens estem anant, però acabem això. Com vigileu realment que sigui una categoria que...
2: Home,
0: no,
2: perquè jo veig aquí s'inscriu, agafo el telèfon, el truco i li dic de què
1: també
2: vas.
1: També dic que volíem animar aquest any altres entitats de Tordera a que es presentessin a la categoria de talents ocults.
0: Això sortirà, eh?
1: Sí.
2: Hombre, sí, convidats, sí, és la idea. Tota, és la idea.
1: Tots els esports que hi hagi a Tordera.
2: Talents ocults,
1: i no esports, rotllo, com si volen venir els escacs.
2: Genial.
0: No, no.
1: O de bitlles.
0: Bona temporada. Oh, de bitlles.
1: Són talents ocults, tots.
0: Com de les bitlles de la fresca que s'apropen, eh?
1: Ojo, eh?
2: Ja...
0: Sempre fas equip.
1: Estic fent equip.
0: Tais, tu l'any passat no vas jugar.
2: És que saps què passa? Que a vegades no, als estius treballo un bar. I a vegades...
1: Ja l'enxamparem un dia, encara que sigui.
0: Un dia. Sí. Va tirar algun dia?
1: És que no, no va venir, no va venir.
0: No. És la típica que un dia tiraria i faria 35 històries.
1: Sí.
0: Com tira?
2: Claro, no donaria ni un, no, però
0: com
2: faria.
0: Ha de ser, perquè després la gent de Malgrat o de Blanes diria, ei, què és això? I pa, la Tordera. I...
2: Has vist? Estaria fent patrocini
1: més gent,
2: a Tordera.
1: Més gent, sí.
0: No. Sisplau, ja a les bitlles, l'any passat, vaig programar un correu.
1: Està massificat, ja.
0: Un correu a les 8:00. Estava fora. Em vaig quedar sense plaça. O sigui, després van ampliar... Com, si eren 30 places, nosaltres érem la 32.
2: En sèrio?
0: Sí. I van ampliar com 3 o 4 places més. Però és que tu programes el correu... I no
1: nosaltres programem el correu perquè s'enviï... Pam, a l'hora
0: sí, no,
1: que...
0: No, el vam programar, però a les 00, eh? Ens vam quedar fora.
1: Hòstia.
0: No, és...
1: Pues la Maia devia tenir un internet privilegiat.
2: Diablo. Ja. Estic flipant.
0: És una autèntica bogeria. Tornem a... Que estava que, parlant. Que... Ja ho he dit al principi que amb vosaltres me'n vaig.
2: Corre, pas quan és?
0: No puc dir el dia.
1: Bueno, serà divendres, segur.
0: No...
1: Era un divendres.
4: Està no clar, sabem, com no cada sabem, any. No la pretinen, aquesta.
1: La càmera t'enfoca tu, no, també?
0: Bueno, sí, aquí. Ja m'he anat una mica, d'aquí. Bueno, ja ho han dit per aquí. Alguna, és que em desconcentreu una mica, va. Alguna anècdota d'aquests dos anys de Lliga Femenina que diguis tu, buah.
1: Uf.
2: Mira, un dia quasi dir... perdem un vol, no? Un bus que era...
1: Avilés, vols dir?
2: Sí. Se'ns vau córrer a sortir, perquè no ho fem mai.
1: No.
0: I... L'hem fet. A hockey és el que fan,
1: A Lliga Femenina 2.
2: Ens vam trobar del hockey.
0: Sí o no?
2: Ens vam trobar en Joan i la...
1: No, però anaven a fer la Transmi.
0: Sí.
1: O sigui, vam coincidir a l'aeroport. Però sí.
2: No amb els del hockey,
1: No amb els del hockey, sinó amb en Joan i la Sara, que anaven... Ens devíem creuar en algun moment a l'aeroport, rotllo... Anem a la porta tal, i ells a la no sé quan.
2: Sí, ens vam creuar allà a l'aeroport, jo me'n recordo.
0: A mi em faria molta gràcia, en veritat.
1: Mm. O sigui, gràcia. Sí. Mira, aquests són els de Tordera.
0: O sigui, els d'hoquei sempre que van a jugar fora aprofiten i després...
1: És que forma part de l'experiència, Jordi. S'ha de veure el complet.
2: Lo de Vilés, tenim una foto. Realment, va dir que no sortirà aquí, però clar, tenim una foto tirades en una plaça. No sé què...
1: Vam sortir de festa, Jordi. Nosaltres ho donem tota la pista i fora també.
2: Fora més.
0: Però la pista de la discoteca i després de la...
1: La pista de baix.
0: Perdó. M'he confós.
2: No, bueno, va estar bé. De fet, també, mira, algun cop ens ha donat... Mira, vam anar a jugar a Baracaldo i l'Ateny... Primer de tot, vam arribar i la marca...
1: Això és una altra anècdota, eh?
2: Sí. No té la Mar Carbó no es trobava bé al cotxe allà.
1: Va viatjar malaltíssim.
2: Va viatjar molt malalta. Et va quedar a l'hotel.
1: No va arribar a venir ni al pavelló.
2: No. Uah. Vam anar set a jugar a Baracaldo. Vaya caldo, que no es calló. 53? No, 101 a 53 vam quedar. Una bestiesa d'aquesta.
1: Invictes al Lliga van estar,
2: I anaven celebrant cada bàsquet, eh? Que et quedes...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Màquina. Ja et poden pagar bé. I després estem jugant, passen 5 minuts de partit i de sobte la tenya es dona un cop.
1: Va a robar una pilota, posa la mà i es dona un cop.
2: Està corrent. I anant a atacar o a defensar, no sé, es mira el dit i va...
1: I tenia el dit fora de lloc.
2: Tenia el dit com un interrogant.
1: Al revés.
0: Para.
1: Sí, sí. Vam haver de parar el partit al metge, perquè a Lliga 2 és obligatori que hi hagi metge a la pista. El metge del Baracaldo li va agafar la mà...
0: I raca.
1: I va fer rap.
2: La va agafar així, superenglops.
1: Sí, així, en plan, perquè ella no veiés i fer pla. I li va posar lloc. Però clar, no va jugar més, vam jugar amb 6.
2: Però lo fort és que la tia seguia corrent.
1: Sí, fins que va notar algú en el dit i se'l va mirar i va començar a cridar, rotllo.
2: I em ve la de l'altre aquí i em diu, què li passa? Perquè era catalana. I li dic, li ha quedat el dit com un interrogant.
0: Uau.
1: És que hi ha unes converses a la pista.
0: No, però...
1: Sobretot la Thais, És molt divertit.
0: És que és la típica fa trash-talking i de cop...
1: Però no és trash, no és trash.
0: Surt. És la típica de... Està defensant, té la pilota l'altre i li diu, com va anar, família?
1: Sí.
2: L'altre dia, quan jugàvem contra el CC, que vaig jugar aquí a Iscura, vaig fer un partidazo, estàvem al 39 i quedava poc. I em diuen, Marc, estàs bé? I li dic, hombre, pa lo que queda, acabo el partido. Se'm mira la de l'altre equip i li dic, aunque ya no estoy pa estos trotes, sé que tengo 30. No se te nota, jo.
1: Comentaris, Maris.
0: Mare meva.
2: Dime algo más que me siente mejor. Bueno, què més?
1: Estàvem parlant de les anècdotes.
2: Sí, s'ho estava pensant ara. Estava pensant.
0: Però amb aquest dos anys de lliga femenina, molt bons anys, no? Bueno, molt. El segon potser una mica més feixuc.
1: Sí, però és això. Passava el que passava a pista i intentàvem passar-nos-ho bé després.
2: Sí,
1: menjar bé, sortir una miqueta... Logroño també, vam tenir Logroño els dos anys, que Logroño sempre és un bon destí.
2: Sí, el primer jo no vaig anar.
1: És veritat, però el segon també va
2: ser. El segon van venir els nois també.
1: És veritat, va venir el sènior masculí a animar-nos a Logroño, perquè caien un pont de novembre i van...
2: Perquè vam salvar el cumple... Les meves amigues també van venir i vam salvar el cumple de Laura allà.
1: És veritat.
2: I també estava la Vagó.
1: Sí, va ser una trobada molt bèstia.
2: Estava tot malgrat allà també.
1: A Logroño.
0: Sobretot durant aquest temps, ostres, no sempre anàveu amb avió, no?
2: Moltes vegades... El primer any, molt poc vam anar amb avió.
0: Jo me'n recordo veure històries de vosaltres amb furgonetes, amb cotxes apretades, amb la maleta allà darrere. Tot això també significa que has de sortir molt aviat o fins i tot estar de viatge tot el cap de setmana.
2: Sí, sí.
0: Un sacrifici també molt gran que havíeu de o dir que no a certes coses, no?
2: A tot.
1: Exacte, o sigui, tens el cap de setmana hipotecat.
2: A mi em deien, Tais, aquí per aquí pel malgrat et veien poc, i dic, bueno, és que portava 2 anys que jo el cap de setmana ens aixecàvem el dissabte a les 3 del matí
1: sí.
2: A vegades i algun diumenge, i si havíem de tornar a l'avió també ens aixecàvem diumenge sí, el de Mallorca va ser una locura
1: sí, anava i tornava el mateix
2: l'abric de la Teny
1: se li acaba de córrer una
2: és l'anècdota estrella, eh?
1: No pot durar 40 minuts
2: mira, resum, vam anar a dinar la Teny es va deixar la jaqueta al restaurant i vam anar fent curts i vídeos de la Ferreiro se la va guardar a la motxilla, ¿vale? I vam gravar i bueno, la Tenxa ha deixat la jaqueta i llavors durant tot el dia, perquè teníem tot el dia a Mallorca, havíem jugat a les 12 del migdia,
1: teníem el vol a les 8 del vespre
2: tot el viatge dient-li
0: perdó, a més aquest no era, o sigui, no era temporada d'estiu.
1: No,
2: ja,
1: era febrer.
0: És que jo vaig mirar el calendari i me'n recordo de dir, hòstia, vull ser a Mallorca més tard i me'n vaig amb elles.
2: Que va. Però va fer bon dia.
1: Els vols eren baratos.
2: Feia bon dia i dèiem, no tindrem pas fred aquí nosaltres, eh?
1: I anàvem dient, i la Júlia no sabia per què dèiem lo de la jaqueta.
2: I tota l'estona li dèiem, tia, tu no tens fred tot el rato. I llavors a l'aeroport a les 9 de la nit... La Ferreiro la treu i se la posa ella. I de sobte la tenc, és la meva jaqueta.
1: Imagina't nosaltres això, fent això rient, i en Dele, sol, assegut a una cadira allà al final, rotllo, descansant de nosaltres, així mirant el mòbil per dins el cul, veient a la Júlia, com deia allò de la jaqueta.
2: És que... Tot. A més, va haver-hi un moment que van a obrir la bossa per anar a agafar no sé què i vam dir, ara se n'adonarà que no té la jaqueta i no.
1: És que hem de matar el temps amb algunes coses. Són moltes hores juntes i ens ho passàvem molt bé. Sí.
2: La jaqueta.
0: Us volíeu matar en certs moments de tantes hores entre vosaltres?
2: No. Pues no, la veritat és que no.
0: És que aquell vestit, o sigui, sobretot el primer any, el vestidor era
2: sí.
0: Una.
2: Sí, sí, no. La veritat és que no hem tingut mai res. No. És heavy, per això aquest any ha sigut estrany, saps? Ha sigut més complicat.
0: I ara ja per anar tancant, ostres, éreu les referents del club.
2: Ara són les preminis.
0: El sènior masculí va desaparèixer i en realitat el CEP, que sempre havia sigut un equip de noies i els nois estaven per allà, bueno, de, intentem arribar al nivell que arriben les noies, però no, mai arribàvem, que sobretot l'equip base, les categories base, ostres, de mica, ara de mica en mica van reflotant una mica, no? Però algunes temporades que es va patir també, i vosaltres éreu les referents. Ara, també, no sé si vosaltres continuareu treballant una mica, que si això pot continuar revivint una mica, però clar, ara l'esperança de les nenes petites, de les poques que hi havia abans, de, ostres, vull arribar a ser com la Marina, com la Thais, o vull arribar a estar allà amb elles, ara han d'aconseguir fer la seva mentalitat de jo vull arribar on estaven, no? De dir, anem a fer un sènior.
2: Sí,
0: Igual amb el masculí, que és, potser és el més a prop que hi ha.
1: Jo crec que el club està fent tot el que pot i està intentant créixer. Jo crec que aquest any ja han fet, no, les categories de psicobàsquet, escobol, el premini femení, que han mantingut els grupets, han fet algunes trobades, algunes, l'escobol ha fet la lliga aquesta que crec que juguen dos cops al mes o alguna cosa així. I jo crec que és el futur del club, això. I ara m'he recordat que també a la tertúlia crec que es va comentar com que s'havia descuidat la base i que potser s'havien centrat molt en nosaltres i jo no crec que sigui així. Però sí que és veritat que crec que també ho va comentar en Joan, que hi ha l'oferta per fer esport a Tordera és molt àmplia, que crec que és una cosa bona, eh?
0: Sí.
1: Però també fa que si abans el club tenia 21 equips o 20, o jo sé, el CB Tordera potser n'havia tingut 23 o 24, doncs ara costa molt fer equips i perquè també doncs tothom es divideix en moltes més entitats i bueno, això costa, però crec que el club no ha deixat de treballar per la base.
2: No, es fa tot el que pot. Sí. I ara també està molt de moda el futbol una altra vegada.
0: Bueno, i ara espera que quan acabi el Mundial hi haurà un altre boom. Cada 4 anys hi ha un boom de persones que
2: portem que
0: s'inscriuen.
2: Les noies del futbol, amb l'Alexia, bueno, que ara ha marxat, t'he vist, saps? I l'Aitana bon matí, tot això, les nenes, moltes nenes, la Berta, una nena que entrenava l'any passat, la Berta ens deia, totes les meves amigues fan futbol, saps? I, clar, ella és la rara per fer bàsquet. Però, bueno.
1: Però, bueno, jo crec que...
0: Roseta.
2: González, sí.
0: Ah, la vaig entrenar jo quan era petita.
2: Sí. És un amor.
0: Clar, és que ara els cadets crec que són...
1: És que els vam entrenar nosaltres l'any passat.
2: Sí.
0: Els cadets crec que són... Els vaig entrenar jo... Bueno, estava sempre de segon. Vull dir, el típic que jugues en el club i et dius, va, segon entrenador. Pues, sí, des de petits.
2: Et va passar.
0: ara ja per acabar, amb quina paraula definiríeu la vostra etapa en el CEP?
2: Pues mira, jo hi ha certs moments d'aquesta temporada que no incloc, però jo crec que de veritat hem sigut una família. La veritat que sí, que ho sento així. Això, estic a punt de plorar, però ha sigut una part molt guai que he tingut el plaer de viure i de coincidir. I d'aquí em duc tantes coses que una paraula és poca, però...
0: 6 anys, sí,
1: resumir... Una paraula és complicat.
2: Mm.
0: Tu, Marina, 7, 8 anys?
1: 8.
0: 8?
1: Temporades, crec. Sí.
2: Toma, no són 7.
1: No sé, jo diria... Diria somni, però crec que és un somni que no somies, i va més enllà, saps? Jo crec que hem viscut coses i t'emportes coses d'aquesta etapa que no, jo no em podia imaginar quan vaig venir aquí, saps? Quan vaig tornar de Girona, llavors això... Crec que no té preu.
0: Un somni que, bueno, a banda s'ha fet realitat, no? És a dir, no sé fins quin era el teu tope, però arribant a Lliga Femenina 2 amb aquesta família, un somni que... Ostres.
2: Tinc una altra paraula. Regal. Estic mística avui, eh? Mercurio retrogrado, ja veuràs.
0: No. No, m'han agradat aquestes paraules. Doncs, noies, fins aquí. Després de tants anys que, ja et dic, des d'abans de Covid, amb tu, Marina, que ja estava per allà jo, que era un nen petit, i amb tu, Thais, doncs, que des d'aquests 6 anys, després, just en el Covid, que ja m'heu vist suficient?
2: No, o potser no.
1: Et trobarem a faltar,
2: sí.
1: També, Jordi.
2: Bueno. Ens apuntem a futbol.
0: No, jo
1: parlant
0: ja...
1: de la base, sí. Del club.
0: No, però ja, si organitzeu el 3x3, doncs ja es tornarem a veure.
2: Sí, clar que sí.
0: Però sí que és veritat que les xerrades aquestes amb el sènior, doncs que ja s'acaben, i aquí tant vosaltres com jo també tanquem una etapa molt bonica, i espero que hagueu gaudit, que m'hagueu suportat, que no se us hagi fet pesat i ha estat tot un honor doncs, estar amb vosaltres al cantó i acompanyar-vos per aconseguir tot aquest somni que heu fet com a club també.
2: Ai, moltes
1: gràcies, Jordi. I gràcies, o sigui, a tots els que heu format part d'això, sí. També a tots els que han vingut a gravar partits, a fer les transmis, també a la Llonsara, que també ens va estar seguint fins fa poc, i que estava al pavelló també. No sé, crec que també ens hem sentit molt estimades i en part gràcies a vosaltres per fer-ho arribar més lluny.
2: I gràcies pel suport que hem tingut de molta bona part de Tordera, la veritat. Jo crec que ha sigut molt guai. Molt guai.
0: Doncs amb això acabem. Moltíssimes gràcies, Thais. Moltíssimes gràcies, Marina, doncs, per estar aquí en el show dels esports. I esperem veure-us a la pròxima, que no sé quan serà, però que espero que sigui ben aviat.
2: Ai, que fuerte.

Vinga, home, nosaltres ja hem arribat al punt final, a punt de tocar a les 9 en punt. S'acaba la setmana, s'acaba el programa amb aquesta entrevista amb la Thais i la Marina fent un balanç de tot el que ha estat aquestes temporades. Ho deixem aquí, desitjar-vos que acabeu de passar una molt bona nit i, sobretot, ens veiem demà pel camp de futbol en el Memorial i, si no, ens veiem per YouTube el dissabte a les 12 del migdia i el diumenge a partir de les 4 veient les 4 finals del torneig. Que vagi molt bé, molt bona nit.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Oh! Convidada, Letícia Sabater. Es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo.
2: Valor para decirte adiós.
1: Clar que sí.
2: Ya no creo tus amigos.
1: Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3 Media.
2: No me llames más.
1: Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos.
2: Lo puto petamos de fiesta.
1: I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser.
2: No hay más...
1: Vinga, preparats, preparades. Comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
4: Aquí amb el Joan Bosch.
1: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria d'anar aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
4: Aquí, a la ràdio.
1: En vivo i en directo.
4: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
1: No.
4: És que no hi havia més que televisió
1: espanyola. No hi havia més canals.
4: Espanyola.
1: Exacte.
4: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no. És que no hi havia cap més canal.
1: La U?
4: I no ho entenien.
1: Clar.
4: No era ni la U, era la tele.
1: I ja està, era la tele.
4: I no hi més.
1: I punto.
4: I no hi més. I deia, on vas? Vaig a la tele.
1: I la tele, ja està.
4: I aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
1: I a la ràdio
4: espanyola.
1: També anaves, eh?
4: No, a la ràdio.
1: A la ràdio a part.
4: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
1: Molta.
4: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, Ràdio Nacional, no sé què... Però de tele sol havia esta.
1: Ni més ni menys, és un territori.
4: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona que feia un programa del celler de la cançó catalana.
1: Ah, mira.
4: Això és una batalleta petita.
1: Explica.
4: Amb el Salvador Escamilla. I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
1: Ai, Déu.
4: I aleshores jo vaig escollir Televisió Espanyola, perquè
1: estava
4: més segura, clar. I era més nou, i tot era diferent.
1: Estava
4: ràdio,
1: ja
4: n'havien fet molta,
1: clar,
4: aleshores.
1: Sí. I tant.
4: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
1: Molt important.
4: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
1: Ah, no?
4: Doncs era feta a tot Espanya.
1: Per tot Espanya. Com es deia...
4: Verano Azul.
1: Vinga, doncs
4: era
1: escoltem...
4: Era preciós.
1: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb, amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important,
0: que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí, i el recordo molt la gent i ell està igual, eh?
0: Sens
1: com quan
0: dubte.
1: Era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i se la volen veure, van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Home,
0: allà
1: i tant.
0: Està tot.
1: Clar,
0: funcion.
1: Està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2.
1: No oblidem.
0: El 2Cat.
1: El 2Cat,
0: això, Cat,
1: sí.
0: Que també el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, bon, meus amics de tota
0: gent,
1: la vida.
0: De tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
0: exacte,
1: sèria. No puc
0: exacte,
1: dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio
1: Justo. Que ara fa el Sobera una mica,
0: ara
1: més o menys.
0: Ara fa el Sobera, eh?
1: Ah, exacte.
0: Ha tornat, eh? Ha tornat.
1: Sí.
0: Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per
1: anar
0: a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir?
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació en Triunfo, de tot, em poso
1: clar.
0: Tot. I una sintonia que a mi em va agradar molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que
0: assumpte.
1: Deia, a jugar,
0: a jugar.
1: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per el Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta'm, ara fa el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta amb els diners.
0: I l'han tornat a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé, eh?
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Tant tant. Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: també.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El, seu
0: el First Dates.
1: Sí.
0: Sí. Que escolta'm, que hi ha de tot allà, eh? I
1: queda
0: bueno,
1: una cosa que també m'agradaria dir...
0: Home, bé, digues,
1: més seriosa,
0: Assumpta.
1: No tant...
0: Sí? Més
1: sí,
0: seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal, Assumpta.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records,
1: que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé,
0: no,
1: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més tothom tenia una gran il·lusió perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments. No hi havia res fet. I es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal. Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado,
1: el Jordi,
0: que va començar ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: Jordi,
1: sí, sí, sí.
0: Un dia
1: sí,
0: també el portarem. I també, i també el nostre bon amic.
1: L'Olga Viza, la Milà, la Mare de Déu.
0: Quants presentadors han passat? El Joan Pera, Assumpta, que feia aquells,
1: sí, sí,
0: aquells teatres.
1: Feia el Senyor Caparrós amb el,
0: amb el Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant, que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Sempre parlem d'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets.
0: Escolta'm,
1: sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim. Seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: la gent el critica, li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi han coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana... Doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català, anglès i afro house. L'afro house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro house, què significa?
2: Afro house és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte del que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un també... exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no, no, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant, i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu,
2: Welcome.
1: El seu
2: treball. Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Dices, Toni, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar una caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixegut a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient.
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
1: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
4: La gent jove.
1: Però tu quants anys tens?
4: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
1: I t'agraden de quina edat?
4: Entre 30 i 45.
1: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
4: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si t'he visto, no m'acuerdo.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla, si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen...
1: La xarxa
5: televisions locals.
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
5: molt
1: les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però, ojo, quina caixa, És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codornio, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver cómo fa la canción.
6: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido,
1: Pluma, pluma gay.
6: Marica tú, marica yo, marica quién, marica...
7: Marica Jorge.
1: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà, qui ve demà?
7: L'Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
7: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
7: La Vega,
1: Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
7: No sé, no sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
7: No, no.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
7: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
7: Això no ho pugis a la ràdio.
1: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
7: Sí.
1: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
7: Claro.
1: Ah, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
7: Uf, molt, molt.
1: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
7: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
1: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
8: Sí, l'he preparat.
1: De qui?
8: D'Alba Moreno.
1: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
8: Ah, ostres.
1: Que no m'heu preparat el noi que ve? Però si tinc com anat a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me, doncs, sortir a la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
1: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni Rovira i tu. Pluma, pluma, pluma, pluma,
9: Marica, qui és? Marica, tu. El racó de Toni Rovira. Marica, La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
10: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
0: Doncs no ho deixem de fer perquè Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre, doncs, ens atén molt amablement. No sé què he fet malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso. No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

0: prepárate. El primero, durante.
1: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: A la cimbrera d'ella m'agafava. Quan feia el dinar i posava taula. Tenia 40 anys i ben guerrida.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dissabte 6 de juny. Avui a les 9 del vespre, Tordera es convertirà en un escenari poètic a cel obert amb la celebració d'un recorregut artístic sota el nom La mirada del poeta. El punt de trobada serà l'Institut Lluís Companys, des d'on es començarà un itinerari per espais emblemàtics de Tordera, on la poesia, les performances i les instal·lacions efímeres es donaran la mà. L'esdeveniment aposta per trencar barreres entre l'art i el públic i convida la ciutadania a submergir-se en un univers poètic col·lectiu. Durant aquest recorregut, que hi haurà intervencions literàries i accions escèniques inspirades en l'obra de la poeta catalana Anna Bou-Jorba, especialment en el seu llibre El cirurgià de màscares, una obra que explora temes universals com el record, la casa, la vida, l'existència i el viatge cap a l'interior d'un mateix. Les entrades són gratuïtes i es podran recollir al Teatre Clavé i a la Biblioteca de Tordera. Això sí, l'aforament és limitat. Recordem que això es durà a terme avui a les 9 del vespre. Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga a la vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'enguany. El focus principal d'aquestes setmanes se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i adequació de la xarxa de camins forestals. Tot i que la gestió forestal es realitza durant tot l'any, és ara quan s'intensifiquen aquestes tasques de neteja a l'entorn, sobretot, de les urbanitzacions. L'objectiu és controlar la densitat del bosc i evitar que l'acumulació de vegetació i brossada es converteixi en perill en cas de foc. Ara que les pluges també donen treva, l'Ajuntament prioritzarà l'actuació en aquestes vies. La prioritat absoluta és garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. La parròquia de Tordera es prepara per celebrar demà diumenge la Diada de Corpus. Aquest any es repartirà l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'Església i Mirador. A partir de les 7 del vespre començarà la processó fins al Mirador. Com a molts pobles de Catalunya, el Corpus de Tordera s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. Aquest dissabte també s'organitza al Parc de la Sardana de Tordera un escenari perfecte per gaudir de les famílies. La colla castellera de l'Alt Maresme, els Maduixots, ha organitzat un tardeig infantil Maduixot, una jornada ludicultural dissenyada per aprovar el fet casteller i l'entreteniment als més petits de la casa. Aquest esdeveniment, que arrencarà avui a partir de 4:45 de la tarda, i promet una tarda farcida d'activitats dinàmiques, inclusives i pensades per tothom. L'objectiu de l'entitat és fomentar la cohesió social i l'esperit d'equip a través d'aquest ambient festiu. Hi haurà un taller que permetrà a la canalla descobrir la primera mà a la tècnica, els valors i la màgia de fer castells de forma totalment segura. L'espectacle Trinxat no tremola, taller de bombolles i gaudir del servei de pint de cara seran algunes de les altres activitats. Els Maduixots, que habilitaran un espai amb taules i cadires, així com un servei de bar, recordem, a partir de 4:45 de la tarda. I aquest cap de setmana, durant tot el cap de setmana, el 6-7 de juny, es celebra la 27a edició del Memorial Josep Barceló, amb algunes novetats respecte a aquestes darreres edicions. El torneig, que manté el compromís amb l'esport base i la diversitat, comptant amb categories de formació que inclouen l'S10, S11 i S12, més es consolida la categoria de la B femení i la modalitat de futbol inclusiu. Pel que fa al cartell d'aquesta edició, s'ha confirmat la presència de 35 clubs, dels quals 9 són professionals, entre els que destaquen Futbol Club Barcelona, que és el club professional amb més participacions a la història del torneig, així com València, Reial Societat o Villarreal. A Tordera, que tornarà a ser l'epicentre del futbol base català durant aquest cap de setmana, i podrà veure tant la presentació com les finals a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera.

0: I pel que fa al temps, durant el dia d'avui tindrem un dia assolellat. Després d'aquests dos dies de núvols i pluja, dona ja treva aquestes precipitacions i avui que no se n'esperaran més. El sol que ja ha fet acte de presència des de ben o d'hora del matí. Per tant, avui que podrem gaudir totes aquestes activitats que hem anat comentant amb el màxim sol possible.
1: Stamlit, una proposta.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
4: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 6 de juny. Bon dia, mossèn Edwin.
5: Bon dia, Dolors, i molt bon dia als nostres oients. Avui vull donar una salutació especial a Maria Maresma, que sí, és una oient molt fidel a l'emissora.
4: Li ha comentat?
5: I tant.
4: Sí? Molt bé, doncs des d'aquí la saludem i comencem el nostre programa d'avui. Aquests dies hem celebrat, acabem de celebrar, la festa de la Santíssima Trinitat i demà la festa de Corpus Christi. Doncs seria bo que comentem una miqueta d'aquestes celebracions, ja que, com hem dit altres vegades, aquest espai no es tracta només de complir unes tradicions, sinó de renovar nosaltres, com a comunitat cristiana, allò que cada motiu de celebració significa per l'Església, que, com hem dit, som tots nosaltres, els batejats. Doncs bé, comencem per la festa de la Trinitat, si li sembla, mossèn Edwin.
5: I tant, sí.
4: De què es tracta de celebrar que Déu és Trinitat?
5: Molt bé. Inicialment pensem en com l'estructura trina, tot el que conté tres elements, sol estar present a moltes coses dins la creació. Mirem, per exemple, que quotidianament, quan una parella es casa, som un matrimoni. Però quan tenen el primer fill, comencen a parlar de família.
4: Sí.
5: Així moltes coses se'ns presenten en grups de tres. A l'home, l'ànima, el cos, l'esperit. I curiosament, no és gratuït que en altres religions també hi ha descripcions trinitàries del poder diví. Per exemple, a l'hinduisme, on hi ha milers de déus, els tres principals són Brahma, Vishnu i Shiva. I la relació entre ells generen a tots els demás dioses,
4: sí,
5: petits dioses. I l'univers també està generat per aquesta relació segons la cosmovisió hinduista. Per a nosaltres, Déu es presenta de forma trinitària, Pare com a font de tot, el fill engendrat pel Pare en l'eternitat, cosa que vol dir que no és que comença a existir en un moment determinat, sinó que sempre ha existit, i l'Esperit Sant que prové del Pare i del Fill. Tot és una mateixa essència que simplifica, que simplificant molts, se'ns manifesta en tres maneres d'actuar. Ho celebrem perquè és el dogma principal de la nostra fe. Dogma vol dir base, un punt de partida. I celebrem exactament que Déu és sent un de sol, és ser relació d'amor, i és perquè aquesta relacionalitat i a partir d'ella ho ha creat tot.
4: I trobem a la Bíblia la paraula Trinitat?
5: No exactament, però des del Gènesi es veu un aspecte trinitari. Déu actua com a creador i crea a partir de la seva paraula. És a dir, el Verb, i ja sabem qui és el Verb, el seu fill. Tot s'anima pel seu esperit. Allí veiem clarament la Trinitat. I quan el Verb s'encarna com home, que és Jesús mateix, veiem també com parla tot el temps del Pare i de l'Esperit que cobreix tot el seu vincle amb els homes i amb el Pare. I es fa més clarament manifest quan arriba el moment de la seva glorificació i comença a prometre la vinguda plena de l'Esperit Sant. Repeteix sovint que vindrà l'Esperit de la veritat i que serà tot en tots. A la resurrecció, el primer que fa en aparèixer per primera vegada als deixebles al cenacle és desitjar-los pau i bufar sobre ells el seu esperit. El mateix que es planifica amb la Pentecosta. I així podem veure com actua Déu, una sola essència en tres persones, Déu Pare com a font de tot, Déu fill com a salvador del que estava perdut i l'esperit que ho santifica tot.
4: I des de quan l'Església té aquesta festivitat entorn del misteri de la Trinitat?
5: Bé, podem dir directament que des del segle IV, o sigui que és una festa de les més antigues que tenim dins la Iglesia, acceptada oficialment des de l'Imperi Romà allà l'any 325. Es va reunir el Concili de Nicea, que entre altres assumptes buscava posar un ordre a la celebració cristiana, a les celebracions cristianes, establint una proposta litúrgica més ordenada. Així que la celebració del record de l'acció de Déu a la història de la salvació es reconeixia d'aquestes tres formes que esmento. Pren ja un nom propi que ja es deia, veient el començament de la revelació a l'Antic Testament i certificant-ne la planificació del Nou Testament. Després, aquesta festa es va refermar més que altres en concilis ecumènics posteriors.
4: Uh-huh. I concili ecumènic, què vol dir, ecumènic?
5: Un concili ecumènic és on reuneixen bisbes de les dues ales de l'Església, l'oriental i l'occidental, cosa que en termes moderns direm Església Ortodoxa i Església Catòlica.
4: Uh-huh. Uh-huh. I entén l'Església Ortodoxa la Trinitat de la mateixa manera que l'Església Catòlica?
5: En part, sí. El dogma és el mateix. Déu és un i trino. Però per ells la relació de les persones de la Trinitat és jeràrquica, vertical. O simplificat seria com si el diguessin que el Pare està per sobre el Fill i el Fill està per sobre l'Esperit Sant. Una relació vertical, un a sobre de l'altre, però per a nosaltres és una relació comunal. Cap no està per sobre de l'altre, sinó que tots són un mateix. Uh-huh. Millor dit, són una comunió, és una relació comunal, com una família.
4: Sí, sí, aquest misteri, uh-huh, no?
5: Exactament.
4: Que sempre se'ns fa com
5: sí,
4: complicat d'imaginar-nos.
5: D'imaginar-nos, però que ho visquem.
4: Sí, sí, sí, d'aquesta manera, i tant.
5: Sí.
4: Doncs ara parlem de la festa de Corpus, que és demà. Com apareix aquesta festa del Corpus?
5: En un cert sentit, el Corpus cristià està implícit des de la institució de l'Eucaristia al sopar del Senyor d'aquell dijous sant en què Jesús va a partir el pa i va manifestar que és el seu cos i després va donar als seus deixebles el vi i va manifestar que aquesta és la seva sang, mostrant després la significació de la cena pasqual jueva i vas demanar que celebressin això en memòria seva. Així neix la nostra Eucaristia, que diríem sempre que és la Pasqua del Senyor, on es reactualitza el sacrifici de la seva vida, que estava integrat en la seva encarnació en cos i sang. Així que Corpus Christi cada Eucaristia, però tomem una data,
4: sí,
5: per recordar-lo d'una manera exaltada.
4: Uh-huh. I quan es va començar a celebrar?
5: Al segle XIII. Per aquest temps va passar que un sacerdot de Praga tenia dubtes sobre la veracitat que Jesucrist es fes present en el pa i el vi a cada missa. Amb aquestes dubtes de fe, va fer un peregrinatge a Roma. Allí va pregar molt perquè Déu l'enfortís en la seva fe, i un d'aquells dies que estava de peregrinació va passar que l'Eucaristia va poder celebrar-la a una parròquia de la ciutat de Bolxena.
4: Uh-huh.
5: I en aquell moment de la consagració, la forma del pa va començar a sangrar visiblement, tant així que gotes de sang van caure sobre el corporal. A prop d'allà hi havia el papa Urbà IV, que, en assabentar-se, va enviar a Sant Buenaventura, que va constatar que era cert que havia passat, i portó aquell corporal i aquella sagrada forma a la ciutat d'Orvieto.
4: Uh-huh.
5: I allà encara es conserven aquestes relíquies. Després van demanar a Santo Tomàs de Aquino que escrivís dos himnes especials per celebrar aquest miracle eucarístic. I ell va escriure el Pange Lingua i el Tantum Ergum, uh-huh, que cantem cada dijous aquí a l'exposició del Santíssim. Així es va estrenar la institució de la Festa del Corpus en 1264.
4: Fa segles.
5: Sí, sí, més antiga la Trinitat, sí. i una mica menys la... Sí.
4: El Corpus.
5: O sigui que té 740 anys.
4: Sí.
5: Sí.
4: I avui en dia, quin sentit té aquesta celebració?
5: Partim d'una veritat de fe incontrovertible. I l'Eucaristia és el sacrament font i culma de la fe i de tots els sacraments. Tots els sacraments neixen del sacrifici de Crist. Van ser denunciats al seu ministeri públic i són ordenances del servei que demana als qui envia, als apòstols. A cada Eucaristia hi són presents el cos i la sang del Senyor. I per la gràcia que concedeixen els sacraments, tots participem del cos místic de Crist, que és la Iglesia. Corpus Christi no és només una festa, és el record que pel sacrifici del cos de Jesús i per la seva sang vessada tots són salvats.

0: A les 7 de la tarda farem, precisament, la processó de Corpus.
1: Sí.
0: Sortirà la custòdia de l'església i passarà per algun carrer i al mirador per les alfombres que fan amb molta devoció.
1: Molt bé, o sigui, sí. Demà, diumenge a les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda, sí, si Déu vol.
1: Molt bé.
0: Esperem que no fa molt de vent perquè no... es volen les catifes.
1: Les volen. Esperem que faci una bona tarda i es pugui celebrar aquest
0: sí,
1: Corpus.
0: Sí.
1: Doncs moltes gràcies, mossèn Edwin.
0: Moltes gràcies a tu, Dolors,
1: i
0: als nostres oients.
1: I tant.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
6: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
5: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
6: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
9: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
10: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
7: Notícies en xarxa, edició matí.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem del llibre Monachorum Cibum, l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i de Sant Cugat del Vallès, del que n'és autor el professor gironí Sergi Rajec. Amics i amigues, comencem com és habitual escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa. Escoltem aquest diumenge en paraules de Sant Pau amb la primera carta als cristians de Corint. La festa del Corpus té el seu origen al segle XIII, quan a l'abadia de Cornillon, a Lieja, Bèlgica, la seva priora, Santa Juliana, va aconseguir permís del bisbe per a fer una celebració especial en honor al cos de Crist, al qual tenia una gran devoció. Anys a venir, el miracle eucarístic de Bolsena, a Itàlia, va consolidar la celebració pública del misteri eucarístic. I finalment, el 8 de setembre de 1264, el papa Urbà IV va signar la butlla Transiturus de Ogmundo, en la qual instituïa oficialment la festa del Corpus Christi. I des de llavors, aquesta solemnitat se celebra arreu i és una festivitat molt arrelada a les tradicions populars.

0: populars i molt estimada pels fidels. A la nostra terra, la celebració va donar lloc a la participació popular, que inclòs els elements festius que tenen la festa de Corpus, els seus orígens, però que s'han vinculat després a d'altres celebracions al llarg de l'any. És aquesta una festa, doncs, que malgrat el pas de dijous a diumenge, té el seu centre en el misteri eucarístic i arrela profundament en les nostres tradicions. Aquest any, la solemnitat del cos i de la sang de Crist adquireix un to molt concret. Ens visita el papa Lleó XIV i serà ell qui presideixi el Corpus a Madrid, tot celebrant la vigília una vetlla de pregària i presidint l'Eucaristia i la processó el diumenge. Una ocasió, doncs, molt especial i que ens convida a parar atenció al que celebrem i per què ho celebrem. L'Eucaristia és la font i el cimal de tota la vida cristiana, ens diu Lumen Gentium. Per això l'adoració eucarística, sigui de manera privada o pública, prolonga i intensifica allò que s'esdevé en la mateixa celebració litúrgica, perquè adorem aquell que hem rebut. Aquesta relació intrínseca convida a cuidar la dimensió comunitària de l'adoració eucarística, ja que la relació personal amb Jesús sacramental posa el fidel en comunió amb tota l'Església, en fer-lo prendre consciència de la seva pertinença al cos de Crist. Pertanyem al cos de Crist, al qual en comunió, com a comunitat, reverenciem, i això ens mou la caritat, a l'amor a Déu i als altres, especialment els que més necessitat tenen de ser estimats. No podem viure la realitat del misteri eucarístic sense viure la realitat de l'amor que ve de Déu i que ens pertoca practicar, perquè tot i ser molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa, convertit en cos de Crist. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Muntada, membre de l'Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem. Bon dia, Ramon.
2: Bon dia.
1: Quan vulguis.
2: El passat dia 28 d'abril, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, vaig defensar la tesi doctoral que porta per títol L'Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem, govern central del seu gran magisteri a l'estat de la Ciutat del Vaticà i la seva organització associativa a Espanya. Amb aquest estudi, vull donar a conèixer aspectes globals fins a arribar a la realitat local més propera amb les seccions i delegacions locals com ara la de Girona. De fet, a la nostra diòcesi, l'Orde compta amb una històrica presència no només a la catedral de Girona, sinó inclús en altres indrets, com ara Palera, Peralada, Darnius, Vila-sacra, Terrades, Espolla, les Illes Medes, Garrigoles, Llagostera o Palafrugell. Amb el treball de tesis doctoral, m'he aturat a analitzar la seva singular arquitectura normativa més actual, formada per l'Estatut General, el Reglament General i les disposicions locals. Uneix als actuals 30.000 membres d'aquesta ordre cavalleresca la seva espiritualitat cap a Terra Santa. Doncs ens trobem davant una persona jurídica pública catòlica que fixa la seva acció i suport financer al Patriarcat Llatí de Jerusalem, voi ajudant a mantenir les 55 parròquies, 41 escoles, 35 guarderies, donant servei a 19.000 estudiants. Són objectius dels cavallers, dames i eclesiàstics de l'Orde la potenciació de l'espiritualitat, el recolzament a l'Església diocesana, els actes de recaptació econòmica, a més de les peregrinacions a Terra Santa. A casa nostra compta l'Orde amb una visibilitat a l'entorn de les principals celebracions pontificals a la Catedral de Girona des de l'any 2009 i d'una manera entranyable a la Basílica del Sant Sepulcre de Palera a Beuda.
3: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
1: Tot seguit parlem del llibre Monachorum Sibum, l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i Sant Cugat del Vallès, del que n'és autor el professor gironí Sergi Reixac. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, Sergi, què tal?
4: Bon dia, moltes gràcies, Àngel, per convidar-me programa a parlar del nou llibre.
1: Gràcies per estar aquí. Bé, en el llibre expliques com era la dieta dels monjos benedictins al llarg d'un any, concretament al llarg del segle 14 gràcies a un document datat del monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Quin document era? De quin any? Com el vas trobar?
4: Doncs bé, en aquest cas el llibre es basa, com ja has dit, en un document del segle XIV. Específicament és un document, és una còpia d'un document que l'original és del 1321, del mes de juliol. Fa referència a les porcions alimentàries i ens fa un viatge al llarg de tot un any per a les porcions, és a dir, el que es menjava al llarg d'un any en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles. És un document que es conserva actualment en el fons del propi monestir, en el fons de Sant Miquel de Cruïlles, que està conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. És un fons realment molt ric i molt poc estudiat, i que en aquest cas estem parlant d'un pergamí de dimensions considerables.
1: Hi havia algun protocol a l'hora de fer el menú? No sé si la regla de Sant Benet segueix un ordre establert.
4: Sí, és a dir, la regla de Sant Benet, hem de pensar que és un document, és una regla que s'escriu a l'altra mitjana, segle VII sobretot, i que per tant, passada al segle XIV, lògicament la regla ens diu una cosa, el que passa és una altra, han passat molts segles, s'ha anat variant, s'ha moments més laxes, moments més rígids, però sí que més o menys l'essència ens la manté. Ens la manté on ens divideix el calendari anual, en el cicle litúrgic, i segons cada cicle litúrgic, cada moment de l'any, es caracteritzarà, doncs, o per no tenir restriccions, en el cas de Cruïlles, o per moments d'abstinència o de dejuni.
1: Bé, suposo que també devia dependre allò que menjaven també amb allò que conreaven al monestir, no? O no?
4: Sí, correcte. És a dir, tots els monestirs benedictins, fossin més grans o més petits, per exemple, a Sant Cugat estem parlant d'un monestir de molta entitat, Cruïlles és un monestir rural molt petit, on la pròpia regla ja en parla. El monestir té un hort, té un espai exterior on es cultivarà i els aliments principals que seran la base de la dieta de cada un dels monestirs. Allà es conrearà, doncs, per exemple, hortalisses, en el cas de fruites. En alguns monestirs trobem, com és el cas de Cruïlles, per exemple, en aquests horts, que diríem, un espai, una petita, podem dir, inicial idea de piscifactoria, és a dir, una bassa petita, una piscina petita, que a l'edat mitjana ja es coneixia com a bassa dels peixos, on alguns monestirs allà hi tenien peix d'aigua dolça per aquells moments que hi ha abstinència de carn i, si no tenien prou peix que venia de l'exterior, poder consumir aquell peix propi. I aquests horts, aquests de baix dels peixos, o aquesta part, podem dir, agrícola del propi monestir, interior del monestir, generalment estava treballat per en els mateixos monjos. Sí que és veritat que els monestirs més grans trobem els monjos llecs, és a dir, laics que ajuden en el monestir, però inclús aquest hort està treballat pels propis monjos.
1: Què menjaven, en general, els monjos?
4: Què menjaven? La veritat que varia molt segons l'època. És a dir, al segle XIV estem en un moment que, si, per exemple, el comparem amb el costumari de Sant Cugat, que són els dos monestirs que toca aquest llibre, que és del segle XIII, veiem que el costumari de Sant Cugat, la teoria, perquè sempre estem parlant, el document ens explica la teoria, què passava a la pràctica, a vegades és més difícil de saber, però la teoria, en el cas de Sant Cugat, segle XIII, veiem com potser s'apropa més al que diu la regla, és molt més rígid, en canvi, Cruïlles, per exemple, trobem que hi ha un consum més normalitzat de carn, que sí que és veritat que la regla el limita bastant més que el que trobem al segle XIV en el monestir de Cruïlles. Però no és una carn qualsevol. La regla de Sant Benet sí que ens divideix, ens separa entre la carn de quadrúpedes i la carn de viram. La de viram, juntament amb els peixos, seria la que es podria consumir més. Però és veritat que a Cruïlles també trobem una presència bastant gran de carn de quadrúpedes. Principalment el que seria moltó, per exemple, moltó que seria cabra, xai gran, però també trobem, per exemple, en les dates principals, trobem un consum d'oca i gallina. Hem de pensar que la gallina, ara mateix per nosaltres, és molt normal, però en aquell moment la gallina requeria per la criança el gra. I clar, el gra, si tu li dones gra de menjar a una gallina, és gra que tu perds per la teva pròpia producció de pa o de derivats del blat. Per tant, la gallina realment, més del que és actualment, seria un producte que no es consumiria o que es consumiria en dates molt, molt concretes. I aquesta, la gallina, sí que entraria al monestir, és a dir, el monestir l'adquiriria a través del pagament de censos. Què trobem principalment? Una dieta vegetal. Una dieta vegetal basada en hortalisses i llegums, també en ous. En ous serà un derivat, podem dir, l'aliment que ens aportarà principalment la proteïna quan no tinguem carn, tot i que, com ja he dit, la carn sí que serà bastant, bastant present. El peix també el trobem molt present, sobretot en aquells moments que hi ha d'haver-hi una abstinència de carn. I després, lògicament, tot acompanyat, en la mitjana això és molt comú, sempre acompanyat d'elaboracions de salses. Després sí que trobem dates, com podem ser un Sant Esteve, un Sant Joan al desembre, Sant Miquel, en el cas de Sant Miquel de Cruïlles, Tots Sants, o dates més senyalades, que sí que ja trobem una dieta molt més abundant i sí que amb un consum de carn molt més important. Tot i que sí que és veritat que dies com Nadal, que actualment el relacionem molt amb àpats molt abundants, en aquell moment, just el dia aquell de la festivitat de Nadal, sí que era un àpat sense carn, amb peix, però abundant, però sense carn.
1: I amb pebre.
4: Sí, i el pebre. Sí que és veritat, per exemple, això és molt,
1: per la
4: molt fred, interessant.
1: Per la fred o per què era això?
4: El pebre és bàsicament un símbol de luxe.
1: Ah, de luxe.
4: En aquell moment el pebre és una espècie molt ben valorada i, per tant, no sempre o trobem pocs plats, en el cas de Cruïlles, fets amb pebre. El Cruïlles és un monestir petit. És un monestir petit i, per tant, els recursos econòmics que tingui seran limitats. Mai podem dir que mai va arribar a ser un monestir ric o molt ric. I, per tant, sí que trobarem el pebre en les dates com Nadals, com festivitats molt assenyalades.
3: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
6: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla de nova de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
3: En 7.1 FM. Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
1: Sí, te deia això de la fred, perquè hi havia monestirs que prenien per la fred vi amb pebre, no?
4: Sí, el vi piment. El vi piment, clar, sí. Hem de pensar que el vi és, podem dir, la beguda per excel·lència d'aquell moment. De l'edat mitjana, l'aigua no sempre era potable. Sí que és cert que el vi no era el vi actual, era un vi molts cops reduït en aigua, per tant, la quantitat d'alcohol és menor. I sí que trobem l'elaboració aquesta del vi piment, que és un vi especiat, on portarà pebre, portarà clau, portarà mel. És a dir, les espècies variarà segons el lloc, vull dir, cada lloc més ho feien diferent. I aquest pebre especiat, és a dir, realment, actualment encara, jo feia algun cop n'he fet a casa, realment és un vi bo, vull dir, i especial, i que es consumia en les dates, acompanyant aquestes festivitats i aquestes dates principals.
1: Hi havia aliments prohibits, no només per Quaresma?
4: Sí, hi havia aliments prohibits. Primer de tot, tots els aliments estaven prohibits si accedies. És a dir, l'abundància en excés estava prohibida, ja t'ho prohibien tot. També estava prohibit, lògicament, l'accés del beure, el vi. La regla mateixa ens ho diu. Sí que és veritat que després de la pràctica, i a mesura que van avançant els segles, veiem que això, aquesta idea es degrada una mica, però, per exemple, la beguda del vi sempre et diu s'ha de beure vi, però amb moderació, mai en excés. I menjar prohibit, doncs bé, com t'he dit fa un moment, la regla et prohibeix, tot i que veiem que al segle XIV això ja no s'aplica, però sí que la regla ens prohibeix tot el que és la carn vermella, que direm, la carn de quadrúpeda. Per què? Perquè és una carn que en la mentalitat de l'època s'entén que està molt relacionada amb la violència. Està molt relacionada amb la violència perquè prové de la caça. A més, és una carn més dura, és una carn que a l'hora de menjar s'entén que te fica, produeix molta més sang, i per tant aquesta sang es relaciona molt amb la luxúria, i per aquest motiu es prohibeix la carn vermella. Però és el que dic, això a la regla. Veiem que al segle XIV a Cruïlles es consumeix carn vermella. Es consumeix carn vermella sobretot de moltó, que és xai gran. I després sí que trobarem en moments concrets de l'any, sobretot de Quaresma a Pasqua, que, i durant l'Advent també ho trobem, que es prohibirà el consum de carn. A Cruïlles ja al segle XIV també és així, es prohibeix el consum de carn, que serà substituïda pel peix i per ous. És a dir, aquesta font de proteïnes que es tindrà. També es pot substituir en alguns moments per formatge. Per formatge, que també és cert que el formatge seria una manera de conservar amb més durada la llet. És a dir, una manera de conservar la llet. I després sí que no es prohibeix menjar, és a dir, aquesta idea d'abstinència de menjar com a tal d'un dia de dejuni no hi és, però sí que hi ha aquests períodes després de dejuni que no és que es prohibeixi menjar, sinó que ni que es tregui quantitat de menjar, sinó que es retrasarà unes hores l'hora de menjar. Sempre sota la premissa de que s'ha de menjar mentre hi hagi claror natural en el refetor, que el refetor és l'espai, que diríem ara, el menjador dels monestirs. I per tant es passava de menjar a l'hora sisena, estem parlant primera hora del migdia, a l'hora novena, que estem parlant 3-4 de la tarda. Fora de les hores que el document o que l'abat marqui i la regla marqui per menjar, fora d'aquestes hores quedava completament prohibit menjar. Queda completament prohibit menjar, a excepció de dues coses, de que si l'abat o el prior et permetia, pel motiu X considerava que es podia permetre fer un glob d'aigua o menjar una mica per la necessitat concreta que d'aquell moment el monjo podia fer individualment i d'amagat de la resta, o, per exemple, la regla també ja ens ho diu, que els malalts, els infants o aquelles persones que per salut ho necessitin, sí que se'ls permetria saltar-se les abstinències, saltar-se els dejunis o inclús menjar carn vermella.
1: Estem parlant amb en Sergi Reixac sobre aquest llibre de l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i Sant Cugat del Vallès i que bevien moscatell, aigua, vi...
4: Principalment vi en els dies normals, sempre rebaixat amb aigua, vull dir, una barreja de vi i aigua, està una mica rebaixat, i en les festivitats, vi piment, que és aquest vi especiat. Per la resta, realment en el document no tenim constància de que hi hagin altres begudes. Jo m'atreviria que segurament a la societat normal sí que hi havia begudes alcohòliques i altre tipus de begudes, però en el monestir tot apuntaria que ens limitaríem en aquest vi, vi piment i aigua.
1: Sí, el dinar d'un monestir és com una mena d'acte litúrgic, no? Silenci, l'escolta d'una lectura, d'un cant... Sí. Crec que dinant no pots parlar, en el sopar, no sé, tampoc...
4: Correcte, correcte. És a dir, l'acte del menjar, d'alimentar-se en un monestir, hem de pensar que estem en un monestir, és a dir, estem davant de clergues que en la jerarquia medieval són classes privilegiades, que per tant tots pensaríem que tindrien un menjar, vull dir, s'alimentarien molt bé. Si ja ens anem a papes, a bisbes, i això ja és un altre tema, però en casos de monjos, és a dir, una jerarquia mitja-baixa, estem parlant que la seva alimentació, tot i ser privilegiat, s'acostaria més al del poble i als pagesos, sobretot en el món rural, que no pas a les classes altes. I com ja has dit, sí, l'acte aquest de menjar és una part més de la litúrgia del dia a dia, de l'cerimonial litúrgic del dia a dia dels monestirs. És un dels moments més importants que sempre es produirà en un sentit d'acció de gràcies. No estem menjant per plaer, per dir-ho així, sinó estem menjant per sobreviure. I això a l'hora de menjar, per supervivència biològica. I això a l'hora de menjar es nota amb què? Pues es menjarà el just i necessari per sobreviure, podem dir, biològicament. I com es fa això? Doncs a l'hora que el menjar estarà preparat, pensem que en els monestirs hi ha uns monjos que són els setmaners, que això vol dir que canviaran cada setmana, que es dedicaran a la cuina, és a dir, cada setmana, es canviaran aquests monjos que es dedicaran a la cuina i en el refetor, i quan el menjar està preparat es farà sonar la campana i els monjos, en fila índia, que diríem ara, es dirigiran cap al refetor, allà entraran, i es quedaran drets davant del seu seient. Ens hem d'imaginar un refetor allargat, amb taules de fusta i bancals, col·locats verticalment i en horitzontal, presidints, a vegades inclús sobre un petit escalonet, trobaríem la taula de l'autoritat del monestir, que seríem nevats si n'hi haguessin, o si no, el prior. Bé, doncs es col·locarien, un cop entren, cada un al seu lloc. Generalment sí que es posaran des del més a prop de la taula del prior, trobarem els més ancians, els més veterans, fins als més joves. Es col·locarien cada un davant del seu lloc en silenci, i quan estiguessin tots llestos farien la pregària d'iniciar el menjar donant les gràcies i menjarien. I com es menja? S'ha de menjar amb complet silenci, un complet silenci que només seria trencat pel monjo lector, que també aniria canviant setmanalment, que es dedicarà durant l'àpat a llegir fragments, sigui de l'Evangeli o de qualsevol lectura, que es considerés per part de l'abat o el prior que poden ser edificants o poden ser convenients pel moment que s'estigués passant, és a dir, pel moment de l'any litúrgic que fos, pel cicle litúrgic, pel motiu X, però que l'autoritat del monestir considerés adequada pel moment, doncs aquest monjo lector llegiria aquesta lectura mentre la resta dels seus germans, dels seus companys, mengessin. I passejant, diríem, pel refetor hi hauria els monjos sirvents, és a dir, aquests monjos que s'encarregarien del menjar durant aquella setmana, que servirien en els seus germans. Un cop tots servits, complet silenci es menjarà, i després de fer unes 2-3 passades d'aquests monjos setmaners de la cuina per la sala, si ningú necessitava res més i es quedarien en un racó a l'espera de si eren requerits per algú. I no podien, lògicament, dins d'aquest silenci, si volien una mica més de menjar o necessitaven qualsevol cosa, demanar normal, parlant o cridant inclús, de que volien més, sinó ho havien de fer molt sutilment, amb algun moviment de mà o de cap, el que fos, amb algun petit moviment, que indiqués en aquest servidor de que requeria d'alguna cosa i pues, fos servit. Un cop s'acaba l'àpat, es retirarien també en processó, diríem, fet, després de donar la, de fer la pregària d'acció de gràcies, es retirarien en processó, és a dir, en fila índia del, del refetó. Què passa? En els dies de festivitat, aquesta processó, aquesta fila que marxarien els monjos després del menjar, normalment s'anirien a l'església o s'anirien a fer una, la, una processó que correspongués.
1: Molt bé, en recordem aquest llibre, Monachorum Cibum, d'en Sergi Reixac. Hem de dir que el monestir de Sant Miquel de Cruïlles va existir des del segle XI fins a meitat del segle XVI. Gràcies per estar amb nosaltres, Sergi. Hem conegut una mica més aquesta, aquesta gastronomia, aquesta manera de menjar que tenien els monjos de Sant Miquel de Cruïlles al llarg del segle XIV, arran d'aquest llibre que has escrit. Gràcies per estar amb nosaltres i bon profit.
4: Moltes gràcies ja a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies, que vagi
4: moltes
1: bé.
4: Moltes gràcies, vagi bé.

Amics i amigues, des d'Església Viva donem la benvinguda al Papa Lleó XIV, que dimarts i dimecres serà a Catalunya. Molts dels que ens escolteu segur que participareu en aquest acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en aquesta vigília de pregària aquest proper dimarts. Benvingut, Papa Lleó XIV, a Catalunya.

0: recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 7 de juny. Amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell, d'entre altres parròquies. Benvingut, mossèn Rafael.
1: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
1: Jesús es presenta com el pa viu baixant del cel. Qui menja d'aquest pa, viu per ell. L'Eucaristia no és costum, és necessitat. Sense ell no podem estimar, servir ni perdonar com ell. Combregar és trobada viva que sosté la vida. Davant aquest do, som capaços de deixar-nos commoure. Aquí i ara, el seu amor es fa presència. Cal demanar ulls nous per no caure en la rutina. I aquest pa compartit esdevé missió. No podem acollir Crist a la taula i ignorar-lo al carrer. Qui el rep, el porta. Qui s'alimenta d'ell, esdevé pa per als altres.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 10 del matí, els parla Genís Mas. Comencem a repassar les notícies més destacades d'avui dissabte 6 de juny.

0: Aquest dissabte 6 de juny, avui a les 9 del vespre, Tordera es convertirà en un escenari poètic a cel obert amb la celebració d'un recorregut artístic sota el nom La mirada del poeta. El punt de trobada serà a la biblioteca de Tordera, des d'on començarà un itinerari per espais emblemàtics de Tordera, on la poesia, les performances i les instal·lacions efímeres es donaran la mà. L'esdeveniment aposta per trencar barreres entre l'art i el públic i convida la ciutadania a submergir-se en un univers poètic col·lectiu. Durant aquest recorregut hi haurà intervencions literàries i accions escèniques inspirades en l'obra de la poeta catalana Anna Bou Jorba, especialment en el seu llibre El cirurgià de màscares. Aquesta obra explora temes universals com el record, la casa, la vida, l'existència i el viatge cap a l'interior d'un mateix. Les entrades, que són gratuïtes, i es podran recollir al Teatre Claver i a la Biblioteca de Tordera, això sí, amb aforament limitat. Aquesta edició de La mirada del poeta destaca per la riquesa de la seva col·laboració. Diferents col·lectius, comerços i entitats del municipi han teixit un mapa de treball per fer possible una experiència on cada espai, cada gest i cada paraula tenen un significat profund. Demà, la parròquia de Tordera es prepara per celebrar la Diada de Corpus. Aquest any es repetirà l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'Església i Mirador. A partir de les 7 de la tarda començarà la processó fins al mateix Mirador. Com en moltes poblacions de Catalunya, el Corpus de Tordera s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. Avui, dissabte a la tarda, el Parc de la Sardana de Tordera es transformarà en l'escenari perfecte pel gaudi de les famílies. La colla castellera de l'Alt Maresme, els Maduixots, ha organitzat el Tardeig Infantil Maduixot, una jornada ludicultural dissenyada per apropar el fet casteller i l'entreteniment als més petits de la casa. L'esdeveniment arrencarà, comentàvem, aquesta hora, quarts de 5 de la tarda, i promet una tarda farcida d'activitats dinàmiques, inclusives i pensades per tots els públics. L'objectiu d'aquesta entitat és fomentar la cohesió social i l'esperit d'equip a través d'un ambient purament festiu. Hi haurà un taller que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, els valors i la màgia de fer castells de forma totalment segura. També tindrem altres activitats com l'espectacle Trinxat no tremola, un taller de bombolles i també un servei de pintacares. Els malxots que habilitaran tot aquest espai amb taules i cadires, així com també servei de bar. Recordem, a partir de 4:45 de la tarda. I aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, es celebra la 27a edició del Memorial Josep Barceló amb algunes novetats respecte a les darreres edicions. Aquest prestigiós torneig de futbol fa un salt quantitatiu important aquest any, recuperant el format de 20 equips participants per cada categoria, superant així els 16 dels anys anteriors. Una altra de les novetats organitzatives més destacades d'aquesta edició és el canvi de protocol. Enguany s'ha apostat per realitzar una cerimònia d'obertura el mateix dissabte a les 12. Per tant, avui a aquesta hora que la podreu contemplar en lloc del tradicional acte de cloenda, una mesura que es permetrà donar més llibertat als equips un cop acabin els seus respectius partits. El torneig, que manté el seu compromís amb l'esport base i la diversitat, comptant amb categories de formació com l'S10, S11 i S12. A més, també consoliden les categories de la B femení i també la modalitat de futbol inclusiu. Pel que fa al cartell d'aquesta edició, es confirma la presència de 35 clubs, entre ells clubs d'alt nivell com el Futbol Club Barcelona, el València Club Futbol, la Real Societat i el Villarreal. Així doncs, també tindreu una sorpresa que la podreu descobrir al mateix camp de futbol, ho anunciava d'aquesta manera l'encarregat esportiu Joel Caparrós. Així doncs, també Tordera tornarà a ser l'epicentre del futbol base i podreu veure tant la presentació com les finals a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i la 107.fm. Pel que fa al temps, avui dissabte, que el temps millorarà clarament respecte a ahir i abans d'ahir. Durant tot el matí sí que quedaran alguns núvols i les clarianes que aniran guanyant força i ràpidament protagonisme cap al migdia. No s'esperen pluges el dia d'avui, els vents que seran molt fluixos i les temperatures que pujaran respectivament amb aquesta calor i el sol que es donarà a terme avui entre els 17 i també els 24 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Dius que t'agrada que... tothom i moltes gràcies a en Quim Haro per participar d'aquesta presentació de la Mirada al Poeta i especialment a l'Anna Bou, que serà la poeta que donarà el títol, no?, i el motiu de la passejada poètica que farem aquest any a la Mirada al Poeta, que com sabeu serà aquest dissabte a les 9 del vespre, que començarà des d'aquí, des de la biblioteca. I els que som aquí tots sabem que la Mirada al Poeta és un projecte amb mirada absolutament transversal que fem des de la Fundació Teatre Clavé, amb la col·laboració, evidentment, de l'Ajuntament i els agents del nostre territori, agents com els tenim aquí, agents com el RUSC, la gent de Càritas, la biblioteca i les entitats que ens col·laboren a fer que aquesta passejada poètica per Tordera sigui una mirada transversal a tots els que treballem a favor de la cultura i sobretot de la cohesió del nostre poble. Aquest any la mirada va a l'entorn del cirurgià de màscares, que com dèiem és de la poeta Anna Bou, de la poetessa, o en aquest cas de la poeta, dius que t'agrada que diguin poeta. A mi em toca fer la part més de la diacronia, que parlàvem abans amb en Quim, em toca fer una miqueta la part, anava a dir, més freda, no? la que em correspon, més enllà de situar l'acte de la mirada, i explicar que l'Anna és nascuda a Barcelona, poeta, dissenyadora, redactora i també és gestora cultural. Durant la seva trajectòria combines, evidentment, la creació literària, el periodisme cultural i també la promoció de la poesia i la literatura catalana en diferents àmbits, no només en el català i el nacional, sinó també en l'àmbit internacional, com ha estat el cas d'aquestes darreres setmanes, que és recent arribada de Xile, justament promocionant també la literatura catalana. L'Anna ha estat vinculada al periodisme cultural, coordinant la secció de poesia de la revista Atenea i també col·laborant com a crítica cinematogràfica. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb diverses beques, per les quals destaquen, per exemple, la beca europea Fundamentals of Poetry de l'any 2011 i la beca d'escriptura Montserrat Roig de Barcelona, ciutat de la literatura de la UNESCO pel 2009. També la seva obra poètica ha estat distingida amb nombrosos premis, entre els quals hi ha el Premi Benvingut Oliver de Poesia, justament per al cirurgià de màscares, que és editat l'any 2008, el Premi Joan Perucho Viladescó per Acadèmia d'Idiomes Invisibles de l'any 2016 i el Premi Poesia Vila de Martorell de l'Última Moicana l'any 2012. El seu darrer llibre és editat justament l'any 2024, és bastant recent, és Aferrar-se al vent amb les dents, uns exemplars dels quals podeu trobar també aquí a la biblioteca i dissabte també hi haurà alguns exemplars i si no la llibreria La Mà de Llibres i l'Oriol Serra el tenen en estoc, per tant també els podreu conèixer. A l'Anna Bou ens agrada especialment, imaginem, no?, que la seva formació acadèmica molt estretament lligada amb el tema del disseny fa que la seva escriptura sigui eminentment plàstica i que sigui una escriptura molt visual, amb allò que veiem a l'exterior i que ens remou a l'interior. En Quim ens en parlarà des del cirurgià de màscares, com un edifici no només és una casa exterior, sinó que es converteix en una llar quan hi entres a dintre. Doncs aquests símils són els que afavoreixen que la mirada del poeta sigui un passeig molt visual, que ens encaixi molt bé, tal com ens va recomanar també fa uns anys, recordareu, fa 4 anys, la poetessa, la Cèlia Sánchez Mustic, va ser l'encarregada de liderar aquell, no, el projecte d'aquell any, ens va recomanar les poesies de l'Anna Bou perquè ens encaixaven perfectament en aquesta mirada. Però vaja, ara és el torn de la sincronia d'en Quim Haro, serà qui en farà referència. Exacte, que ens parlarà del cirurgià de màscares.
3: Les deformacions dels mestres que necessitem espai. Val. Molt bé, ha de quedar clar que les opinions que trobareu en el text que heu trobat a les cadires són opinions d'en Quim, després de la lectura atenta de la seva poesia. No feu la culpa a ningú més que a mi. Molt bé, a mi em correspon parlar-vos de poesia. Espera't, m'agiro que us vegi. Concretament de la màgia que tanca entre els seus versos el poemari El cirurgià de màscares. Vull parlar-vos des de la sincronia, dempeus sobre els versos, enfilat i de puntetes estirant-me per mirar més enllà. Apel·lant a la solapa del llibre, vull parlar-vos des de l'alçada que m'ofereix un món diferent, Un món construït de poemes que tremolen, que criden i que parlen suau. Poemes que celebren el misteri de la vida amb sensibilitat quirúrgica, autenticitat i solidesa irònica. Cal dir, si mireu al final del text, que no m'havia oblidat, he posat un asterisc i diu escrits en majúscules els títols dels poemes. Jo aniré citant aquests títols al llarg del meu text. Molt bé. Cirurgià de màscares està estructurant dues parts de 24 poemes cada una. La primera els recull sota el títol de Madeixes i la segona sota el títol de Ganyotes. Però les paraules signifiquen i en poesia tenen totes un sentit buscat i escollit. Com deien els conceptistes del barroc més auster, amb menys hem de dir més, si és possible, tot. Per tant, cada un dels mots emprats té una intenció comunicativa. En filatura, l'aspi és l'estri que desenrotlla el fil del fust i el disposa i plega en madeixes. De tal manera que les voltes que fa no s'embullin les unes amb les altres. Per construir el teixit d'aquesta primera part, l'ana és l'aspi, i del fust a la seva pensa agafa un grapat de fils per disposar-los sense embulls. Però plegats, recull idearis, conviccions i creences i les reparteix en equilibri per totes i cada una de les 24 voltes que fa aquesta madeixa de poemes. Només iniciar la primera part i sense cap títol que ens prepari per la sacsejada, l'Anna ens fa trontollar les estructures més íntimes en quatre versos demolidors, d'aquells que remouen perspectives de vida. Despenja un vell crucifix. Fes-li foradets als extrems. I ja tens comandament d'una marioneta de fils. Cau la cortina, la boira, com ella diu, i ens ve a trobar de sobte la manipulació constant que totes les creences, siguin del color o de la simbologia que siguin, han fet al llarg de la història sobre els pietosos creients, sí, sobre el titella. Com, si no, s'han aixecat els qui mestregen sobre les espatlles dels misericordiosos en monestirs, esglésies, catedrals, temples budistes, mesquites o sinagogues? Sí, de totes les creences. Es parla del cristianisme a monestirs pintats, a església romànica i en ruïnes, runes, a interior de catedral, a les mans i als ulls no menteixen, de budisme a ofrenes, o de l'islam a les mans, als ulls no menteixen, o al hammam marroquí. En la seva madeixa no se'n deslliuren els idearis polítics, rotunds i clars, i també subtils. Des de la Revolució Francesa, en el parc roda una pilota vermella com el cap decapitat d'un rei francès, a postal viva a les dretes i esquerres més nues, sense cartells que les dissimulin, exposades crues a les mans. Tot això sense oblidar l'especial atracció i curiositat que desperten en la poeta els espais arquitectònics o els elements i oficis relacionats. Pis 8. Dels petits secrets del romànic més asceta a la luxúria de l'accés del barroc. Permeteu-me que us llegeixi com a mostra un poema de la primera part. Es diu L'amo de casa. L'amo de la casa, i diu: quan ja estic cansada d'estar amb mi mateixa, me'n vaig i deixo l'inconscient sol, i es fa l'amo de la casa. Regira els calaixos plens de roba interior, de pau interior. Aixeca les catifes perses i els records que hi guardo a sota fugen com escarabats. Canten les parets, les olles. Quan torno a casa, tot és un caos. Les plomes d'ànec amb complo la moral volen pels aires. Els ideals, desbudellats, es dessequen al sol com bacallà. Només l'armari de la culpa està intacte. Les camises amb els seus braços buits desperten les mans que desperten els punys i la bufanda constrictor, teixida amb fils de remordiment, és a punt per carbolar-se amb el coll. Avui cauen coses. Diuen que vol dir que algú pensa en mi, no? Bé, espero que bé. Anem a la segona part. A Ganyotes, la segona part del poemari, l'Anna ens sorprèn repartint pels versos el reflex de les emocions que ens en dibuixen una. La burla, el fàstic, l'angoixa, el dolor, el riure. El punt de partida des d'on les escampa és l'observació

l'escorxador quan l'avança per la carretera. Em ve a trobar aquí la novel·la de Raymond Cass, portada a l'escena per Juan Echanove en el seu inoblidable El Cerdo. També és lírica observació detinguda quan ens dibuixa les meduses a pregària i els demana una oració on preguin des de la seva transparència per la nostra opaca salvació. Una altra de les imatges especials. Aquesta observació poètica també ens acosta a llocs que, per una raó o l'altra, l'han captivat. Al fons, a la dreta, i amb la religió també present, ens transporta al MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, quan, interessant, quan davant d'exemples d'art romànic i gòtic, les pintures li provoquen tal angoixa que la fan afirmar com és als lavabos on troba el silenci de les parets blanques. A la reproducció de la Casa del Vident es parla de la Casa Museu de Madame Zeps a Praga, famosa vident incapaç de preveure com la torturarien els nazis. O a Passeig per l'Eixample, una altra vegada agafada fort a la passió per l'arquitectura i l'urbanisme, on enllaça afirmacions des de la incoherència per fer-nos adonar de realitats netes, com només els poetes són capaços de fer. Una llum que fa el turista, una flor que fa jardí, un cap que és el punt d'un interrogant, les esquerdes per on es filtra l'univers, l'orgull antic que fins i tot té arnes, o una dona que furga el moneder de la tristesa per llogar a algú que la comprengui. I afirmacions des de l'impossible que ens forcen a rumiar més enllà. El millor truc d'escapisme ens regala el vers, el sopar de sords muts que parlen de la bellesa del món. Qui pot parlar de la bellesa del món sinó els sords muts? La literatura traspua entre els versos d'ambdues parts, des dels avantguardistes que escrivien poemes a coses, Salines a la màquina d'escriure, Alberti a un poeta de futbol o Neruda a uns mitjons, l'Anna ho fa a Sabateria de Vell des de l'observació poètica d'una realitat palpable. El capítol 21 del Petit Príncep, després de la conversa amb la guineu, tot cantant l'amor i l'amistat, Antoine de Saint-Exupéry escriu la frase: l'essencial és invisible als ulls. L'Anna, per l'Anna, serà el primer vers de El pis damunt del cinema. L'home és un llop que devora l'home, primer vers de Germà Voltó, el filòsof anglès Hobbes, de la mà del dramaturg llatí Plaute, Homo hominis lupus est, observa i dibuixa la teoria de paraules. Sembrades eixant pel poemari, l'Anna ens acosta d'altres filòsofs i d'altres teories filosòfiques, des dels més clàssics, epicuris, als existencialistes o idealistes. A Transparència ens ve a trobar la mística del segle XVI, Sant Juan de la Cruz, per exemple, i les tres vies per aconseguir la connexió amb Déu. La via purgativa, la mística és com fregar els vidres, una lluita per la transparència que gotes transparents embruten. La via il·luminativa, demanem a Déu que baixi, quan li hem de demanar que pugi del cel reflectit dels vessals sense sortida. I la via unitiva, quan l'ocell només es posa a volar, quan pren consciència que és ocell. Els darrers poemes, H, Bucòlica, Carreró sense sortida, Funcionari celestial i Comprensió de text, la metàfora irònica, de vegades contradictòria, pintada d'humor amarg, m'acosta a les gregueries del també avantguardista Ramon Gómez de la Serna o els jocs metafòrics de Joan Brossa. A la recerca, sempre des d'un somriure inicial, gairebé d'una ganyota, de la reflexió més profunda, la que em grata l'ànima per dins. I en aquest moment llegeixo un poema de la segona part, el que es titula Meditacions sobre una cadira. Una petjada gravada a la panxa d'una cadira. Pot ser si ha enfilat una nena,
per agafar un pot de mel.

0: a la dolçor costa arribar-hi. Potser pertany al presoner la soga al coll llesta per aguantar el pes de l'eternitat. En sobresurt una molla, com un budell. Potser aquesta cadira abandonada és el monument més sincer al soldat desconegut, a la mare del soldat desconegut, que, asseguda a la cadira, espera que el paisatge arribi per la galta freda del vidre. Enllesteixo. En la construcció arquitectònica de tot el poemari, els fonaments són les metàfores. Per sobre, una base literària espurnejada aquí i allà on plantar les constants fileres dels maons més tenaços fets de símils. Alguns crus, d'altres divertits, els que més irònics, d'aquells que fan possible l'impossible. La pintura és musical. Silenci, sonates, pentagrames, ritmes i fins i tot a vals quotidià, des de l'equilibri, la vida passant a ritme de 3x4. També pinta l'edifici d'una grisa soledat, qui sap si expressament buscada, entortolligada d'aranyes enfeinades de teranyines. Enllesteixo amb un recordatori a Manuel de Pedrolo. Ell, que va cultivar diferents gèneres literaris, quan li preguntaven amb quin es quedava, escollia la poesia. I ho justificava dient, perquè és l'únic gènere que em permet veure darrere dels miralls. D'igual manera, i en la mateixa línia, l'Anna ens apunta al final del poemari en un parell de versos a manera de cloenda que poesia és entrar en la realitat per la porta del darrere. Moltíssimes gràcies, Anna.
1: Tot el que ha dit el Quim... Ai, perdó, és que m'ha fet una tos.
2: Poso més aigua?
1: Sí, tinc. Tot el que ha dit el Quim, cert. Sí, ho ha fet perfecte, m'ha encantat i és tot un luxe que m'hagis fet aquesta explicació amb pensaments que pensava en tu, aquesta final una mica més i això és una miqueta ja en començar a fer de... a teatralitzar el cirurgià, la teva intervenció ha estat magnífica, o sigui que moltíssimes gràcies. Us vull donar moltíssimes gràcies per convidar-me. És el que estàvem comentant. La Mirada del Poeta és una iniciativa espectacular. Podeu estar super orgullosos de tenir aquesta joieta entre les mans i que formi part de Tordera. Per mi és un regal que m'hi hàgiu convidat. Em sento realment com... És un regal que algú fa, algú que m'estima molt. És com algú que t'estima molt i et farà un regal perquè pensa en tu. I així és com em sento. O sigui, moltíssimes gràcies per donar-me aquest regal i aquí hi ha molta estimació, no només cap a la poesia i aquest any, cap a mi, mira, sóc afortunada, sinó també cap a Tordera. Aquesta forma d'integrar la gent, els grups entre vosaltres, a través de la poesia, aquest esforç, aquesta mirada poètica diu moltíssim de Tordera i estic absolutament feliç i encantada de ser aquí i felicitats per aquesta iniciativa que diu moltíssim de vosaltres. I El cirurgià és un llibre que m'estimo moltíssim perquè realment està molt, molt viu. Tots aquests éssers que dius, animats, inanimats, que explicava en Quim, està farcit de... M'encanten les titelles. Una vegada, un inici va ser que vam fer una exposició de titelles i màscares a Barcelona i vaig anar-hi com 5 vegades. I jo vaig pensar, ostres, jo podria viure en aquesta exposició. Cosa que després vaig pensar, ostres, viure en una exposició amb màscares africanes. No sé, vaig pensar, potser que tu miris una miqueta. Però perquè em va agradar molt, m'interessa molt el món de les màscares. Les màscares, en el fons, diuen la veritat. Si una màscara està enfadada, pensem que amaguen la realitat, però al fons diuen la veritat. D'això va una mica el llibre. I això que comentava en Quim de la contradicció, jo en el fons faig servir molt les contradiccions, però perquè crec que el món és contradictori i els extrems, normalment, els extrems de les coses són certes. Tant pot ser el blanc i el negre. És simplement saber quan una cosa o l'altra. Tant com deia en Nietzsche, soc molt filosòfica, aquí hi ha un filòsof també que gira volta pel cirurgià, en Nietzsche deia que mori la veritat, que triomfi la vida. I això és el que penso de la vida. La veritat n'hi ha moltes. Hi haurà una més moral, més grossa, amb nau, però cadascú té la seva veritat. Una altra cosa és la moral. Però les morals també depèn dels llocs. Que triomfi la vida. Està viu. I aquest llibre per mi està ple de vida. Vida amb les seves tristors i les seves coses, però això és vida. Llavors crec que per això també era un bon llibre per ser escenificat durant la passejada. I diré quatre coses més i després crec que hi ha preguntes, que també és superinteressant fer un col·loqui. Afegiré coses. Això sempre ho comento. Sí, soc molt visual. Soc dissenyadora, casa meva, la formació, el meu pare era constructor, el pis 8. Pis 8 és potser el meu poema més sentit, és un pis 8, el pis matern, quan es va morir la mare, i el pis queda 8. De les experiències més tristes de la meva vida, i el pis 8 és el que més, un dels poemes que més parla de mi. I me l'estimo molt aquest poema perquè és potser el més autobiogràfic, el pis 8. Surt en molts pisos, molt arquitectònica, miro, llegeixo les façanes, no? Per mi em diuen, quin llibre t'ha agradat a la vida? Poesia. Penso, bueno, i façanes, també m'han dit moltes coses, moltes façanes, molt arquitectònica, m'agrada molt l'arquitectura, m'interessa molt el món musulmà, per això hi ha molts hammams i mesquites, m'interessa moltíssim, m'encanta Marràqueix, jo podria ser una altra vida musulmana perfectament, m'interessen les esglésies, però no soc musulmana, soc cristiana, ara com ara, i em fascina Taüll. Em fascina Taüll, sempre que puc m'escapo a la vall d'Avui i m'encanten les esglésies de Taüll i tinc part de l'ànima allà. I després, per exemple, m'interessa molt barrejar les coses, això, com que res és cert. No? Un té una religió perquè li toca d'on ha nascut, un altre té una altra. No cal intentar-nos convèncer de què és millor, cadascú té les seves coses, però sóc molt receptiva. Aquí també hi ha budes de Tailàndia, hi ha la boira aquesta que omple les coses, era d'un viatge que vaig fer a Transilvània. M'interessa la vida ser molt esponja, agafar moltes coses de tot i després filtrar-ho. Per això aquí hi ha molts viatges, molts llocs, molts pensaments, moltes coses que podrien ser contradiccions, però que en el fons, això, que triomfi, que mori la veritat i triomfi la vida. I per acabar, i ara passem a les paraules, ens fem preguntes i una petita xerrada. Sempre penso que la poesia no és la vista en si. Si la poesia no ha d'oferir una solució ni és la vista, no és la publicitat ni l'eslògan. La poesia és la finestra a través de la qual observar la vista. Sempre penso que ha de ser, i per això el que dèiem, què s'interpreta quan s'interpreta poesia? En què m'ho ha fet? Perfectament, i a més amb molta gràcia. Ha observat els meus poemes al llindar, no? S'hi ha posat, i ha observat a través de la finestra que són els meus poemes. I tu has tingut les teves vistes. Clar, s'apropen molt al que jo vaig voler dir, però cadascú tindrà les vistes. El que interessa és la lectura, és a dir, la mirada del poeta. Per això, en el fons, em sento ja com a casa des del títol, perquè és això, sempre ho havia dit abans, no? Un poema no és la vista, és des d'on es mira, la mirada del poeta. Havia de venir, o sigui que moltíssimes gràcies. I si voleu ara fem si hi ha preguntes, doncs estaré encantada de respondre. Gràcies.
3: Abans, si us sembla, abans d'obrir aquest torn d'intervencions, que en Quim i jo també teníem algunes qüestions, la Maribel Marín també ens col·labora avui amb l'acte llegint una poesia. Doncs dos, fantàstic. Així també ens situem. Exacte. Davant, va, Maribel.
4: És que primer només em volia llegir un perquè em feia molta vergonya, però bueno. Us en llegiré un de la primera part que es diu... A veure... Sí.
3: estic vigilant, no caigui, que em cau tot.
5: Sí? Em sentiu bé? Sí, no? Un de la primera part, que és Medeixes, d'aquesta part que ens parlava en Quim, i és que, clar, me'n vaig estar llegint varis i tots m'han agradat, tots han tingut el seu significat, però n'hi ha alguns que m'han tocat i llavors doncs, els he volgut, us els vull llegir. N'hi ha un que m'ha agradat molt perquè és que és tan agradable, que es diu Delicadesa. Diu, sigues suau, tracta els altres amb delicadesa, com si els haguessis de tapar el cos amb un llençol. Cada paraula conté una ermita secreta. Parla suau. Espolsa't els saquejadors dels dits i acaricia cada objecte com si fos un rostre i cada rostre una nota que només saps tocar tu. Suau, esberla suau la delicada seda de la felicitat fins a transformar-la en el fil amb què cosir els dies. Suau, suau com un coll devorant el fil d'una navalla mentre s'apaga un llum de sostre, talment un cometa extingit. Aquest és un, eh? I l'altre, de la segona part, que és Ganyotes, ostres, que aquest m'ha impactat molt, es diu El col·leccionista. Diu, avui fa un dia agradable, afirma la meteoròloga, per anar a la platja o bombardejar Síria. Ni massa xafagor, ni risc de boira. Uns agafen el vestit de bany, altres les presses. Cames que criden, corbades com arcs de triomf abans d'esfondrar-se. Peus que escapen, aixecant polsegueres de compassió, pedretes d'impotència. Què fer amb tantes pedretes? Què fer amb el cristall de les llàgrimes? Què fer dels punys tancats com nius morts? Què fer de l'inesgotable col·lecció de víctimes que s'amunteguen a les golfes entre el llaüt, el balancí i la pólvora? Què? Ja està.
3: Ara sí, hi ha algú que vulgui intervenir, fer alguna pregunta? En Quim, com a bon professor de literatura, se'ns generaven algunes qüestions abans que arribés l'Anna.
0: El que passa que quan,
3: sobre un moment,
0: quan llegeixes un poemari com aquest sense conèixer la poeta, sense saber el seu recorregut, té un sentit, però ara que ens ha dit que Pis 8 és important per ella, per lo que és, Pis 8 acaba d'agafar una dimensió totalment diferent. Us el llegeixo. Paleta, deixa de mesurar amb el metro la profunditat d'aquesta casa. No en saps res, de mi. No enderroquis la paret sense fer una reverència a les esquerdes, línies de la meva vida. Pengen records del sostre, capritxosos com estalactites, precisos com ullals, però res no em tornarà l'aroma del paper de flors de la infància. Ni la capa d'empremta sedimentant-se al pom d'una porta que s'obria com un llavi. Paleta, enderroca la paret i la nostàlgia. Fins que ens resti un cable vermell com la vena inflada d'un coll que crida noms que ja no hi són. És una altra dimensió, eh? És que, saps que m'ha vingut ara, Elisabet? Perdoneu, és que... M'ha vingut ara que la brigada ha estat muntant coses per la passejada de dissabte i han posat allà al fons de la biblioteca una bastida i han dit, quan han acabat de muntar-la, han dit la mirada del paleta. M'ha vingut al cap, perdoneu, eh?
1: Ah, sí, doncs em sembla encara m'agrada més la mirada del paleta, perquè és això, és que el meu pare era paleta i llavors m'estimo. Per cert, no sé si sabeu l'anècdota que en Brossa, quan li van dir ofici, l'època de Franco, clar, va posar ofici, i va dir, no, jo, poeta, li van dir, poeta, no, paleta. Perquè em deia poeta, jo no existeix, era oficio paleta. Doncs pues el meu pare era paleta. I llavors, o sigui, sempre he viscut molt el tema de les obres, i de petita anava a ballar amb la formigonera, m'embrutava, i els cables vermells, tal. I llavors van morir els meus pares, el meu pare feia molt temps, la meva mare, i això, el pis... desmuntar aquell pis per mi va ser tornar a la infància, va ser això, un procés molt, molt, molt, molt trist. Llavors li tinc, és dels poetes que li tinc, poemes que li tinc més estimació, al pis 8, i res, són versos molt curtets, però això, i paleta, clar, jo estic orgullosíssima del meu pare, paleta, i visualitzo el paleta, el metro i tal. O sigui, aquest realment és el més, tot són metàfores, imatges, i és el més, jo diria que és el meu poema més autobiogràfic, i sempre hi ha un què, no s'ha de confondre el jo poètic amb el poeta, de vegades hi ha imaginació o altres coses, no, un llibre de poemes no és un divà de psiquiatre, de psicoanalista, però hi ha molt del poeta. El que més meu em defineix és el pis 8. També m'agrada molt la imaginació, és el que dèiem, la vida no és només, la vida està molt viva, i la porta del darrere és la imaginació, l'inconscient, em foix, és quan torno que veig clar, la vida no és només el que es veu, la realitat, sinó que té molts túnels, per això el cirurgià hi ha molts d'aquests túnels. I coses que semblen sorprenents, jo tinc moltíssima imaginació, la gent sempre em diu, oh, quina imaginació que tens, sí, però és que la vida també, déu-n'hi-do, perquè el comentari... avui fa un dia bo per bombardejar, Síria, és real. El vaig sentir, va sortir per la televisió, de, no sé si era Iran o Iraq, no recordo, fa molt temps, la meteoròloga va dir que era un molt bon dia per bombardejar Síria. O sigui, jo tinc imaginació, però no tanta. Sí? I és el que va dir el Sagajewski, m'agraden molt els poetes polonesos, són meravellosos. Per això, com ara ens diuen els catalans, sois polacos, penso, que bé. Tinc dos en una perquè m'encanta la poesia polonesa. Deia això, la maldat, un vers d'en Sagajewski, que és un poeta meravellós, un poeta polonès. Per això abans, quan hem fet la xerrera, una xerrada a la ràdio molt maca, que deia, la poesia és necessària, i en moments de crueltat, com les guerres mundials, sobretot la segona, hi ha la poesia polonesa, que és una meravella del món, perquè neix per combatre la maldat de la Segona Guerra Mundial. Un vers d'en Sagajewski deia, la imaginació no té tanta imaginació com la maldat. Per exemple, i per això ho dic, aquest no és un vers, és un comentari d'una meteoròloga. Això és la vida. Això és un carnaval. La vida, això al costat és res.
3: Algú té alguna qüestió? Mira, la Carme. Carme, Fran. Carme, endavant.
6: A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
7: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 11 del matí, els parla Genís Mas. Comencem repassant les notícies més destacades en àmbit comarcal d'avui dissabte 6 de juny de 2026. Vuit detinguts a Mataró, set d'ells menors en els aldarulls per intentar aturar un desnonament a Mataró. Ara fa dos dies, ara mateix, van desnonar una família amb quatre filles menors que pagaven un lloguer social a Soler fins que aquesta empresa va vendre el pis i desenes de persones van concentrar-se davant l'habitatge per intentar impedir-ho. Els aldarulls que van començar ara farà un parell de dies amb dos filles menors i una família de quatre fills, també desenes de persones que es concentraven davant l'edifici. Això a Mataró, el barri de Cerdanyola, que va acabar amb molts aldarulls i persones detingudes. Els enfrontaments es van reproduir cap al vespre i la nit ja han seguit passant els següents dies amb atacs i pintades al centre cívic del barri i crema de contenidors. Els bombers que van haver d'intervenir en 9 ocasions per apagar els focs. El resultat d'aquesta segona onada d'enfrontaments va ser la detenció de 5 persones més a les 8 afegides, 4 d'elles menors d'edat i una adulta. Els fets que es van precipitar poc abans de les 9 del matí quan els agents es van presentar amb la comitiva judicial al lloc del desnonament on s'havien concentrat una cinquantena de persones per impedir que s'executés. Les persones concentrades que van llançar objectes com pedres i llambordes contra la línia policial i els antidisturbis dels Mossos van acabar dispersant-les. El sindicat d'habitatge de Mataró ja ha denunciat l'actuació policial del macrodispositiu en què van dir hi va haver càrregues i bales de foam. Coincidint amb diferents rieres del Maresme, com la de Sant Simó, on encara baixa aigua després de l'última tempesta, s'ha constituït la taula de rieres del Maresme, l'òrgan que compta amb una cinquantena d'agents que han de dibuixar com seran les rieres de la comarca en els pròxims 25 anys. La consellera del Medi Natural del Consell Comarcal ha destacat que l'estudi finançat amb fons europeus Next Generation en el marc del projecte Maresme Eurovelo també preveu crear un servei comarcal de gestió integral de rieres. En el marc del pla director engegat s'ha enviat un pla perquè sigui estudiat per l'Observatori de la Inundabilitat de Catalunya i també valori el conjunt d'accions del full de ruta de la taula de rieres. Un dels primers passos pràctics és la prova pilot que es porta a terme en un tram de la riera d'Argentona. El Consell que ha aprovat un full de ruta per intervenir en la gestió de 65 rieres de la comarca i minimitzar el risc d'inundacions a rieres del Maresme. En conjunt, la taula també engega un llarg i ambiciós projecte pels propers 25 anys i amb prop de 700 milions d'euros de pressupost. El projecte que està finançat, com dèiem, amb fons europeus Next Generation en el marc del projecte Maresme Eurovelo. Sota la denominació Ramats al Rescat, l'acció es fa amb un doble objectiu. D'una banda, fer valdre els productes també, i d'altra banda, doncs, poder prevenir futures inundacions. Aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, el Parc de la Sardana es transforma en l'escenari perfecte pel gaudi de les famílies. La colla castellera de l'Alt Maresme, Els Maduixots, ha organitzat el tardeig infantil La Maduixot, una jornada ludicultural dissenyada per apropar el fet casteller i l'entreteniment als més petits de la casa. Aquest comentàvem que arrencarà a partir de 4:45 de la tarda i promet una tarda farcida d'activitats dinàmiques, inclusives i pensades per tothom. Entre aquestes activitats hi haurà la màgia de fer castells de forma totalment segura, l'espectacle Trinxat no tremola, el taller de bombolles i també un servei de pintacares que estarà operatiu durant tota la jornada lúdica. Els Maduixots, que habilitaran també un espai amb taules i cadires i així com un servei de bar des de la colla castellera, remarquen que es tracta d'un esdeveniment completament obert a tothom i que totes les activitats programades són d'accés gratuït. Aquest cap de setmana es celebra la 27a del Memorial Josep Barceló, amb algunes novetats respecte a les darreres edicions. Aquest prestigiós torneig de futbol base fa un salt quantitatiu important aquest any, recuperant el format d'anys anteriors de 20 equips participants per cada categoria, superant així els 16 equips de les darreres edicions. Una altra de les novetats d'enguany és un canvi de protocol. Enguany s'ha apostat per realitzar una cerimònia d'obertura el dissabte, avui, a les 12 del matí, en el lloc tradicional de l'acte de la cloenda. Per tant, es durà a terme aquest canvi en el protocol per alliberar els equips un cop ja han disputat els seus partits corresponents. Entre aquestes categories trobem un torneig amb la categoria S10, S11 i S12, amb presència de pedreres importants com el Futbol Club Barcelona, el València Club Futbol, la Reial Societat o el Villarreal. Ràdio Tordera, que oferirà també un servei de retransmissió pel que fa a la presentació i també les finals del mateix Memorial Josep Barceló. I acabem amb un breu repàs del temps d'avui dissabte, que el temps millorarà clarament respecte als dies anteriors. Fa dos dies que tenim la presència de núvols i pluges en el dia d'avui, però que no s'esperaran pluges i tindrem un sol que farà acte de presència, sobretot ara cap al migdia i la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Radio Tordera.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.

0: sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Com quina bona cosa, comença ja aquest mes de juny, carregat ja de les primeres calors, de ja pràcticament d'estiu, i nosaltres comencem el nostre programa d'avui de Ball Matinal.

Compartint la bona música dels nostres músics i cantants en aquests 20 anys de ràdio i aquests primers 45 minuts que dediquem una setmana més a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre programa d'avui amb la salutació i el nostre fi de festa de la setmana. Tot això ben barrejat en diversos estils que ens ofereixen les orquestres, els conjunts, els duets, els trios i els solistes de casa nostra. Doncs ja ho tenim a punt per al programa que comença ara mateix. I qui et farà costat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: I una setmana més presents en directe des de la FM. Si ho prefereixen des d'internet, també ens poden trobar. Perquè la ràdio arriba on tu vulguis.

Se'n va la música dels Cafè Trio. Des del Berguedà escoltàvem aquesta peça musical que porta com nom Somni. A les veus de la Eva Solà, Marcel Caselles i la direcció artística i el teclat i el piano d'en Jordi González. Celebrant aquests 20 anys de música i hem escoltat, com dèiem, aquesta sardana d'obertura del teu concert.

Amics i amigues, els bons records i un sentiment de sincera amistat ens conviden a compartir belles melodies interpretades per músics d'arreu del país i els seus cantants. I és que sempre hi ha una cançó, aquesta cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a un embalat, a una persona, a un casal, a un esplai, a una festa, a un ball de nit. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. I aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió també per la ràdio que ens ve de ben petits i ens manté joves i ben atents. Tanquem el nostre programa i l'arrodonim sempre amb un tema musical que segur serà del teu grat. Si vols dedicar, doncs, ja en aquests darrers programes d'aquests 20 anys de Ball Matinal a la persona que més li agrada la música, doncs ja ho saps que pots fer-ho a través dels nostres canals habituals. Tot caminant ja en aquest final.

amb la música dels nostres músics. Seguirem i ara ho farem amb la música italiana. Amb un tema italià que ens porta la Cobla Orquestra Els Mongrins.

què faríem sense música? Ens alegra la vida. Ens alimenta l'esperit. Doncs ens alimenten l'esperit ara els mongrins, com deien, que ja els tenim a l'escenari tots ben arrengladets per escoltar i interpretar aquesta peça musical que porta com a nom La Matinada.

Tanquem aquesta primera part del nostre programa amb aquesta versió en català que ens fa els Mongrins. Un tema del... Ara, aquest tema que porta com nom La Matinada.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I després d'aquest últim tema de l'Albano, doncs ara arriba la millor orquestra. Arriben els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Perquè Ball Matinal és la festa, avui l'arrenquem amb la millor orquestra.

0: Doncs hem arrencat amb els Bojos pel Ball, amb la millor orquestra.
1: Ball matinal és el teu ball.
0: Doncs en aquests instants ens acompanya l'orquestra Meravella. Amb aquest bonic tema que diu així, Galopera. Ens anem ara a Mèxic.

0: Orquestra Cibeles del nostre país. Homenatge a Tom Jones i Not Inusual amb la música dels nostres músics.
1: Ball matinal és la festa.
0: I seguim posant-hi bon ritme en aquest matí i ara ho farem amb la música del solista Pere Rico, que ja el tenim a l'escenari amb la seva música, el seu teclat, i anem a escoltar aquest bonic tema que ens convida a entrar en un bar, de bar en bar. Un d'aquests temes que sempre podeu ballar en línia o en parella. Ens hi posem a ballar aquest bonic merengue, som-hi!

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: I ara és el torn d'escoltar la formació d'en Robert Fàbrega. La dels Millennium Group. Una formació que ens delaita amb la seva música, en els seus concerts, en els seus balls, i amb una gran varietat d'estils i de cançons. Doncs els anem a escoltar, els Millennium, amb aquesta selecció musical d'avui.

0: ens acompanya de la música, com dèiem, dels Millennium, amb aquesta selecció dedicada a la música de Califòrnia. California Dream, no en que llueve al sur de Califòrnia. I cançons intimistes en el nostre programa d'avui. Perquè Ball Matinal és la música, Ball Matinal és la festa.
1: Les nostres formacions a Ball Matinal.

Doncs canviem d'estil, canviem de música. I ara hi posem una batxata. Com ho portem? Doncs ara amb els Café Trio. Tu seràs mi baby.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla. Amb ells començàvem el temps de concert i amb ells hem seguit amb la música de ball. Arima de bachata, amb tot un clàssic. Tu seràs mi baby. Se'n van amb aquest final llarg amb la música dels nostres músics. I posem ara un xa-xa-xa. I a l'escenari, l'orquestra Meravella.

Milers de sentir-la, ja venen ganes de ballar, oi? Qui en serà? Amb els instrumentistes i músics a l'escenari de l'Orquestra Internacional Meravella.

Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah! Avui arrencàvem el nostre concert amb els Mongrins i ara també en la sessió de ball avui també un tema dels Mongrins. I ara ens anem amb una de les actuacions en directes d'aquesta orquestra. Tu tienes tu novia. L'homenatge a la música mexicana. Que es Guadalajara. Això porta com a nom Mix México. Doncs som-hi a ballar-la.

0: Com sempre, amics, presents a través de la FM i, si ho volen, també des d'internet.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Bon dia, són les 12 del matí. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui, dissabte 6 de juny. Avui, a les 9 del vespre, Tordera es convertirà en un escenari poètic al cel obert amb la celebració d'un recorregut artístic sota el nom La mirada del poeta. El punt de trobada serà a la Biblioteca de Tordera i allà començarà un itinerari per espais emblemàtics de Tordera on la poesia, les performances i les instal·lacions efímeres es donaran la mà. Aquest esdeveniment aposta per trencar barreres entre l'art i el públic. Convida també a la ciutadania a submergir-se en un univers poètic col·lectiu. Durant el recorregut hi haurà intervencions literàries i accions escèniques inspirades en l'obra de la poeta catalana Anna Bou-Jorba, especialment en el seu llibre El cirurgià de màscares, una obra que explora temes universals com el record, la casa, la vida, l'existència i el viatge cap a l'interior d'un mateix. Les entrades són gratuïtes i es podran recollir al Teatre Claver a la Biblioteca de Tordera. L'aforament, però, que és limitat. Un projecte, per tant, que vol emocionar, sorprendre i connectar a les persones a través de l'art poètic i escènic. La parròquia de Tordera es prepara per celebrar aquest diumenge la Diada de Corpus, aquest any que es repetirà l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'Església i Mirador. A partir de les 7 de la tarda, demà començarà la processó fins al Mirador. Com a molts pobles de Catalunya, el Corpus de Tordera, que s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. Aquesta tarda, a 4:45 de la tarda, es podrà gaudir d'un munt d'activitats i tallers amb el Tardeig Infantil Maduixot, organitzat per la Colla Castellera dels Maduixots. Aquest esdeveniment, que té l'objectiu de fomentar la cohesió social i l'esperit d'equip a través d'un ambient purament festiu, hi haurà un taller que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, els valors i la màgia dels castells, com també espectacle, trinxat no tremola o altres activitats com un taller de bombolles o un servei de pintacares. I en clau esportiva, aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, es celebra la 27a edició del Memorial Josep Barceló amb algunes novetats respecte a les darreres edicions. Aquest prestigiós torneig de futbol base, que fa un salt quantitatiu important aquest any, recuperant el format dels 20 equips i també deixant enrere els 16 dels anys anteriors. Una altra de les novetats més destacades és el canvi de protocol. Enguany s'ha apostat per dur a terme una cerimònia d'obertura aquest mateix dissabte, ara a les 12 del matí, en canvi de fer la cerimònia de cruenda. Les categories que hi participen són S10, S11 i S12 amb equips coneguts com el Futbol Club Barcelona, el València Club Futbol, el Real Societat o el Villarreal. Així doncs, Tordera, que també serà l'epicentre del futbol base de Catalunya, durant un cap de setmana ple d'emocions. Podré veure tant la presentació ara mateix com les finals a través, en directe ara mateix, del canal de YouTube de Ràdio Tordera. Podeu entrar per consultar i veure d'aquesta retransmissió de la presentació del Memorial Josep Barceló. Acabem amb un breu repàs del temps. Avui dissabte, que tornarem a tenir un dia càlid com els que portaven tinguin aquestes darreres setmanes, aquests darrers dos últims dies, que la pluja ha fet acte de presència, però ja queda enrere i quedarà opacat per aquest sol que a partir del migdia començarà a tornar a apretar, ja enfocat de cara a la propera setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
3: Ara a Dental Company Tordera, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company. Que sonreír es salud.
5: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
6: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
8: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
9: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
8: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
9: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

En el programa de la setmana passada vàrem estar explicant que la mateixa gravació del concert que els hi vam oferir per a piano i orquestra número 20, hi havia també el número 21. I que era tan important el 21 que consideràvem que era millor no tocar-lo gens ni mica, i el temps que ens va sobrar vam repetir el número 20. Avui els hi portem el concert per a piano i orquestra número 21 en do major, K467, de Wolfgang Amadeus Mozart, que és una de les seves obres més celebrades i un dels grans concerts per a piano de tota la història de la música. Els aspectes destacats els podríem resumir en composició, que va ser escrita el 1785, en un dels períodes més creatius de Mozart a Viena. L'estructura consta de tres moviments: l'allegro maestoso, l'andante, l'allegro vivace assai. El segon moviment, andante, és especialment famós per la seva bellesa lírica i el seu caràcter serè i contemplatiu. Molta gent el coneix com el tema de la pel·lícula Elvira Madigan, fet que fa popularitzar enormement l'obra. El diàleg entre solista i orquestra, el concert és un exemple magnífic d'equilibri clàssic entre el piano i l'orquestra. El piano no només exhibeix virtuosisme, sinó que conversa constantment amb els diferents instruments. El caràcter musical combina majestuositat, elegància i una gran riquesa melòdica. El primer moviment és brillant i expansiu, el segon íntim i poètic, el tercer alegre i ple d'energia. Amb la importància històrica d'aquest concert, que mostra la maduresa de Mozart en el gènere concertant, i va influir profundament compositors posteriors com el mateix Ludwig van Beethoven. En escoltar l'audició val la pena fixar-se especialment en la transparència de l'orquestració i en la manera com Mozart fa que el piano sembli tant un protagonista com un interlocutor dins del conjunt orquestral. Aquesta combinació de brillantor i naturalitat és una de les raons per les quals el concert número 21 continua sent tan estimat avui dia. Ja sense més preàmbuls, doncs, anem a escoltar aquest famosíssim concert número 21, i en aquest moment ja hem punxat el primer moviment, l'Allegro Maestoso.

era el primer moviment allegro d'aquest concert per a piano i orquestra número 21, i ara entra ja tot seguit el segon moviment, Andante.

A la majoria dels nostres oients els hi ha sonat com a molt coneguda aquest segon moviment, l'Andante. Escoltem el tercer moviment, l'Allegro, Vivace Assai.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui, dissabte 6 de juny. Aquest vespre, concretament a les 9 del vespre, Tordera es convertirà en un escenari poètic a cel obert amb la celebració d'un recorregut artístic sota el nom La mirada del poeta. El punt de trobada serà la Biblioteca de Tordera, conjuntament amb el cantó de l'Institut Lluís Companys de Tordera, des d'on començarà un itinerari per espais emblemàtics del municipi on la poesia, les performances i les instal·lacions efímeres es donaran la mà. Aquest esdeveniment aposta per trencar barreres entre l'art i el públic i convida la ciutadania a submergir-se en un univers poètic col·lectiu. Durant el recorregut hi haurà intervencions literàries i accions escèniques inspirades en l'obra de la poeta catalana Anna Bouzur, especialment en el seu llibre El cirurgià de màscares. Les entrades són gratuïtes i es podran recollir al Teatre Clavell i la Biblioteca de Tordera. L'aforament, però, que és limitat. Aquesta edició de La mirada del poeta destaca per la riquesa de la seva col·laboració amb diferents col·lectius, comerços i entitats del municipi que han teixit un mapa de treball transversal per fer possible una experiència on cada espai, cada gest i cada paraula tenen un significat profund. Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga a una vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2026. El focus principal d'aquestes setmanes se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i adequació de la xarxa de camins forestals. Un dels punts crítics d'aquest any és l'estat dels camins que formen el parc de pla de prevenció d'incendis. Les abundants pluges de les darreres setmanes van dificultar les tasques de manteniment, ja que el terreny excessivament moll impedia l'entrada de la maquinària per arranjar-los. Ara, aquestes setmanes ja amb el sol a peu de canó, les pluges que han donat triba i els camins que han començat ja a poder-se desbrossar. Això sí, la prioritat absoluta és garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. A més del manteniment ordinari, enguany també es preveu actuar en algunes zones que s'havien deixat de banda en campanyes anteriors, realitzant reobertures de franges i millores puntuals en punts estratègics. Demà la parròquia de Tordera es prepara per celebrar la Diada de Corpus. Aquest any es repetirà l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'Església i Mirador. A partir de les 7 de la tarda començarà la processó fins al Mirador i, com a molts pobles de Catalunya, el Corpus de Tordera, que ja s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. Tardeig durant tota la tarda infantil Maduixot per aquest dissabte. La colla castellera dels Maduixots, que faran aquest tardeig ja des de 4:45 de la tarda, i promet una tarda farcida d'activitats dinàmiques. Durant tota aquesta tarda, comenteu, hi haurà activitats com un taller que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, valors i màgia de fer castells. També un espectacle trinxat no tremola i tallers de bombolles o servei de pintacares. I aquest cap de setmana arriba la 27a edició del Memorial Josep Barceló. Tant avui dissabte com demà diumenge es duran a terme partits entre clubs d'alt nivell com les Pedreres del Futbol Club Barcelona, Reial Societat, Villarreal, entre molts d'altres. Les categories que participen aquest any, sumant-se també a recuperant el format de 20 equips, són les S10, S11 i S12. També la de la B femení i modalitat de futbol inclusiu. Pel que fa al cartell d'aquesta edició, s'ha confirmat la presència de 35 clubs, entre ells els que hem anomenat anteriorment. Ràdio Tordera, que demà diumenge oferirà un servei de retransmissió pel canal de YouTube habitual de Ràdio Tordera, on es disputaran i retransmetrem les finals de totes aquestes categories. I pel que fa al temps, n'hem parlat abans, aquest cap de setmana que torna el sol després de dos dies de pluges i nuvolositat. Per tant, les temperatures que a partir de demà sobretot pujaran un altre cop i els pics que es trobaran sobretot entre setmana. Per tant, les temperatures que pujaran i tornarà aquesta calor que ja s'acosta a l'habitual d'estiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquesta hora els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com és habitual, després dels plens de l'Ajuntament de Tordera, reunim uns dies després els polítics locals per analitzar alguns dels punts que es varen tractar. Estem parlant del ple del mes de maig, que comptava amb forces punts en l'ordre del dia, la majoria de caràcter tècnic i urbanístic, i on bona part del debat es va centrar en l'apartat de mocions, on en parlarem també en aquesta tertúlia. Abans de començar, també va haver-hi un punt on donar compte, però que és prou important, que és la liquidació dels comptes de l'Ajuntament de Tordera i d'aquest organisme autònom de Ràdio Tordera, el tancament del 2025, que novament aquest any hem de parlar de superàvit. No sé si la regidora Toni García ens vol fer 5 cèntims, ho dic per la importància del fet, no?, d'aquest tancament econòmic.
1: Bona tarda, Lluís. Pues sí, com dius, van ser uns números molt bons. Tenim un romanent de tresoreria de l'Ajuntament de 4.725.000 euros i amb un endeutament del 30,68% i de Ràdio Tordera, d'aquest organisme, un romanent de 103.171 i un endeutament del 0%.
0: Començar molt directe, no els he ni saludat avui. Elisabet Mejías per Junts, benvinguda. Marta Passet, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera i Joan Republicà. La regidora Toni García, del Partit Socialista, que l'escoltàvem en aquests moments, el regidor Eric Pérez, de Vox, i el regidor Xavier Pla, de Més Tordera. Hem de disculpar la presència del regidor d'En Comú Podem, Salvador Giralt, que per altres motius vinculats també amb l'acció, diguem, municipal, doncs no ens pot acompanyar en el dia d'avui. Com dèiem, un ple amb diversos punts en l'ordre del dia importants, com per exemple aquest que ens comentava la regidora Toni García, d'aquest tancament positiu. Entenc que per la resta de grups és important que continuï aquesta tasca, diguem, d'una tasca econòmica important que porta aquestes dades.
2: Sí, deixa'm apuntar una cosa, i és que la gestió econòmica està sent bona, estem reduint l'endeutament, hi ha un tancament en positiu, però tinguem en compte que hi ha un tema que ens mana a Madrid, que és la llei de la despesa, i que hi hagi un superàvit, un romanent de 4 milions d'euros i escaig, no vol dir que es pugui utilitzar per fer allò que vulguem, sinó per anar en la línia només de reduir l'endeutament i fer aquelles inversions que siguin estrictament inversions sostenibles. Per tant, que tinguem un endeutament vol dir que un romanent positiu vol dir que la feina s'està fent bé, que no estem estirant més el braç que la màniga, però siguem conscients que tot i que és una llàstima, no?, que tenim 4 milions d'euros a la caixa, no puguem utilitzar més que per reduir l'endeutament, que ja és important, però no fer per totes aquelles coses que voldríem.
0: Com valoren ràpidament els altres regidors aquestes dades?
3: Sí, bé, tampoc no hi ha massa, són dades molt, molt tècniques, no?, per dir d'alguna manera, i sí que és important que es vagi reduint l'endeutament, però nosaltres, des del nostre grup, sempre hem defensat que al final és una responsabilitat política el fet de poder reduir l'endeutament, perquè si hi ha un deute és perquè en algun moment donat es va generar aquest deute, i per tant, doncs, és una responsabilitat que es vagi reduint. I pel que fa al romanent, de fet, jo la meva intervenció anava a anar cap aquí, no?, a veure ara què podem fer, doncs, amb aquest romanent, no?, per quines inversions són imprescindibles per poder destinar, doncs, aquests recursos que al final, doncs, tampoc no pertoca que es quedin allà en un compte sense utilitzar, perquè això no serveix, no beneficia a ningú, no? Vull dir, i evidentment, doncs, això ha de repercutir en benefici dels tordarencs i tordarenques.
0: Sí, sí, en Xavier Plau, l'Eric, volen afegir alguna cosa més? Si no, avançaríem.
4: Bueno, no, és una mica, per la nostra part, com a Més Tordera, sí que estem molt satisfets en aquest àmbit, a part del romanent, que, com s'ha comentat, doncs, un tema important de bona gestió, però el fet, jo crec que a llarg termini és aquesta reducció constant de l'endeutament, que és un dels compromisos que havíem agafat al principi de mandat, doncs l'estem complint, i això ens ha de permetre, doncs, en el seu moment, doncs, el govern, doncs, que hi hagi de torn, doncs, tenir la capacitat, doncs, de poder abordar projectes grans de transformació, perquè tindrem la caixa sanejada. També això ens permet, evidentment, ordenar tot el tema de personal i de places, no?, i tot això que ja anem fent, i que ja encara queda molta cosa per fer, però bueno, doncs, anem en la direcció correcta de tenir una administració ben gestionada, que això al final es traduirà en millors serveis, no? Al final, si no hi ha diners, no es poden donar serveis, i hem de fer-ho també, jo crec, m'agrada una mica comentar-ho, és en base a les nostres possibilitats. Aquí hem de ser realistes, un ajuntament de mida mitjana que anem cap a millor, però no podem oferir tot el que se'ns demana, perquè hi ha coses que se'ns demana que, evidentment, no són viables ni suportables al llarg del temps.
0: Molt bé, doncs avancem. Com dèiem, es van presentar diverses mocions, una va prosperar, les altres no. En parlem primer de tot d'aquesta que va prosperar, que presentaven Junts i Esquerra Republicana, sobre el restabliment de les inscripcions de naixement al municipi, al domicili dels progenitors, un fet doncs, que ens explicava també fa uns mesos el mateix jutge de pau, una situació anòmala que bé, fa que els nens que neixin doncs, quedin inscrits en a l'hospital de referència on neixen, i si algun neix a casa sí que aquest es pot inscriure al Tordera, però els altres no. Regidora Elisabet Mejía, alcaldessa Elisabet, regidora Peset, quins eren els motius d'aquesta moció?
2: Doncs justament els acabes d'explicar, arran d'un nou aplicatiu que s'ha implantat en els registres civils, el que fins ara es permetia, que era registrar la criatura en el municipi de residència dels progenitors, doncs ara no es permet. Aleshores, el que demanem des d'aquesta moció és que es reconsideri l'ús d'aquest aplicatiu o que es pugui incloure la possibilitat de que els nens i nenes, els infants, al final es puguin inscriure en el lloc de residència dels pares, perquè això, entre d'altres, a banda de per un tema de dades, que per al municipi ens va molt bé, de gestió de serveis en un futur, això també fa va directament enllaçat amb un sentiment de pertinença d'aquestes criatures.
3: Correcte, és una qüestió, no, agafant una mica les paraules de l'Elisabet, és una qüestió també d'arrelament, no? de pertinença al municipi, no? I per altra banda, doncs també ha afegit, no, a tota aquesta qüestió, no, de la planificació a nivell municipal, que fa referència, no, també als índexs de natalitat que tens, no? Pots preveure, no, com potser aniran les inscripcions escolars o no en funció de les dades que et faciliten. Si a priori doncs aquestes dades no les tens, això dificulta més encara el procés, que ja sempre que tots els processos de l'administració són complicats, doncs això encara ho dificulta més, no? I per altra banda, doncs també, ostres, és que cada vegada els hi estem traient més competències als jutges de pau, no? Que al final és aquesta... és, no, aquest ens, no, entre, no, el sistema judicial i la població, no, és com una mica, no, aquesta diguéssim institució intermitja que és més propera a la ciutadania, i si cada vegada els anem restant competències, al final sembla ser, no, que potser no ho han dit, però sí que sembla que tot va cap aquí, no, de voler anar eliminant aquests, els jutges de pau, i això penso que per tota la tasca que fan, no, més enllà del tema aquest dels naixements, no, per tota la tasca mediadora i de proximitat que fan amb els ciutadans, no podem permetre.
0: Va haver-hi unanimitat en aquest punt, Toni?
1: Sí, bueno, bé, el que han explicat l'alcaldessa i la regidora Marta Passet, nosaltres estem totalment d'acord en que s'ha de modernitzar l'administració pública, però això no ha d'anar depriment, no? Ni molt menys dels municipis. Els municipis que tenen hospitals, això no ho hauran afectat, però són molts municipis arrel del territori que no tenim hospitals, i per tant hem de poder tenir, els pares i mares han de poder tenir la potestat de poder registrar els seus fills, com hem fet tots els que estem aquí, que hem pogut registrar-los com tordarencs i tordarenques, no? Llavors, per nosaltres és molt important, ja també ho vaig dir a la moció, que el que estàvem dient, per planificar serveis, i que no és només una petició des de l'Ajuntament de Tordera, sinó és una petició de tots els municipis i de la Federació Municipis de Catalunya. Esperem i desitgem que aquest aplicatiu que han fet, pues, que deixi, no? I que permeti que els pares puguin inscriure els seus fills del municipi qui són. I també totalment d'acord amb el que ha dit la regidora Marta Passet, creiem que està bé modernitzar les coses, però els jutges de pau, no només a nivell de registre, sinó també, com ha dit la regidora, de mediació, fa molta mediació amb els veïns i veïnes, molta proximitat, i això no el podem treure. Al final, les portes que estan als municipis són aquelles portes que poden picar els veïns, i deixar les administracions llunyanes el que fa és que els veïns i veïnes se trobin més sols, i això no és la política, o no la compartim d'aquesta manera nosaltres.
0: Xavi Pla.
4: No, bé, plenament d'acord amb el que s'ha comentat. Jo només fer una frase de resum, no? El que no podem fer és que l'administració estigui, és a dir, que el fet administratiu estigui en contra del fet real, no? Perquè inscriure en un lloc i viure en un altre, no? I també que l'administració digital va una, ha de ser una direcció completament oposada, no? És a dir, estem aconseguint avenços en gestió de dades i ara anem a l'inversa, no? És una cosa inversemblant, no? Per tant, són coses que quan ho llegeixes et sobta, no? Dius, quan llegis, per exemple, la notícia, no?, a Ràdio Tordera, doncs, hòstia, em va sobtar, dic, hòstia, és que anem enrere, no?, perquè jo me'n recordava fa molts anys, no?, que tots eren nascuts a Sant Gregori, no?, que és l'hospital Josep, dic, home, dic, quina realitat que té, no?, aquest petit poble, no?, i llavors, hòstia, és una cosa que s'han de corregir, no?, i... No, només afegir això. I plenament, doncs, d'acord amb els que han comentat els companys, les companyes regidores, amb el fet aquest, doncs, d'administrar, doncs, les necessitats del municipi i tot plegat.
0: Eric.
5: Sí, bueno, nosotros pensamos que no tiene ningún tipo de sentido que no te puedas inscribir en el municipio en el que has nacido. Y además de todo lo que han dicho, también añadir que, por ejemplo, a la hora de evaluar políticas públicas, por ejemplo, de natalidad, claro, es un indicador que está distorsionado, porque en los pueblos que no hay hospital no consta la natalidad, y luego en los que sí que hay un pico que no es real, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas el impacto que ha tenido esa política pública de maternidad o de natalidad? No puedes hacerlo. Luego, en referencia a lo que decía la concejal del PSC, que bueno, dice que no afecta a los municipios que sí que tienen hospital. Sí que afecta, pero de la manera inversa, totalmente. Es decir, habrá un pico de inscripciones de nacimientos que no es real. Y también otra cosa, tanto el Partido Socialista gobierna en Cataluña como en el gobierno de España, ¿no? Entonces, claro, aquí en el Ayuntamiento de Tordera dicen una cosa, al igual, para quedar bien, pero luego en donde de verdad...
1: ¿Sabéis quién preside la Federación de Municipios?
5: Sí, el Partido Socialista.
1: Pues ya también lo ha dicho él.
5: Sí, el Partido Socialista, no, la Federación de Municipios no manda. El Gobierno de España sí, la Generalitat de Cataluña sí, y el Partido Socialista gobierna en ambas. Entonces, ¿cómo que aquí dicen una cosa y en el y en los gobiernos? No, porque esto es una iniciativa que viene de los gobiernos, precisamente. Pero hacen lo contrario.
0: Queda claro. Ya, el seu posicionamiento.
3: Oh, no.
0: També es va presentar una moció, en concret Esquerra Republicana va presentar una moció que no va prosperar sobre la regularització i diversificació dels usos comercials de Tordera. Regidora Passet, què buscaven en aquesta moció?
3: Sí, en aquesta moció bàsicament l'objectiu era perquè creiem que Tordera necessita un pla estratègic per preservar, doncs, la diversitat comercial i garantir, doncs, aquells comerços que puguin cobrir les necessitats dels ciutadans i ciutadans, doncs, que ara potser no hi són, no? Bàsicament el que buscava la moció era això, no? Poder activar un pla d'usos, que de fet aquest pla d'usos, segons el document de l'agenda urbana que va presentar l'any passat el govern, també ho contempla, i de fet moltes de les... De fet sembla estranya, però

0: comercial, també en tot cas no la restricció, però sí el seguiment del compliment de la normativa pel que fa a la qüestió horària, no? I una mica anava encaminada cap aquí.
1: Només van tenir el suport d'En Comú Podem, la resta de partits van votar en contra. Quins van ser els motius d'aquests vots, Elisabet?
2: Bé, d'entrada, perquè tota aquesta feina que recollir la moció ja s'està fent, no només des de l'àmbit del comerç, sinó especialment des de l'àmbit dels serveis tècnics i d'activitats, amb diferents programaris, a través també d'estudis que s'han fet amb la Diputació de Barcelona, i a més perquè la diversificació comercial ha d'estar estretament lligada a una modificació d'usos del Pla General, amb la que des del Departament d'Urbanisme hem començat a fer els primers treballs, per això es recollien a l'agenda urbana. Aleshores, pensem també, en aquest cas des de Junts, però des del govern municipal, que a l'hora de diversificar el comerç el que hem d'emprendre és altre tipus d'estratègies que vagin a banda de les urbanístiques, que han d'anar de la mà necessàriament, perquè tu no pots implantar o posar una normativa restrictiva, no?, de posar segons quin tipus de negocis a X metres si no va acompanyada d'una modificació urbanística. Més enllà d'això, penso que hem d'anar acompanyats d'altres estratègies que fomentin l'emprenedoria i que ajudin al petit comerciant, que això és més potser el que creiem que fa falta ara, donar una empenta i tot el suport als autònoms, que són els que més difícil ho tenen per mantenir els negocis oberts, i qualsevol persona que tingui ganes d'emprendre, que n'hi ha pocs, francament, perquè tal com està el panorama cada vegada n'hi haurà menys, penso que són aquests els que hem d'ajudar perquè hi hagi una bona diversificació comercial a Tordera.
1: Tònia.
3: Nosaltres ja ho vam comentar, com ha comentat també l'alcaldessa, creiem que des de les diferents regidories ja s'està treballant en moltes dels temes que va plantejar la moció d'Esquerra, i també creiem que n'hi ha altres, no, que han d'anar posar acompanyades més d'una anàlisi jurídic, com ha explicat també l'alcaldessa, i amb acompanyaments econòmics, i per tant, com s'està treballant, no veiem la necessitat, no, de recolzar aquesta moció, perquè hi ha moltes de les coses que s'estan dient ja s'estan fent, i com també ha dit la pròpia regidora Marta Passet, es recull a l'agenda urbana.
1: Xavi.
4: No, una mica és el fet és el vot en contra s'entenia, perquè moltes, tal com s'ha explicat, doncs molta cosa ja s'està duent a terme, però sí que estem d'acord amb Esquerra Republicana amb la preocupació pel teixit comercial, no? No només té la vessant econòmic, no, sinó té la vessant social, no? És a dir, no és el mateix un carrer amb les botigues obertes que amb les botigues tancades, no? Té unes implicacions socials que són conegudes per tothom, i no és un fet només que passa a Tordera, sinó en molts llocs de Catalunya, en els barris, especialment en els barris antics, i per tant, doncs aquí cal seguir treballant-hi amb solucions imaginatives, no? Perquè hi ha coses que han fracassat, hi ha coses que més o menys funcionen, i han d'ajudar, doncs, a l'autònom, els pocs, bueno, pocs, potser no són tan pocs, no? Els joves o no tan joves que tenen ganes d'emprendre un negoci endavant, no? I donar-los una mica garantia. Sí que és veritat que el sentit de vegades concentrar negocis d'una mateixa tipologia, doncs, bueno, té el seu impacte negatiu, que en el seu moment, si no recordo malament, doncs també havíem parlat, no, de la concentració d'oficines bancàries, no?
2: Immobiliàries
4: sí, també, sí, no? I llavors, doncs, bueno, hi ha un model, van tenir en compte això, no? I les limitacions que tenim des del sector públic d'intervenir en el sector privat, no? Llavors, bueno, bé, hi ha moltes peces, però el que està clar que tots, jo crec que en el fons estem d'acord en que hem de seguir acompanyant el comerç de la manera que sigui possible, y que es nuestro compromiso.
1: Eric.
5: Sí, nosotros votamos en contra por dos motivos. El primero, el lingüístico, que siguen insistiendo con su política lingüística de imposición del catalán. Nosotros pensamos que si tienes un negocio, un comercio, nosotros creemos que deberías poderlo rotular y atender y hacer la carta de tus servicios tanto en catalán como en castellano, indistintamente en el que tú prefieras de los dos, porque ambos son oficiales. Sí que podemos estar de acuerdo en que esto no lo han dicho, pero bueno, podría ir por ese camino de que no esté rotulado en lengua árabe, ¿no? En ese sentido sí, pero nosotros, mientras esté en español o en catalán, nos da igual, porque son ambas lenguas entendibles para el conjunto de la población, o deberían serlo, o así lo entendemos nosotros. Y el segundo motivo es porque llevan criticando, no concretamente al igual desde Tordera, hablo a nivel general, Esquerra Republicana, bueno, y todos los demás, critican a Vox por su discurso supuestamente racista, y luego ellos presentan una moción en la que utilizan el término actividad de baja diversificación, que al final es un eufemismo para referirse al comercio extranjero. Es así, pues me puedes decir, no decimos.

0: comercio extranjero, decimos esto de baja actividad, de baja diversificación, pero en Tordera, estos, bueno, en Tordera y en el conjunto de Cataluña, estos comercios que son comercios extranjeros. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, en el tema de los horarios, en el pleno se dijo que, bueno, se leyó, el concejal Aníbal Canals leyó un extracto de la ley y comentó que están limitados a las 9, a las 9 de la noche, hasta mayo, a las 9, y luego a partir de, bueno, de junio hasta las 10, pero claro, eso no es del todo así, porque hay comercios que, como bien sabemos, que sí que cierran más tarde.
1: A las 11, sí, depende del tipo de actividad, sí. Es aquells primers.
0: Entonces, claro, al final se leyó por leer, por meter de relleno, así lo entendemos nosotros.
2: Marta.
3: Sí, aviam, seré ràpida fent la rèplica. En quant, en general, el govern en general, sí que m'agradaria dir-los que l'Elisabet comentava, no?, que també volien un ficar més, evidentment, a donar empenta al petit comerç i als autònoms, i això, de fet, la moció també ho recollia. Vull dir que no hem al·ludit ni hem evitat res en aquest sentit, no? Per molt que... I moltes de les propostes que dèiem, no?, de que, o sigui, al final no estem dient que què s'ha de fer o com s'ha de fer, sinó fem aquest pla, no?, aquest pla d'usos amb les afectacions, intervenir qui hagi d'intervenir per tirar-ho endavant. Al final jo penso que per lo que hem estat parlant, l'objectiu i la mirada tenim la mateixa. Llavors perfectament es hagués pogut aprovar aquesta moció, jo sempre ho he dit. Sempre nosaltres hem tingut la mà estesa a fer aportacions a qualsevol altre consens. De fet, aquesta moció, evidentment que cadascú l'ha recollit segons la casuística de cada municipi, aquesta moció mateix es va presentar a l'Ajuntament de Calella i es va aprovar per unanimitat. Per tant, vull dir que la voluntat, i en allà també estan governants per Junts i el PSC, es va aprovar per unanimitat, no hi va haver cap problema, no? Per tant, bueno, doncs a mi també em sap greu que en tot cas s'hagi optat com a mínim una abstenció, no? Si, perquè si en el fons hi estan d'acord, no?, en l'objectiu de la moció, però bueno, sembla ser que l'estratègia era que no prosperi i en, bueno, en tot cas doncs és respectable. Torno a repetir el mateix que ja vam dir en el ple. No es tracta d'imposició de la llengua catalana, sinó es tracta de compliment del codi de consum, que diu que almenys ha d'estar rotulat en català tant el rètol exterior com tota la documentació, minutes o tot el que hi hagi a l'interior, almenys en català, i llavors en qualsevol altre idioma, però almenys el català. I això ho diu el codi de consum. Per tant, és un compliment del codi de consum segons una llei que es va aprovar ja fa anys. No es tracta d'imposar, sinó de complir la llei. Per tant, en aquest sentit estem així, i torno a repetir, nosaltres no vam parlar de nacionalitats ni res, sinó vam parlar d'establiments més enllà de qui hi hagi al darrere. Amb això nosaltres no ens hi posem, però si tots estem aquí per igual, hem de complir tots per igual. Bàsicament és això ja. No cal que m'allargui més, perquè la posició crec que ha quedat prou clara.
2: Anem per l'endemà de paraula d'Elisabet, en Xavi Pla.
1: Com vulguis.
4: No, primer
1: la Marta estava dolguda perquè no s'havia aprovat la moció. A mi el que em dol realment és que si es vol presentar una moció en aquest sentit, el que poden fer abans de presentar la moció és informar-se exactament de què està fent l'Ajuntament, perquè va quedar evident al ple que, més enllà d'aprovar una moció, em sembla que volen aprovar titulars. Aleshores, si abans de fer la moció preguntem, escolta, què esteu fent en l'àmbit del comerç? Com teniu? Ens estem plantejant? Tenim pla d'usos? Hi ha una planificació? Els haguéssim explicat sense cap inconvenient. Vull dir, no cal arribar a la necessitat de fer una moció i discutir-ho al ple. I anava a dir escenificar, no, perquè es va demostrar que s'està fent molta feina, però de dir, ostres, no estem pel comerç, no és això, ni molt menys, simplement que la feina s'està fent, i aprovar una moció d'una feina que s'està fent, ostres, fantàstic, sumem-hi i anem tots a la una amb el comerç local, que és el que hem de fer, i sobretot amb ajudar els nous emprenedors. Però de la mateixa manera que li dol que no l'haguem aprovat, a nosaltres ens dol que no s'hagin, no?, les consultes en exercici de les seves funcions. A dir, escolta'm, expliqueu-nos, regidors, tinguem una sentada, què esteu fent en tot l'àmbit del comerç i les activitats. I, evidentment, la informació i la documentació està tota oberta per saber exactament què estem fent i com estem treballant. I propostes, les que vulgueu.
3: I només una cosa, vull dir, aquí ja acabo amb aquesta rèplica, però amb tota la trajectòria que tenim, saben que nosaltres no ens movem per titulars, que som... anem per treballar, per fer-vos costat, i bueno, la prova està que moltes coses els hem impulsat conjuntament. Per tant, aquesta no és la nostra estratègia.
2: Xavi, ja li pica.
4: Bé, jo només una mica ara, doncs, estan d'acord. Jo ara feia un apunt amb el tema de l'ús del català, que evidentment estem d'acord, doncs, amb la proposta d'Esquerra Republicana. Tal com votava la Marta, doncs, el tema del codi de consum és de compliment. Jo només al senyor Eric Pérez, bueno, doncs, una mica, si se'm permet, doncs, el que nosaltres el que hem de fer és actuar en defensa sempre, en tot moment. És a dir, sempre a vegades, quan parlem política, ens podem perdre amb el reglament, no?, i perdem una mica la perspectiva. El que nosaltres estem defensant és la viabilitat, l'ús del català en qualsevol lloc i en qualsevol espai. Per tant, també en el comerç, i també, evidentment, la població castellana parlant a Tordera és important, i per tant nosaltres hem de seguir defensant. Hi hagi també gent nouvinguda que no sap plenament, doncs, el coneixement i la importància que té, doncs, aquesta llengua nascuda, feta aquí, no? Que no va en contra de les altres. Aquesta conversa ja li vaig comentar al principi de la legislatura, no va en contra del castellà, ni de l'anglès, ni del francès. Per tant, nosaltres ens reivindiquem per nosaltres mateixos, i per tant hem de fer-ho en tot moment i en qualsevol lloc, i per tant és bo que seguim, doncs, apretant, perquè jo li recordo a vostè, que potser és una mica jove, doncs, el dir els reglaments i la promoció és molt important, perquè si no fos important, la llengua espanyola no estaria protegida per més de 100 lleis i reglaments que l'Estat que ens acompanya, doncs, el protegeix. Per tant, aquí nosaltres, tot just la Marta, doncs, comentava, doncs, un petit apunt, no? Hem de fer encara molta feina per arribar a aquest centenar, no? I per tant, doncs, per tant, hem de seguir, i des de l'àmbit municipal, doncs, nosaltres hem de seguir compromesos amb l'ús del català, des del respecte i la cultura i el coneixement, d'acord? Però no sense perdre l'horitzó, que és la llengua catalana.
3: I també, perdona, afegint el tema del català, també hem de ser conscients que tots els ciutadans tenim uns drets lingüístics. Total. I un dels drets lingüístics que és que ens puguin atendre i entendre amb la nostra llengua. I per tant, doncs, un dret que tenim com a catalana parlants és que puguem anar a qualsevol establiment i ens puguem defensar i amb la nostra llengua. Per tant, això és bàsic.
2: Eric.
0: Sí, mira, yo hay una cosa que estoy muy de acuerdo con el discurso que ha hecho de Esquerra Republicana, que es que la ley se tiene que respetar. Hasta ahí, vaya, más de acuerdo imposible, que por cierto, eso no lo entendieron en el 2017 algunos, ¿eh? Pero hasta ahí estamos de acuerdo. Pero claro, al final una moción no deja de ser una declaración de intenciones, y es política esto. Entonces, por ejemplo, nosotros, lo que hubiéramos puesto en el caso de poner algo en el tema lingüístico, instar a la Generalitat de Cataluña a modificar el código de consumo para que el catalán no sea la única lengua, sino que pudiera ser también el español indistintamente entre las dos. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros, porque al final, política. Pero sí, estoy de acuerdo, la ley se tiene que cumplir. En cuanto, bueno, a lo que comentaban del catalán ambos, nosotros no es que estemos en desacuerdo en que se atienda en catalán, todo lo contrario. Y de hecho, cuanto más gente sepa catalán, mucho mejor. Cuanto más gente sepa gallego, mucho mejor. Cuanto más gente sepa español, mucho mejor para nosotros, porque somos españoles, y cuanto más personas hablen las lenguas varias que hay en el país, pues mucho mejor. Pero de la misma manera que hay derechos lingüísticos, nosotros entendemos que también los comercios tienen sus derechos también, o los propietarios tienen, mejor dicho, los derechos de poder atender o de poder trabajar en el idioma que quieran, y que sea el cliente, en este caso, el que discrimine dónde quiere asistir o dónde no quiere comprar.
2: Bé, precisament des de Vox també els hi van tombar una moció que anava una miqueta relacionat amb això, no? El tema de la prioritat nacional, que bé, agafant el fil del que estava vostè explicant, i que no va tenir el suport dels altres grups municipals.
0: Mm-hmm. Sí, bàsicament la moció pedia instar a tanto a la Generalitat com al Gobierno de España, cada uno en sus competencias, priorizar los recursos y las políticas públicas primero a los de aquí. Esto no significa una medida excluyente ni exclusiva, es decir, no significa que por ser inmigrante no vayas a tener X servicios, pero puestos a tener entre dos casos, creemos que primero se debe priorizar, por eso prioridad nacional, al de aquí, al de casa.
2: Bé, un discurs que tots van criticar i no van donar-hi suport. Si poden argumentar ràpidament alguns de vostès.
3: Jo si em sembla que...
1: Xavi, que li agraden.
4: No, una mica també...
2: Ho dic jo, per conèixer també una mica la seva
4: posició.
2: Sí,
4: una mica en el... Hi ha aquí dos... jo crec que hi ha... Bueno, partint de dos fonaments bàsics. El primer, les persones no són iguals, per tant, garantia de drets des de l'àmbit social, d'acord? Per tant, doncs, la persona que té ple drets, independentment d'on visqui, d'on hagi vingut, no? sigui de color, blanc, negre, sigui de Gàmbia, sigui d'Ucraïna, no? Per dir una manera, doncs, un cop està nacionalitzat, doncs, té els mateixos drets. Per tant, aquí, tots, això des de Mestre ho tenim claríssim, no? I l'únic que aquí, ara, també des de l'àmbit municipal ho tenim una mica més còmode, els partits que estan representats a fora ho tenen més incòmode, és el debat de fons de com gestionem la immigració, no? És a dir, el que tampoc hem de pensar que els recursos públics són limitats i, per tant, per donar un bon servei públic necessitem uns recursos i, per tant, són finits, el nostre sistema sanitari és finit. Doncs hem de mirar com regulem això. Els fluxos migratoris també s'han de regular de forma eficient. Hi ha diferents models a nivell d'Europa, no? És el que aquesta organització que fa l'estat espanyol, tot de cop, igual que ha fet Itàlia, un altre model és l'alemany, un altre és el francès, hi ha diferents models, cadascú grinyola una mica, però jo crec que la discussió de fons és aquesta, no? I també per plantejar, com alguns han dit, doncs, papers per tothom no és viable perquè estem fent malbé el nostre sistema. També podem fer una relectura, doncs, una mica arriscada des del punt de vista econòmic, és a dir, el fet que vingui molta immigració no genera riquesa de forma immediata, sinó el que fa caure és la renda mitjana, i llavors la pressió en els serveis socials, com ja la Toni segur ho explicaria molt millor que jo, doncs cada vegada doncs, la pressió augmenta més, per tant, doncs, generem renda més baixa, per tant, hem d'acotar aquí, no? És un debat difícil, incòmode per tots, però que s'ha d'abordar, no? I per no allargar-me més, senzillament és això, és a dir, torno al principi, igualtat de tots, quan estem nacionalitzats, tenim un debat de la immigració que hi ha models complicats de gestionar, no? Evidentment, i que s'ha d'anar en compte, no? Perquè nosaltres sí que tenim un compromís amb les generacions que han vingut a darrere d'administrar bé aquest estat del benestar, que evidentment a nivell europeu no ens està grinyolant, no només del vessant social, sinó també del vessant, diguem-ne, econòmica, de sosteniment.
2: Toni, vinga.
5: Nosaltres vam exposar el nostre plantejament, és que Vox el que planteja és responsabilitzar la ciutadania i dividir-la. No? Nosaltres creiem que la responsabilitat la tenen els governs, aquest benestar que ha comentat el regidor Xavi Pla es reforça o no es reforça en polítiques. Si tu tens polítiques de dretes, i recordo Aznar o Mariano Rajoy, la privatització dels serveis públics, que van deixar de posar diners a la sanitat pública, que avui dia estem pagant totes aquelles conseqüències d'aquella forma de governar, és el que nosaltres diem, no? Diem que els governs han de ser coherents amb les seves polítiques. Si tu vols serveis públics d'eficiència i amb qualitat, el que has de fer és reforçar aquells serveis públics i no buidar-los. Quan tu els buides, tens pitjors serveis públics. I per tant creiem que el que no hem de fer és culpabilitzar la gent, sinó ser responsables amb els serveis públics i no dividir.
1: Una mica en la línia que anaven tant el regidor Xavier Pla com la Toñi, i a veure, al final és innegable que som ara ja la Catalunya dels 8 milions i estem pensats encara i funcionant amb la Catalunya dels 6 milions, i això traslladat als pobles fa que els nostres serveis municipals també estiguin molt tensionats, no? Perquè cada vegada som més i s'ha de regularitzar de la millor manera que sigui possible perquè tothom sigui productiu i perquè al final tothom es pugui guanyar la vida als seus pobles. Al final la immigració és necessària per ampliar aquest sistema productiu dels pobles i s'ha de regularitzar, però sí que és veritat que s'ha de pensar des d'allà on te correspongui, en aquest cas des del Congrés dels Diputats de Madrid, i s'ha de fer una decisió ferma, valenta i evidentment deixant de banda qualsevol tipus de discurs de
3: decisió. Sí, res, per acabar, vull dir que al final nosaltres el que dèiem, però bueno, això ja és obvi, no?, que estem completament en desacord amb el plantejament ja normal de Vox per qualsevol d'aquestes raons, però és que aquest plantejament contraposa, no?, drets i persones, i el que fa és confrontar a la societat. En aquí també s'ha parlat, evidentment, que cada vegada, no?, doncs, s'estira més dels serveis socials i recursos socials, però és que, de la manera que sembla que s'estigui plantejant en aquí, és com si estiguem dient que la majoria de persones usuàries dels serveis socials són persones immigrades, i no és així.
5: No és així. Llavors, vaig donar les dades en el
3: correcte,
5: plenari, precisament.
3: No? Llavors, és que, si no ho expliquem bé, entrem, no?, doncs, en aquest discurs de falsos, no?, amb aquestes...
5: Sí, sí.
3: Correcte, i això no és així, no? Per tant, el que nosaltres plantegem sempre doncs, és això, no? Vull dir que unes polítiques igualitàries per tothom, perquè al final és una mica el que deia l'Elisabet, no? Necessitem d'aquesta migració, no? Per d'alguna manera contrarrestar doncs, aquesta natalitat que tenim en negatiu nosaltres, no? Perquè si no... I llavors tornem al plantejament de sempre, quan pensem, no? Qui és que cuida dels nostres avis, no? Qui cuida de la nostra gent gran? Qui és que està fent l'atenció a les cures de les persones majoritàriament, no?
5: O qui recull la fruita.
3: Qui, exacte, no? Llavors, en aquí, tothom és molt valent, però després sí, que no em toquin els que a casa m'estan fent tot això.
5: Exacte.
3: Tant,
5: doncs,
2: vinga, Eric.
3: No...
0: Sí, vale. Vamos por partes. A ver,
2: rápid,
0: precisamente desde Mes Turdera han dado con la clave, y es ahí al igual donde no han entendido nuestro planteamiento, porque dice, no, una persona desde que está nacionalizada, que precisamente según el Código Civil Español, una persona ya con nacionalidad española, pues es con la ley lo considera español. Entonces, sería igual que cualquiera de nosotros. Otra cosa es que nosotros políticamente queramos cambiar esto y dificultar, por ejemplo, que sea más complicado obtener la nacionalidad. Este es otro tema. Pero una vez nacionalizado, eres español. Entonces, ahí no hay discriminación alguna. Luego, en cuanto a lo que decía del color, no vamos por ahí. A nosotros nos es igual que sea de Estados Unidos que de Marruecos, en este caso. De hecho, son personas que vienen de otro lugar que no han contribuido aquí. Nos da igual que sean de uno o de otro. Es decir, queremos que sea para los de aquí, para los de nuestra casa, ¿no? Luego, responsabilidad en los recursos. Precisamente eso. No estamos de acuerdo que ciertas personas vengan a parasitar el sistema cuando... precisamente en sus países estos servicios no los tienen ni en sueños.
5: Pero cuando dios que parasitan, es que cuando dios que parasitan es mentida.
0: No,
5: no, pero bueno, pero si dios una mentida no te dejaré de que continúes.
0: La cosa es que
5: si mentes
0: eso, yo no miento.
5: Sí, sí, mentes.
0: El Partido Socialista y Pedro mentiras. Entonces, la cosa es personas que vienen a parasitar un sistema que en sus países no tienen ni en sueños y que aquí sin haber contribuido se aprovechan de él. Y por último, para Esquerra Republicana, como ya le dije en un pleno, el discurso de quién recogerá en la fruta, quién limpiará, quién tal, lo mismo que decían los demócratas de Estados Unidos en la esclavitud, que no querían que fuera ilegal porque quién iba a recoger el algodón. Y precisamente para acabar, tanto las posiciones de izquierdas que van contra el empresario, precisamente los que más quieren a la inmigración son los grandes empresarios y los empresarios, por eso los que se benefician de mano de obra barata y de devaluar los
3: salarios.
0: Los
3: grans
5: empresaris.
0: Els grans
5: empresaris.
3: L'IBEX
5: 35. A tots aquests. A tots aquests.
0: I per acabar,
5: totalment d'acord.
0: Ha comentado que nos ha comparado con el Partido Popular y los partidos...
5: No, no t'he comparat.
0: Sí, bueno, la
5: he dit que els partits de dretes.
0: Vale, però és que Vox no
5: si tu t'hi poses allà, tu Vox mateix, no, oi? Vox jo no t'he posat
0: partido,
5: en cap lloc.
0: Vox no és un partit de dretes.
3: No,
5: és d'extrema dreta.
0: Vox és un partit patriota nacionalista, com lo quieras llamar.
5: Extrema
0: dreta.
5: Extrema dreta.
0: No, bueno, i el Partit Socialista, un partit corrupto.
2: Això ho dius tu. Moltes gràcies a tots i a totes i tornem en el proper plenari. Que passi bona tarda.
3: Gràcies.
6: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui que tenim amb nosaltres un nou club esportiu de Tordera, que encara no havia estat entrevistat aquest 2026. Tenim amb nosaltres el Club Twirling Vila de Tordera. Tenim també, per representar aquest club de Twirling, Míriam Aparicio, presidenta i coordinadora del club. Què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Venim aquí una mica per parlar això d'actualitat, de com ha anat aquest curs, perquè entenc que ara ja s'acaba la temporada, i què millor per començar, doncs deixant aquest petit espai per introduir què és el Twirling, per la gent que no ho sàpiga, i qui sou vosaltres.
7: Bé, som una entitat que es va crear el 2014, aquí a Tordera, ja portem 12 anys dins del poble, oferint aquest esport que combina la dansa, la gimnàsia rítmica, amb les acrobàcies, i l'element que portem, que és un bastó. Llavors fem diferents diguéssim diferents exercicis on ens presenten les competicions de manera individual, en parella, equip o grup. Agafem, bueno, tenim nenes des dels 3 anyets fins la més gran, que té 22, i tant nenes com nens. És un esport, bueno, artístic. I sempre convidem a tothom a que pugui venir a provar-ho.
6: Us dividiu, per tant, per grups, per categories, perquè comentes que hi ha des de molt petitets fins a ja gent doncs, adulta. Per tant, us dividiu per categories, per grups, ja en grups de diferents edats, o com va més o menys?
7: Tenim l'escoleta, diguéssim, que són les nenes que comencen de 3 a 6 anyets, on comencem a introduir el que és tots els elements de gimnàstica, de dansa, i una mica introduir el tema del bastó. Després ja comencen a partir dels 7 anys fins als 10-11, que són el grup, diguéssim, d'iniciació que comencen a competir, o bé ja a partir dels 11-12, que són la juvenil i la júnior, que aquestes ja, bueno, són categories més altes i ja necessitem també espais més grans. També he de dir que aquest any ha sigut un any on nenes de 5-6 anys han començat a competir, i bé, la nostra intenció doncs, és que des d'un inici dins del club ja puguin anar a competicions.
6: Agafant rodatge, per tant, precisament ara que estem ja a les acaballes de la temporada, no sé com ha anat aquest curs doncs, amb totes aquestes atletes i tots aquests atletes, si hi ha hagut moltes competicions, si n'hauries de destacar alguna, com ha anat més o menys, perquè la gent ho sàpiga.
7: Doncs vam començar el mes de novembre amb la primera competició, que és a nivell tècnic, diguéssim, que totes les músiques són les mateixes, i els exercicis es fan dins de, bueno, d'un quadrat on demostres més la part tècnica de lo que és només el bastó. Vam tenir dues nenes que es van classificar per anar a l'europeu a Països Baixos, a Setmana Santa, a la Maria Torres i la Valeria Benítez. Vam fer una bona representació. És un viatge, bueno, que té inconvenients, no?, de cansanci, avions, que podien haver donat més de sí, doncs sempre pots donar més de sí, però estem molt contentes per representar el nostre poble en una competició internacional. I bé, i a partir del febrer-març ja vam començar les competicions més artístiques, on vam començar amb les competicions del Gran Premio, que es diu Gran Premio FBD, on les categories juvenil, júnior i sènior de les des de del nivell B fins a l'elit hem representat, bueno, els nostres exercicis. Van haver uns bons resultats, estem molt contentes. Després ja vam introduir les interlliga, que diguéssim són el nivell base. Han fet 4 competicions on hem aconseguit molts pòdiums, i per últim fa unes setmanes vam fer el Open Internacional a Hospitalet, aconseguint una 4ª posició com a club, diferents medalles, diferents copes, molt contentes. Ara fa 2 setmanes a Blanes van fer el Campionat d'Espanya absolut, que són les del nivell B, A i Elit. També vam aconseguir molts pòdiums i moltes medalles. I per últim, la setmana que ve anem al Torneo Nacional Base, on les nenes, diguéssim, d'iniciació competiran en la seva última competició, que és com el Campionat d'Espanya, i anem a Lleida.
6: Per tant, queda una miqueta més a prop potser aquest.
7: Sí.
6: Per tant, faries una bona valoració d'aquest any amb aquests, doncs, premis, aquests pòdiums, aquests quarts llocs també que has comentat. Com ho definiries aquest 2025?
7: Doncs la veritat és que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha a vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però, bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant, i valorem positivament aquestes competicions.
6: Ara que ja s'acaba una miqueta aquest tram potser de competicions, no sé si de cara a l'estiu també teniu alguna programació especial, o feu algun casal des del club, o feu alguna activitat, més o menys com esteu de programació?
7: Doncs bé, vam organitzar una caminada, també aquest cap de setmana passat vam fer el Zumba amb la Sofia, i que ara ja diguéssim al mes de juny i juliol els entrenaments continuen igual, nosaltres només descansem al mes d'agost, on aquest any també introduïm les 2 primeres setmanes d'agost un campus de tecnificació amb entrenadors que venen, bueno, de dansa, de contemporani, de nivell de twirling, entrenadors que són, bueno, són medallistes, que competeixen a competicions internacionals, i tindrem aquest suport doncs, per millorar la tecnificació i per poder fer un intensiu de twirling.
6: Ara, és curiós això que comentaves de que només descanseu a l'agost perquè hi ha altres esports que potser ara al juny ja acaben. En relació a això, no sé com es prepara una temporada amb els entrenaments corresponents i si és molt exigent el twirling com a esport o és més d'anar al dia a dia i no sé si definiries això, si és exigent, si és difícil de practicar per la gent que tingui curiositat.
7: Doncs mira, nosaltres comencem a l'1 de setembre a preparar la nova temporada, diguéssim. Quan vens d'un mes de peron, com per dir-ho d'alguna manera, costa molt arrencar, no? I bueno, durant el mes de setembre comencem a preparar els exercicis que presentarem a la temporada següent. Tenim l'ajuda d'entrenadors que venen a fer muntatges, entre les entrenadores del nostre club ja comencem a preparar, perquè la primera competició normalment és al novembre, que és la part tècnica, diguéssim, i sí, el twirling és un esport molt exigent, on treballes els teus exercicis, perquè normalment les nenes fan un, dos o tres exercicis de competició, i el que vols és superar-te a tu mateixa en el dia a dia, i jo crec que és un esport de risc perquè utilitzes un bastó que és de ferro i bueno, té el seu risc i jo crec que és un esport on sí que et vas superant dia a dia i la llàstima és que en una competició de 2 minuts has de demostrar tot el que fas tota la temporada.
6: Per tant, és potser poc temps, no? per poder demostrar-ho. També en relació a aquests entrenaments, has dit que és exigent l'esport com a tal. No sé si també has de tindre unes certes habilitats per poder-lo dur a terme, o pot practicar qualsevol persona, o és simplement això, molt d'entrenament per aconseguir els objectius.
7: Clar, pensa que el twirling no és fer exercicis amb un bastó. Després està la part més artística, no, diguéssim, de cos, que és com la dansa, la gimnàstica rítmica. Pues has de tenir flexibilitat, has de tenir agilitat en el cos, has de tenir agilitat a l'hora de fer els moviments del bastó. Nosaltres dividim el twirling, diguéssim, en diferents parts, no? Hi ha la part que és més de rolados, que el bastó roda pel lo que és la zona dels braços. Hi ha l'element que és llançament i tu, mentre el bastó està dalt, tu fas l'exercici a sota i després l'has de tenir una bona recepció. També està la part més tècnica, on fas diferents moviments del bastó al voltant del teu cos en una altura, diguéssim, que tu, que tu puguis veure. I després tot el que és dansa i gimnàstica rítmica, elasticitat, acrobàcies...
6: Coordinació, inclús, potser, entre que llences...
7: Sí.
6: Molt bé.
7: Tot això dins de l'exercici amb una música i amb un ball.
6: Potser seria complicat per començar-hi. Parlant també com a presidenta, hem valorat també com ha anat aquest any aquestes competicions, però també et volia preguntar, de cara a l'any que ve, què esperes del club i de les atletes que en formen part?
7: Doncs mira, actualment som unes 40 atletes en el club, tot noies, sempre tenim ganes de que
6: això
7: vingui...
6: Això volia preguntar, si hi havia...
7: Tenim ganes que vingui algun noi a provar. En el món del twirling hi ha molts, molts, molts nois que són una meravella i ens agradaria, la veritat, que bueno, poder tenir algun nen que s'animés a venir. Mira, aquesta setmana passada vam fer portes obertes per nens i nenes de 3 a 6 anys. La setmana del 9 de juny, el 9 i el 12, tornem a fer per les edats de 7 a 11. Cara al setembre tornarem a fer portes obertes per la gent que vulgui venir a provar. També tenim la nostra demostració a la festa major, que sempre ve molta gent a veure'ns i ens acompanya aquell dia. I normalment tanquem les inscripcions al mes d'octubre, o sigui a principis d'octubre, perquè una vegada comencem és molt difícil anar agafant nenes, llavors tanquem inscripcions i ja cara a l'any que ve. El nostre objectiu, intentar que vinguin més nenes a provar aquest esport, nenes i nens i de totes les edats. I és més, tenim dues nenes amb necessitats educatives especials que practiquen twirling. La nostra Iris fa 10 anys que fa twirling, o sigui que són molt anys, amb una nena que té síndrome de Down. I una altra nena també que es diu Zaira, que també fa 2 anyets que practica el nostre esport.
6: Doncs mira, ja per acabar les meves preguntes en relació a aquestes portes obertes que comentaves, per la gent que s'hi vulgui apuntar o que també pares i mares que diguin, ostres, potser al meu fill o filla li interessa, com ho poden fer, com poden contactar amb vosaltres?
7: Doncs a través del nostre Instagram, el Twirling Vila de Tordera, poden enviar un missatge. El meu número de telèfon, poden enviar un WhatsApp també preguntant el que necessitin. Recordar que el dia 9 i el 12 de juny tornem a fer portes obertes pels nens de 7 a 11 anys a l'Institut Lluís Companys, de 5 i mitja a 6 i mitja, i tothom que vulgui venir està convidat.
6: Perfecte, doncs no sé si em deixo res més per comentar, si no, jo amb aquestes preguntes que ja hauré acabat.
7: Jo crec que ho hem explicat tot i sempre és un gust estar amb vosaltres.
6: Doncs res, Míriam, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera avui i doncs esperem que vagi molt bé aquest final de temporada, aquesta competició que queda i també doncs tot el que quedi de cara a planificar la propera temporada.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
6: I amb vosaltres, que també ens acomiadem una setmana més, ens esperem que us hagi agradat l'entrevista i ens trobem la setmana que ve amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer.
8: Ràdio Tordera, emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
3: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
3: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
1: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la ràpida a la comarca del Montsià.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
1: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
3: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardà, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
3: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
1: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
3: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
5: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
6: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
5: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
5: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
1: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
3: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
8: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats, que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola, que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys, el retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
3: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
8: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
3: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
1: Parlem ara de successos perquè un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
3: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
1: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogó del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
3: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
9: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el problema de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'hem plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
3: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
1: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans d'haixix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
3: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
1: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
3: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
1: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
3: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
11: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que hi ha ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
10: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
1: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
12: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
13: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
12: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
3: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
1: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del parc natural.
3: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
14: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
15: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
14: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
1: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
3: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema "Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO", i els manifestants han corejat consignes com "ni un pas enrere" o "aquí no sobra ningú". Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Llepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
16: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
17: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
3: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
1: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
3: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
18: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
19: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta, i per tant, doncs, això també és important, perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom, i per tant...
18: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
3: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
20: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
3: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
3: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amarae i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions d'escrit.

0: dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
1: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà
2: el David Fernández.
1: I també tindrem el Jordi Galceran.
0: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
3: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
4: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
5: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
6: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
5: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
3: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
3: I comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
4: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
8: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
3: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
4: El primer assalt al partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida, Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
10: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i a ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens

0: interessi, no?
1: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
2: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
3: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovara i el britànic Henry Patten.
2: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
3: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
2: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
3: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
2: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
3: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com la l'Urgell i el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'hem plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans

0: passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
1: També en futbol, demà diumenge a partir d'un 1:15 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
2: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
3: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
1: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
1: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
2: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
5: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa el conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
1: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UQAM amb Múrcia.
2: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
1: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
2: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
1: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
1: Canviem d'esport en hoquei patins. A l'hoquei Lliga Masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
1: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
1: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
2: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més. Les Rubí

0: en què es tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
1: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
0: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
2: La xarxa de comunicació local.

0: millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. Aquesta setmana hem conversat amb en Xavier Prats, director comercial de Gramona, per celebrar el Dia Mundial del Sommelier.
2: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
1: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
2: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
1: Uh-huh. Com per exemple?
2: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple, no? El celler al final és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindran una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
1: Uh-huh. Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
2: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. Uh-huh. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament, 32 anys.
1: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
2: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així.
1: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
0: Estàs escoltant Ona Maresme Més, el bo i millor de l'Ona Maresme.
1: A l'espai de consum, en Karam Louahidi, tècnic de consum de l'Oficina Comarcal del Maresme, ens ha ajudat a resoldre dubtes sobre les assegurances de vehicles. Karam, benvingut a l'Ona.
3: Moltes gràcies.
1: Abans de contractar una assegurança de cotxe, en què ens hauríem de fixar principalment?
3: Bé, jo sempre dic que principalment ens hem de fixar en el capital assegurat. Les cobertures, sobretot, estem parlant d'assegurances, no? Al final hem de veure què cobreix. I les cobertures, doncs, dins de cada cobertura, veure què és, què, fins a quin capital es cobreix o en quins casos s'acceptua aquella cobertura, no? Per exemple, els animals o tercers o l'edat mínima que cobreix els conductors que no estiguin dins d'aquesta pòlissa. I sobretot, doncs, el capital prestat, no? El capital assegurat, perdó. És, diria jo, potser el punt més important, no?, a l'hora de contractar una assegurança de cotxe. Uh-huh.
1: Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora d'escollir una assegurança?
3: No fixar-nos bé, doncs, amb el tema de l'edat mínima de conductors assegurats, no? Potser tenim un cosí, un germà, que té 27 anys, que té 24 anys, i l'assegurança et diu que a partir dels 26 anys els conductors no han d'estar assegurats per portar aquí cotxe. Doncs resulta que un dia li deixo el cotxe al meu cosí, el meu cosí se l'emporta, té un accident, a més amb responsabilitat seva, i a l'hora de comunicar el sinistre a la meva assegurança, doncs em diuen que no cobreix perquè potser no vaig llegir bé que el meu cosí, amb 24 anys, no estava assegurat i que havia de tenir una edat mínima de 24 o 25 anys. En funció de l'assegurança, no? Sol variar entre 25 i 26 anys, normalment.
1: És possible que a vegades ens fixem massa en el preu, que ens puguem deixar enlluernar per alguna oferta o alguna rebaixa i doncs que no tinguem en compte aquests altres aspectes.
3: Sí, és possible i a més és així. És així. Ara hi ha dues assegurances concretament que s'estan dedicant, doncs, a abaratir els preus, no? I ja hi ha assegurances, no?, que s'estan queixant de que hi ha certes assegurances que baixen molt els preus, però a l'hora de la veritat, no?, que quan tenim un sinistre, doncs, és quan surten els problemes, no? Al final, el que es diu sempre, no?, de lo barat surt car, doncs mai millor dit amb el tema de les assegurances.
1: Per aprendre una mica més de tot el que ens expliques, quina diferència principal hi ha entre una assegurança a tercers i una de tot risc?
3: L'assegurança a tercers et cobriria només els accidents en aquest... Per posar un exemple, et cobriria en un cas d'un accident en què la responsabilitat és meva, els danys causats en el tercer, en aquest cas el cotxe contrari, el vianant, no?, contrari, uh-huh, m'escolliria la meva assegurança. Però, si, per exemple, jo tinc el cotxe estacionat al carrer i algú passa i me'l ratlla, aquella assegurança a tercers no te'l cobreix. En canvi, una assegurança a tot risc et cobreix aquest primer cas que t'he dit de que tinc un accident amb un tercer i, a més, et cobreix els danys produïts pel propi conductor, el propi assegurat.
1: Uh-huh. I en el cas de l'assegurança a tercers, si hi ha un accident que no és culpa meva, és a dir, que algú l'ha provocat, una altra persona, també m'ho cobriria? Només els que jo provoqui a altres persones.
3: Exacte. En aquest cas, no et cobreix la teva assegurança, però cobreix l'altre conductor en cas que el tingui també tercers.
1: Val.
3: Pots trobar-te que potser, per exemple, l'altre no tingui assegurança. Llavors aquí tens un problemón perquè t'hauràs d'anar a judici contra aquesta persona perquè no tenia assegurança. Llavors, clar, aquí et trobes potser en un buit, no?
1: Uh-huh. Si tenim un problema amb la nostra asseguradora, què és el que hem de fer primer abans per poder reclamar?
3: Bé, el primer és comunicar a l'asseguradora el sinistre a través d'un parte amistós i l'asseguradora, doncs, té 40 dies per contestar i en aquesta primera resposta que ens donaran, doncs, potser ens paguen un mínim, no? Si, per exemple, s'ha d'arreglar el cotxe i justament passo la ITV dins d'aquests 40 dies, doncs m'ha de pagar el mínim perquè jo pugui reparar el cotxe i pugui passar la ITV. Uh-huh. Després, sí que la llei de contractes d'assegurança parla d'un termini de 3 mesos posterior a aquests 40 dies ja per acabar de tancar l'expedient. És a dir, que com a mínim m'han de pagar una part de la meva indemnització amb 40 dies de posterioritat a la comunicació del parte i com a màxim en 3 mesos. És a dir, en 3 mesos des que comuniques al parte ja s'ha tancat l'expedient.
1: Molt bé, doncs gràcies per explicar-nos aquesta qüestió amb tanta precisió i que vagi molt bé fins a una altra.
3: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: La Mar Arenaza ens ha recomanat dues lectures pels amants de la música, La història del rock en còmic i Yo siendo yo.
4: Doncs sí, nou episodi de llibres, nova setmana, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
5: Bé, bé, avui, motivada.
4: Sí, no, avui sobretot, perquè avui parlem d'un tema que a mi especialment m'encanta. Feia temps que no en parlàvem, sí. De música, amb dos llibres. Quins
5: sí.
4: Llibres?
5: Val, un que és crític i, no sé, m'ha agradat i m'ha donat molt que pensar, que es diu, el títol és Yo siendo yo.
4: Vale.
5: Val? Subtítol, El teatro de l'autenticitat i les estrelles del pop. Uh-huh. Val? D'un autor que és periodista i també molt relacionat amb el món de la música, que es diu Hans Laguna, val? Que és basc.
4: Quan he vist la portada, he llegit Hans Landa.
5: Sí, de... Us saps quins nervis,
4: sí, no?
5: De lluny.
4: Tots sabem qui és Hans
5: sí,
4: Landa.
5: Sí, fa por, no m'agrada.
4: Malditos bastardos.
5: Fos una miqueta nerviosa. Però és l'únic autor que li han donat un Òscar per ser el nazi més nazi del món i
4: exacte.
5: Per ser, no? Exacte, en tot el contrari,
4: sí,
5: l'antiracista més antiracista del
4: exacte,
5: món amb Django.
4: Exacte, sí, és curiós.
5: Vull dir que és... Cal molt bé aquest home, però sí. No Hans Landa.
4: Tornem al llibre, si doncs anem de temes, Mar.
5: Vinga. Sí, val, doncs... Pues, està molt bé, perquè aquest llibre parla doncs, de tota aquesta aparent espontaneïtat, autenticitat de les grans superestrelles del pop, val? Que representa que és això, no? Que ells són així. Mm-hmm. Que ells són així tal com ens mostren, no? En les lletres dels seus discos o en els seus vídeos o en la seva roba que porten i demés. I aquí, bueno, aquí ho va desgranant tot una miqueta, no? Sobre aquest tema, doncs, dels artistes, la publicitat encoberta, no? Que sempre comporten amb ells, no? I aquesta pàtina que sempre s'està venent doncs d'autenticitat i d'aquests molt genuí quan a l'hora de la veritat no és així, no? Ets un producte més i és aquest concepte d'autenticitat del que ara s'està veient, eh? I que és, bueno, una manera més de vendre un tipus de música i un tipus d'artista.
4: Pensa que ens podem tirar els lleons,
5: Però jo aquí no entro, i el llibre tampoc no entra, que si és bona música, mala música.
4: Ja.
5: Vull dir, no és un llibre de crítica musical, sinó que és més un llibre doncs, de com la publicitat, no? Tota aquesta mena d'hipercapitalisme consumista que ens envolta, pues, també està amb el tema... Ja sé que estic fent un resum com hiperbèstia del llibre. I com està doncs, amb tots aquests tentats no, fent-te creure doncs, que sí, que el Bad Bunny, ell és així, de
4: ja
5: veritat.
4: Ja has tret el tema, eh? Ja,
5: havia
4: ja
5: de sortir.
4: Havia
5: I
4: de
5: la
4: sortir,
5: casita
4: havia
5: també havia de sortir.
4: La casita,
5: i tot
4: el preu de les entrades també havia de
5: clar,
4: sortir.
5: Clar, no? I que, però això és com superinteressant, perquè el tema de la casita i de sí. Que hi hagi tota aquesta gent famosa allà dintre, també és pues, aquesta pàtina, doncs, mira aquesta gent com s'enrolla, que bé que entren dins aquest món, no? Com, i no, tot és el mateix, no? Però
4: parlem
5: ens ho creiem.
4: Parlem de música pop, perquè el pop, la música pop ve de la paraula popular al final, llavors tota la música pop a partir dels 2000, 2005, 2010, tota aquesta música que almenys jo escoltava una mica de petit, doncs se li deia música popular per això simplement, no?
5: Sí, llavors... la música de les radiofórmules,
4: la MTV, per exemple, de tot
5: exacte,
4: això.
5: Exacte, no? D'aquesta gran...
4: Exacte.
5: I de tots els diners que es mouen aquí, no? O també tot el tema dels Grammy, vull dir que els Grammys no és que tu i jo votem, ni els crítics musicals, no? Es voten entre ells, no?
4: Exacte.
5: Tot el tema de les discogràfiques, les propostes que ells mateixos es fan i tal, no?
4: Uh-huh.
5: És simplement... Però no és un llibre de crítica musical, ni el que nosaltres estem fent és crítica musical.
4: Uh-huh.
5: Sinó que és simplement adonar-te de com funcionen les coses, no? Per poder tu també prendre les teves decisions on...
4: I tant.
5: O posar-hi
4: sí.
5: Un valor més o menys en uh-huh. El que escoltes, no? Posar-ho tot una miqueta al seu puesto.
4: Exacte.
5: A vegades ens deixem aquí
4: sí.
5: Portar i no és tant... Però és un llibre que fa pensar i que realment, no sé, jo el recomano.
4: Uh-huh.
5: Per sapigueu una miqueta, també parla de tot el món aquest del K-pop, no?
4: Ah,
5: aquesta fascinació
4: tremenda,
5: no? I que clar, que aquí hi ha com moltes corrents i molts de temes subterranis.
4: La magnificació d'aquestes bandes, de les boy bands,
5: clar,
4: no?
5: Exacte. Clar, vull dir que és... No sé, a mi m'ha semblat molt interessant, no? Harry Styles, no? Vull
4: sí,
5: dir
4: tant,
5: que...
4: Bé. Que ve d'una boy band, de fet, ve de One Direction.
5: Sí,
4: tot...
5: sí. Però veus, a mi m'agrada...
4: De fet, tot comença en una banda, entre cometes, no?
5: Sí.
4: Justin Timberlake va començar en una banda, també.
5: També tens raó.
4: A NSYNC.
5: Ostres, estàs molt al dia.
4: Home,
5: eh?
4: I tant. Robin Williams.
5: No, és veritat. Ja no... Bueno, sí, perquè aquest és ja més a la meva època. Sí.
4: Robin Williams també, a Take That. Sí. I llavors va acabar cantant sol.
5: Sí.
4: O sigui que tot comença amb més gent. Sí, exacte.
5: La Beyoncé també.
4: També, sí, sí.
5: Björk també, Destiny's amb Child. Sugar Cubes
4: i Destiny's sí. Child amb la Beyoncé. Carai, sí. Ens t'estanim aquí. Mar, doncs, gràcies.
5: Ens
4: hem passat molt bé avui, sobretot.
5: Serà
4: perquè...
5: Molt curt.
4: Molt curt, però escolta, això de barrejar arts,
5: sí,
4: en aquest cas avui llibres i música és genial. Hem escoltat una mica de música també i a veure la setmana que ve com, amb què ens sorprens.
5: No tinc ni idea.
4: Vinga, Marc, que vagi molt bé.
0: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
1: A la secció de moda amb la Judit Jiménez hem parlat de luxe platja, roba de bany i tendències estiuenques.
6: Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal? Com va el dia?
6: Bé, però flipant perquè dic, mira, triem el anar a la platja sense fotut el dia al revés.
1: Sí, cert, tot i que venim de molts dies, de molta calor.
6: Sí, no, ha sigut increïble, sí, no, res a dir.
1: Res a dir, però vaja, d'avui també s'agraeix, que hagi refrescat una mica l'ambient, almenys jo ho he agraït.
6: Un respiret, sí, un respiret, ja que tampoc nosaltres estem tots laboralment i gairebé tothom estem actius i tampoc podem anar a fer banyito ni res, doncs mira que es refresqui.
1: I tant.
6: I s'ha de ploure una miqueta que ho faci també, que ens va bé. I
1: totalment. Judit, quines són les principals tendències en roba de bany que veurem aquest estiu?
6: Doncs... És una miqueta, tu recorda que sempre el que et dic, quan hi ha coses de tendència de moda que s'aplica a les passarel·les, després s'aplica a tot arreu, A la casa, als cotxes, doncs al bany, exactament el mateix. Recordes Cumbres Borrascoses, que estava allà apretant fort a tot arreu? Doncs els detalls romàntics entren amb molta força en els biquinis. O sigui, els biquinis comencen a tenir els banyadors, com fa molts anys, que ara ja feia temps que no es veien tant, volantets i grapejats, o sigui, com arrugats, perquè això aporta un volum i fan així com moviments, saps? És com molt rotllo romàntic, saps? Això és una de les cosetes que començaràs a veure, que la part dalt del biquini doncs, portarà la part dalt del pit, del top, porten com un volantet, al costat de la cuixeta també, saps? Llavors, també es veu que es duen els tirants asimètrics.
1: Vale.
6: Queda bé que... Bueno, que hi ha molts que... Ja, això ja es veia l'any passat, però segurament n'has vist que són tops que van només amb un tirant i porten un ombro a l'aire, com siguéssim. I després els banyadors i els biquinis aquests que porten tipus triquini, però no triquini, sinó el banyador que porta obertures estratègiques per estilitzar.
1: Vale.
6: M'explico. Quan portes un banyador sencer, si a la part de la cadera, que això ho fan alguns vestits que són d'estiu... porten com una queixalada per cada cantó, com si ens hagués menjat el Pac-Man, t'entra la cintura cap al melic, no? Llavors, clar, com que fa la forma com del cos més petit que el que tens i se't dona la carn pels costats, estilitza perquè visualment el banyador fa que se't vegi més estreta, saps?
1: Clar.
6: M'he explicat?
1: Sí, sí, tant.
6: És que explicar-ho sí. Una miqueta estrany, però doncs aquests es duen també molt. Torna al retro, o sigui, el rotllo el tiro alto, ara anava a començar a ser tot amunt, El tir alt, tipus la pel·li que hi ha el James Bond que sortia tan bonica de l'aigua ella amb aquell biquini, amb la ganivet al costat, bueno, calceta alta i la part del banyador de dalt amb la part ja, menys que de cortinilla. Te'n recordes que es van posar tant de moda aquells que eren com de triangle però molt petits, amb la part de baix de la calça que també era la calça molt petita per davant i per darrere? Això no es veu tant, es veu més a l'estil antic que és més retro, saps? Calça més alta, banyador més, com més tapat, com ai, saps? No t'ensenyo però t'ensenyo, saps? Clar. Com els biquinis dels anys 60, però bueno, això són tendències.
1: Amb més tela, no?
6: Sí.
1: És que també
6: seguirem veient de tot.
1: Aquests que comentes, no, que eren biquinis com diminuts, que precisament algunes marques no són gens barates i és que estàs pagant per centímetres de tela un dineral, no?
6: Clar, no, i que és una cosa que també us he de dir, que s'ha de tenir molt clar quin tipus de tipologia corporal tenim i sentir-nos a gust, però tu vas a la platja. No anem a fer el desfile de bany. O sigui, jo no vaig a fer el desfile de bany. Jo vaig a que si m'estiro a prendre el sol a la tovalla i després m'he d'aixecar, doncs en el moment d'aixecar-me no m'entro un pollastre que no apto per a menores, no? Jo i molta gent, perquè és que és molt incòmode al final, segons el que et poses, saps? Mm.
1: Molt bé, doncs Judit, guapa, gràcies, fins ara.
6: Molt bé, a vosaltres, un petó, adeu.
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent, és Maresma.
1: I a l'espai musical, en Sergi Ferrer ens ha descobert la Big Band Jazz Maresma, una formació que s'ha consolidat com una de les referències del jazz a la comarca.
7: Doncs sí, nou episodi de música i especialment aquest programa va per a tots i totes les amants del jazz. Parlem avui de la Big Band Jazz Maresma.

Big Band Jazz Maresme és una big band creada l'any 2005 a partir de la complicitat entre la Casa de la Música de Mataró i un col·lectiu de músics del Maresme apassionats pel jazz. El projecte neix amb una voluntat clara, impulsar i donar visibilitat a l'escena jazzística del territori, creant una formació estable amb músics locals i convidats de primer nivell.

A partir d'aquesta iniciativa també s'impulsa l'associació Jazz Maresme, una entitat dedicada a la promoció i difusió del jazz, especialment a Mataró. D'aquesta associació en neixen activitats que s'han convertit en punts de trobada clau per a l'escena local, com les Jam Sessions Jazz Club, que es celebren mensualment a la Sala Club, o el festival A la Vora del Jazz, actiu des del 2014.

Al llarg de la seva trajectòria, la Big Band Jazz Maresme ha participat en nombrosos festivals de jazz arreu del territori, com el Festival de Jazz de Terrassa, el Cruïlla, el Blues de Cerdanyola o cites com les d'Arenys de Mar, Premià de Dalt o Sant Boi, entre d'altres. Aquesta presència constant en el circuit els ha consolidat com una formació de referència dins el panorama jazzístic català.

Un dels tres distintius del projecte és la col·laboració amb músics convidats de gran nivell internacional i estatal, com Carla Cook, Gis Davis, Eric Alexander o Laura Simó, entre molts altres. Aquest intercanvi constant ha permès enriquir el projecte i mantenir-lo viu i connectat amb l'escena global.

0: En conjunt, la Big Band Jazz Maresme representa molt bé l'esperit del jazz clàssic, música viva basada en la improvisació, el directe i la connexió constant entre músics, mantenint una tradició històrica però adaptant-la a l'escena actual del Maresme. I això és tot, fins aquí l'episodi d'avui de Música Comarcal del Maresme. D'aquesta setmana ens retrobem la propera setmana amb molta més música. Fins una altra!
1: Això és tot a l'Ona Maresme Més, un repàs als continguts més destacats dels darrers dies. Us deixem amb la proposta musical d'en Karam Lowahidi.
2: Hola, bona tarda. Soc en Karam Lowahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Si te pillara de BL.
3: Pilla. Hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste? También tienen bembas.

0: Pretty bitter stuff. Shades of You Too at the beginning with the intro there as well. It's a brand new...
1: La emisora que te escolta. Radio Tordera. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat. I xarxes socials.
3: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LG.

versió original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Brilli, militar. Glenn Hux, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denis i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denis Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en record els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

el 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. Que aquests discs, aquests discs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix, i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses.

0: Seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

música dels Aimader, orquestrals manobres en d'edat, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. Aimader va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Ens anem

Martin Guerr i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerr va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb

Hem passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units, de la mà de Devo.

la banda Devo, varen basar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... I el món segueix igual de boig.

0: 애알한데.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui, dissabte 6 de juny. Aquest vespre, concretament a les 9 del vespre, Tordera es convertirà en un escenari poètic a cel obert amb la celebració d'un recorregut artístic sota el nom La mirada del poeta. El punt de trobada serà la Biblioteca de Tordera, conjuntament amb el cantó de l'Institut Lluís Companys de Tordera, des d'on començarà un itinerari per espais emblemàtics del municipi on la poesia, les performances i les instal·lacions efímeres es donaran la mà. Aquest esdeveniment aposta per trencar barreres entre l'art i el públic i convida la ciutadania a submergir-se en un univers poètic col·lectiu. Durant el recorregut hi haurà intervencions literàries i accions escèniques inspirades en l'obra de la poeta catalana Anna Bousurb, especialment en el seu llibre El cirurgià de màscares. Les entrades són gratuïtes i es podran recollir al Teatre Clavé i la Biblioteca de Tordera. L'aforament, però, que és limitat. Aquesta edició de La mirada del poeta destaca per la riquesa de la seva col·laboració amb diferents col·lectius, comerços i entitats del municipi que han teixit un mapa de treball transversal per fer possible una experiència on cada espai, cada gest i cada paraula tenen un significat profund. Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga a una vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2026. El focus principal d'aquestes setmanes se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i adequació de la xarxa de camins forestals. Un dels punts crítics d'aquest any és l'estat dels camins que formen el parc de pla de prevenció d'incendis. Les abundants pluges de les darreres setmanes van dificultar les tasques de manteniment, ja que el terreny excessivament moll impedia l'entrada de la maquinària per arranjar-los. Ara, aquestes setmanes ja amb el sol a peu de canó, les pluges que han donat triba i els camins que han començat ja a poder-se desbrossar. Això sí, la prioritat absoluta és garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. A més del manteniment ordinari, enguany també es preveu actuar en algunes zones que s'havien deixat de banda en campanyes anteriors, realitzant reobertures de franges i millores puntuals en punts estratègics. Demà la parròquia de Tordera es prepara per celebrar la Diada de Corpus. Aquest any es repetirà l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'Església i Mirador. A partir de les 7 de la tarda començarà la processó fins al Mirador i, com en molts pobles de Catalunya, el Corpus de Tordera, que ja s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. Tardeig durant tota la tarda infantil Maduixot per aquest dissabte. La colla castellera dels Maduixots, que faran aquest tardeig ja des de 4:45 de la tarda, i promet una tarda farcida d'activitats dinàmiques. Durant tota aquesta tarda, comenteu, hi haurà activitats com un taller que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, valors i màgia de fer castells. També un espectacle de trinxat no tremola i tallers de bombolles o servei de pintar cares. I aquest cap de setmana arriba la 27a edició del Memorial Josep Barceló. Tant avui dissabte com demà diumenge es duran a terme partits entre clubs d'alt nivell com les Pedreres del Futbol Club Barcelona, Reial Societat, Villarreal, entre molts d'altres. Les categories que participen aquest any, sumant-se també a recuperant el format de 20 equips, són les S10, S11 i S12, també la de la B femení i modalitat de futbol inclusiu. Pel que fa al cartell d'aquesta edició, s'ha confirmat la presència de 35 clubs, entre ells els que hem anomenat anteriorment. Ràdio Tordera, que demà diumenge oferirà un servei de retransmissió pel canal de YouTube habitual de Ràdio Tordera, on es disputaran i retransmetrem les finals de totes aquestes categories. I pel que fa al temps, n'hem parlat abans, aquest cap de setmana que torna el sol després de dos dies de pluges i nuvolositat. Per tant, les temperatures que a partir de demà sobretot pujaran un altre cop i els pics que es trobaran sobretot entre setmana. Per tant, les temperatures que pujaran i tornarà aquesta calor que ja s'acosta a l'habitual d'estiu.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí.
4: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
8: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
9: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
8: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
9: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
10: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre cepi amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: fat på nu efter Emma.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Hi ha nits que s'obliden.
4: I després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607.
3: Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: ¡Salud!
1: Radio Tordera, la emisora que te escolta.

0: and Duck Dynasty.
1: Radio Tordera.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Please

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera. 1, 2...

0: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc, si no sé pas com.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui, dissabte 6 de juny. Aquest vespre, concretament a les 9 del vespre, Tordera es convertirà en un escenari poètic a cel obert amb la celebració d'un recorregut artístic sota el nom La mirada del poeta. El punt de trobada serà la Biblioteca de Tordera, conjuntament amb el cantó de l'Institut Lluís Companys de Tordera, des d'on començarà un itinerari per espais emblemàtics del municipi on la poesia, les performances i les instal·lacions efímeres es donaran la mà. Aquest esdeveniment aposta per trencar barreres entre l'art i el públic i convida la ciutadania a submergir-se en un univers poètic col·lectiu. Durant el recorregut hi haurà intervencions literàries i accions escèniques inspirades en l'obra de la poeta catalana Anna Bousurb, especialment en el seu llibre El cirurgià de màscares. Les entrades són gratuïtes i es podran recollir al Teatre Clavell i la Biblioteca de Tordera. L'aforament, però, que és limitat. Aquesta edició de La mirada del poeta destaca per la riquesa de la seva col·laboració amb diferents col·lectius, comerços i entitats del municipi que han teixit un mapa de treball transversal per fer possible una experiència on cada espai, cada gest i cada paraula tenen un significat profund. Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga a una vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2026. El focus principal d'aquestes setmanes se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i adequació de la xarxa de camins forestals. Un dels punts crítics d'aquest any és l'estat dels camins que formen el parc de pla de prevenció d'incendis. Les abundants pluges de les darreres setmanes van dificultar les tasques de manteniment, ja que el terreny excessivament moll impedia l'entrada de la maquinària per realitzar-los. Ara, aquestes setmanes ja amb el sol a peu de canó, les pluges que han donat triba i els camins que han començat ja a poder-se desbrossar. Això sí, la prioritat absoluta és garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. A més del manteniment ordinari, enguany també es preveu actuar en algunes zones que s'havien deixat de banda en campanyes anteriors, realitzant reobertures de franges i millores puntuals en punts estratègics. Demà la parròquia de Tordera es prepara per celebrar la Diada de Corpus. Aquest any es repetirà l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'Església i Mirador. A partir de les 7 de la tarda començarà la processó fins al Mirador i, com a molts pobles de Catalunya, el Corpus de Tordera, que ja s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. Tardeig durant tota la tarda infantil Maduixot per aquest dissabte. La colla castellera dels Maduixots, que faran aquest tardeig ja des de 4:45 de la tarda, i promet una tarda farcida d'activitats dinàmiques. Durant tota aquesta tarda, comenteu, hi haurà activitats com un taller que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, valors i màgia de fer castells. També un espectacle de trinxat no tremola i tallers de bombolles o servei de pintar cares. I aquest cap de setmana arriba la 27a edició del Memorial Josep Barceló. Tant avui dissabte com demà diumenge es duran a terme partits entre clubs d'alt nivell com les Pedreres del Futbol Club Barcelona, Reial Societat, Villarreal, entre molts d'altres. Les categories que participen aquest any, sumant-se també a recuperant el format de 20 equips, són les D10, S11 i S12, també la de la Vi femení i modalitat de futbol inclusiu. Pel que fa al cartell d'aquesta edició, s'ha confirmat la presència de 35 clubs, entre ells els que hem anomenat anteriorment. Ràdio Tordera, que demà diumenge oferirà un servei de retransmissió pel canal de YouTube habitual de Ràdio Tordera, on es disputaran i retransmetrem les finals de totes aquestes categories. I pel que fa al temps, n'hem parlat abans, aquest cap de setmana que torna el sol després de dos dies de pluges i nuvolositat. Per tant, les temperatures que a partir de demà sobretot pujaran un altre cop i els pics que es trobaran sobretot entre setmana. Per tant, les temperatures que pujaran i tornarà aquesta calor que ja s'acosta a l'habitual d'estiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
3: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redenció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
1: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
0: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
1: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí. Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ha protagonitzat aquest dissabte una trobada amb joves a Madrid que ha plegat més de 500.000 fidels, alguns arribats des de Catalunya, on el pontífex arribarà dimarts, abans de l'inici del que s'ha plantejat com un festival de la fe, amb música i una pregària. Molts dels presents reconeixien certa expectació. Prèviament, els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, han rebut el Papa al centre d'acollida Cèdia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i de moment no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
3: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
4: Força de l'aigua, doncs que té la seva força, fa ballar l'ou. I llavors doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou doncs que el fem ballar doncs gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua, del sorret de l'aigua que es surt de la font.
3: Al mateix claustre es vendrà la típica coca de cireres i a la tarda serà el moment de la processó de Corpus.
2: Gràcies, Tere. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Durant aquest mes de juny, de 9 a 10 de la nit. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars en bàsquet. El Barça se la juga a Múrcia.
1: Necessita una victòria si vol seguir lluitant al playoff pel títol de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pascual havien guanyat el primer partit a la pista de l'UQAM, van perdre en el segon al Palau Laugrana i des de les 9 juguen el tercer definitiu partit de quarts de final. Ara mateix està perdent el Barça per 5-3, però com ho diem, acaba de començar aquest partit. Per tant, és l'arrencada d'aquest UQAM Barça.
0: I compte, que si el Barça guanya el seu rival la pròxima ronda seria el Tenerife en semifinals, perquè el Tenerife s'ha carregat el Madrid a la pista del conjunt blanc. Per tant, a més, recuperaria el conjunt blaugrana el factor pista a favor. En futbol sala, també en joc ja el playoff.
1: També ha començat a les 9 el partit entre el Barça i Inter Movistar, després d'eliminar el Valdepeñas als quarts de final per la via ràpida per 2-0. Ara el Barça busca ser a la final. Aquest és el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa també el millor de 3 partits. Ja ha començat, com diem, a les 9 i de moment 0-0 el marcador entre Barça i Inter Movistar.
0: En hoquei patins, el Vilassana golpeja primer.
1: S'ha adjudicat la primera victòria en el primer partit de la final del playoff al títol de l'Hockey Lliga Iberdrola davant del Fraga per 3-2, un partit que s'ha hagut de resoldre a la pròrroga després de l'empat a 1 amb què havia acabat. El segon partit serà diumenge vinent a la pista del Fraga.
0: I en futbol, el Sabadell passa eliminatòria.
1: Els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0. Ara esperen rival per disputar la següent eliminatòria. L'Europa busca seguir el camí del Sabadell. Els escapulats juguen demà a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada.
0: No, i sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit, dissabte 6 de juny de 2025. I marxem cap al Palau Blaugrana, futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, primer partit de semifinals pel Barça. Jordi Cochran, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi. Dia de clàssic de futbol sala al Palau Blaugrana. Minut 3 de partit. Barça 0, Movistar Inter 0. Un partit que ha començat frenètic per part del Barça, que ha tingut la millor oportunitat, Pito, i per part del conjunt madrileny ha tingut un 1 contra 1 Pani, que acaba d'aturar Didac Plana. Partit el primer de la sèrie d'aquestes semifinals, el millor de 3 partits, en què qui aconsegueix aquesta classificació per la final també de retruc tindrà la classificació per la Lliga de Campions de la temporada vinent, una màxima competició europea que fa 2 temporades que el Barça no juga. Un partit, per tant, del Barça contra Inter, el gran clàssic, els blaugranes que arriben després de superar Valdepeñas en els vuitens, Movistar Inter, que va guanyar a Gimbi Cartagena en la ronda anterior i que, per tant, s'enfronten en aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
0: Doncs de moment sense gols al Palau Blaugrana i en bàsquet, Lliga ACB, tercer partit i definitiu de quarts de final de play-off pel títol. Què fa el Barça?
2: Doncs ha arrencat molt ajustat aquest duel entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Com deies, tercer partit ja de la sèrie de semifinals. Per tant, qui guanyi acabarà doncs a la final. De moment, aquesta igualtat que ara acaba de trencar el Barça i domina per primera vegada el marcador amb el 10-12.
0: I en futbol, un parell de play-off descents que tenim en joc, o que han acabat ara mateix, per exemple, play-off descents a tercera federació, anada de la final, i la Pobla de Mafumet, que ha colpejat primer el camp del Sant Mauro, Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Efectivament, la Pobla que s'emporta una mínima avantatge pel partit de tornada, 1-2, el partit que començava doncs amb domini pulatà, tot i que el Sant Mauro també ha tingut les seves opcions, però el gol arribaria al minut 35 gràcies a un gol de falta directe d'Eric Mora, que avançava els pulatans al marcador. Arribàvem al temps de descans amb aquesta avantatge mínima. Ja ha sigut durant la segona meitat que el Sant Mauro apretaria dalt i tindria més opcions clares per empatar el partit, i així ho faria a través de l'estratègia amb un gol de Kenneth al tram final de partit. No, tot i així, la Pobla que es tornaria a posar per endavant gràcies també a un córner des de l'esquerra, amb una jugada dividida que ha pogut caçar Àlex Llaput, i amb un xut mossegat ha pogut marcar aquest 1-2, que dona un avantatge tot per decidir a la Pobla, però que els culetans tenen aquesta mínima avantatge per la tornada que es disputarà dissabte vinent a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet.
0: I el play-off de sense Lliga Elit, anada també de la final, ha acabat ja?
2: Sí, i tot haurà de resoldre's també a la tornada, perquè en aquesta ocasió màxima igualtat, Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0. Per tant, de moment no hi ha cap dels dos equips que dominin aquesta sèrie ja final d'aquest play-off de sense la Lliga Elit.

0: Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, som els de l'Enjoc. Ja ho sabeu, cada dissabte i diumenge al vespre a la teva ràdio local amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Avui comencem amb handbol, i és que el Barça continua el seu camí intractable en aquesta temporada i aquesta tarda s'ha classificat per la gran final de la Copa del Rei.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit, s'enfrontava al Nava, ja havia guanyat els quarts de final davant l'Atlètic Valladolid per 38-24, doncs avui el Barça novament una classe de superioritat davant el Nava, ha acabat guanyant 38-27, i demà serà la final, serà a les 5 de la tarda, el Barça jugarà el títol endavant de l'Irun, un Vitasoa a Irun que ha superat el l'Osca fa poqueta estona per 30-37. Per tant, demà, Barça i Irun en aquesta final de la Copa del Rei.
1: Doncs un dels jugadors més destacats en aquesta semifinal de Barça ha estat Dani Fernández, que tot just a acabar el partit, els companys d'Esport 3 estava ben i ben satisfet perquè avui li havia entrat pràcticament tot.
3: Bueno, és que ser professional és complicat. Al final ningú regala res, el calendari és el que és, moltes vegades s'ha aturat. Sí, són tres partits abans de la Final Four, toquem fusta que tothom surti bé d'aquest torneig. Ja tenim la baixa del Jorge, que tant de bo pugui recuperar-se a temps, però bueno, al final és un torneig que volem guanyar, la Copa del Rei és molt important per nosaltres també, està posat aquí, doncs ho afrontem com a bons professionals que som, tenim el deure de sortir d'aquí com a campions i això ho intentarem fer.
1: Dani Fernández, que abans de pensar la Champions, que jugarà la pròxima setmana, evidentment diu que està centrat en aquesta final de demà, després de, com dèiem, avui haver fet un gran partit, haver completat un gran partit on li ha entrat tot, i per això Dani Fernández, també els companys d'Esport 3, deia que estava molt content per haver accedit a aquesta final.
3: Sí, hi ha dies que la bola sembla que entra sola, s'han d'aprofitar, els dies que estem amb bon ritme, que les coses surten bé, doncs és moment de córrer, d'aprofitar aquest flow que li podem dir, i tant de bo mantenir-lo molta estona bé. Es queda una setmana de competició molt important, molt dura, molt exigent, crec que és molt important sortir d'aquí amb bones sensacions, queda demà, tant de bo podem emputar-nos el títol i sortir cap a Colònia amb molt positivisme i moltes ganes de la Champions també. És un torneig molt maco i molt complicat, perquè al final el ser partit cau dona més possibilitats a altres equips de donar la sorpresa, això ens fa estar més concentrats en nosaltres. Ahir potser no vam sortir com devíem, avui hem après l'error i hem sortit concentrats, crec que és la línia a seguir. Volem la Copa, per això estem aquí i volem sortir amb bones sensacions també.
1: Doncs demà a les 5 davant de l'Irun aquesta gran final, el tècnic Carlos Ortega, que feia aquesta lectura del partit que ha fet avui el seu equip.
4: El segundo tiempo hemos estado mejor, también acuciado por el cansancio de Nava, sí, más satisfecho, pero creo que todavía lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? También hemos conseguido el objetivo de derrotar lo máximo para llegar lo más fresco posible al final. Creo que Nava ha hecho un partido muy serio y muy inteligente, ¿no? Sobre todo ha estado atacando a las zonas más de nuestros chavales más jóvenes ahí, buscándoles ahí las cojillas y han sacado partido en algunos casos y han jugado bastante bien, ¿no? Satisfecho por el resultado, estamos en la final.
1: Vinga, 9 i 12 minuts, parlem també de futbol. Hi ha uns quants play-offs d'ascens amb participació d'equips catalans, començant per aquest play-off d'ascens a segona divisió, on ahir el Sabadell va completar l'operació remuntada.
2: Sí, perquè havia perdut a l'anada davant del Real Madrid-Castella per 2-0. Li tocava una bona remuntada al Sabadell, si volia doncs aconseguir passar a la següent eliminatòria en aquesta final ja d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, i ho va aconseguir, va acabar guanyant per 3-0, i per tant el Sabadell, que ja està classificat doncs per aquesta final en la fase d'ascens a segona divisió.
1: Doncs espectacular ahir amb la nova Creu Alta absolutament plena, no quedava ni una entrades esgotades, un ambientàs brutal i un gran partit del Sabadell per eliminar Real Madrid-Castilla i plantar-se a la gran final, per tant, a dos partits de pujar a segona divisió. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
5: Nit històrica. Ahir a la nova Creu Alta el Sabadell va ser capaç d'aixecar-li un 2-0 a tot un filial del Real Madrid per acabar guanyant 3-0 amb un gol, diu el clàssic, el tòpic, allà on més mal fa, és a dir, en el minut 90. Abans d'aquesta diana de Joel Priego, aprofitant un xut erroni del seu company Agus Costia, a la primera meitat ja havia fet el més difícil l'equip de Ferran Costa, igualant l'eliminatòria amb un rampell de 2 minuts, el que va trigar entre el primer gol, un lliure indirecte que va materialitzar el mateix Joel Priego,
6: i després tot esperit, tot garra, el noi de la casa, David Estals, que va fer el segon de manera consecutiva amb un xut creuat. Després del partit, Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, destacava el paper dels 12.000 gairebé arlequinats que van acompanyar ahir a l'equip a l'estadi.
7: Els arlequinats usant, i ara puc dir ens han enganyat durant molt temps. Us han dit que sempre era una mica ploramiques, que us ficàveu al dodotis, que no creieu, que... i la realitat no és aquesta. I aquest equip el que ha fet és despertar el que és l'arlequinat de veritat. I només puc donar les gràcies, dir que el dia d'avui doncs, no penso oblidar-lo en la vida. Entre tots hem construït un dia doncs, que els més vells els explicaran als més joves d'aquí uns anys, i la victòria d'avui és de cada un dels que estava assegut empantant i d'un equip doncs, que no està disposat a donar-se per vençut. I ho vam dir nosaltres quan vam arribar a l'hotel la nit en què vam perdre allà. Vam sortir d'aquella sala sabent que estàvem preparats per donar-li la volta i amb total confiança. I estic molt orgullós de ser l'entrenador d'aquest gran club i de dirigir aquests grans jugadors.
6: La xifra, de fet, suposa el rècord d'assistència des de l'actual capacitat de l'estadi de la nova Creu Alta, amb gairebé 12.000 seients des que es van fer les obres posant seients a tota la instal·lació l'any 2012. Ara toca esperar al rival, un cop ja remuntada l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castilla, o el Villarreal B o el Zamora seran el rival en el duel decisiu per l'ascens a segona divisió. Demà juguen el Ruta de la Plata amb victòria del filial groguet en el primer partit per 2-0. L'anada de la final serà segur fora de casa. La tornada d'aquí a 15 dies a la nova Creu Alta.
1: Doncs demà estarem ben atents d'aquesta tornada entre Zamora i Villarreal B, que de moment el filial groguet domina per 2-0 després del partit d'anada. Un dels grans protagonistes del partit ahir, Joel Priok, amb un doblet, va fer dos dels tres gols del Sabadell, a més el decisiu, el tercer, ja al minut pràcticament 90, amb un gran cop amb l'exterior del peu esquerre. Doncs va passar també per la sala de premsa i estava molt i molt content.
8: El d'avui ha estat una locura. O sigui, personalment crec que és el millor partit que he viscut en quant a ambient, en quant a repercussió, en quant a tot. Crec que és el partit més important de la meva vida i crec que de la de tots els meus companys també, i és el que s'ha notat avui al camp. Crec que et pots jugar en contra al final si no t'enfoques en el partit i perds temps mirant a l'afició i potser dediques més temps a que ells estiguin connectats que en el partit, però crec que l'equip ha estat molt madur. Hem estat donant de menjar a l'afició, que és el que necessitava, i ens han empantat des del minut 1.
1: Doncs el Sabadell, que ja ha fet la feina, és a la final. Veurem si contra Zamora o contra Villarreal B, a dos partits de pujar a segona divisió, a l'Europa, que provarà de repetir el que va fer ahir el conjunt arlequinat, en aquest cas fora de casa.
2: Sí, perquè l'Europa havia jugat el primer partit a casa, a Can Dragó, a Barcelona, havia acabat empatant a un el partit de l'anada i, per tant, li tocarà remuntar, com deies, en aquest cas, al camp del Celta Fortuna. Serà demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Si l'Europa acabés superant aquesta eliminatòria, ja coneix el que seria el seu possible rival. Seria la Ponferradina, que ha eliminat a la seva eliminatòria a l'Atlético Madrileño.
1: Doncs de moment, dos filials eliminats i han passat Sabadell per una banda del quadre, el Ponferradina per l'altra. Demà l'Europa provarà de ser el rival de la Ponferradina amb aquest 1-1 al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia, que ha viatjat avui en avió fins a Porto per desplaçar-se després en autocar fins a Vigo, on dormirà ja aquesta nit per estar, evidentment, més descansats de cara a aquest partit transcendental de demà. En l'aeroport del Prat, abans de sortir, els companys de BTV parlàvem amb el capità Àlex Cano i amb el seu germà i golejador Jordi Cano.
9: Llàstima, doncs, el resultat de l'anada, que se'ns va escapar la victòria a l'últim minut, però bé, l'equip arriba molt confiat en les nostres possibilitats, saben que serà difícil, però aquest Europa ha fet coses molt bones fora de casa i per què no fer-ho allà a Vigo?
10: La importància que té aquest partit, doncs, era important fer un bon viatge, descansar bé i bueno, continuar analitzant el rival, que bueno, serà un rival molt dur.
1: Un rival molt dur al Celta Fortuna, i més a Balaïdos, a l'estadi del Celta, del primer equip on jugarà demà l'Europa. El tècnic en roda de premsa prèvia al partit, Adai Benítez, doncs que deia que continua confiant com ho feia a principi de temporada.
11: Pues home, pues sincerament te tornaria a dir el mateix que t'he dit aquí. Crec que tenia molt clar que el meu objectiu sempre és, sempre he dit el mateix, guanyar cada partit sabent que no guanyaràs cada partit. Això és una realitat i crec que s'ha de saber. Si t'hagués dit aquí que faríem playoff, ja sí que hagués sigut brutal, però dintre del meu cap la il·lusió la tenia i crec que no m'arrepenteixo de cap paraula que em vaig dir perquè ho sentia i pot passar al contrari, sí, però te segueixo dient el mateix.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, parlem de més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a segona federació. Demà jugar la tornada de la segona eliminatòria, el que seria la final catalana. Encara faltarà una altra eliminatòria contra un equip gallec. En aquest cas, la jugarà l'equip dels dos catalans que s'enfronten demà a Badalona i Cornellà, de moment, amb clar avantatge per als verds.
2: Sí, sembla que té bastant avantatge aquí el Cornellà, que va, podríem dir, intentar doncs, encarrilar l'eliminatòria en el partit de l'anada, perquè va acabar guanyant el Cornellà per 4-1. Demà, però, a partir d'un quart de set de la tarda, el duel es trasllada a Badalona, al municipal de Badalona, on Badalona i Cornellà s'enfrontaran en aquesta tornada. Un partit que es podrà seguir en directe a través de les xarxes, a través de les televisions locals, a la xarxa Més i el programa En Joc, en directe, a partir d'un quart de set de la tarda, com dèiem.
1: Doncs partidàs, eh? A més, tothom que visqui a Badalona té l'entrada gratuïta, per tant, s'espera un ambientàs a Badalona per intentar fer la remuntada dificilíssima davant d'aquest 4-1 que va aconseguir el Cornellà a l'anada, però no impossible, segons diu un dels jugadors més importants del conjunt escapolat, com és Sergio Bermúdez. Bermúdez.

0: Doncs escoltem ara sí a Sergio Bermúdez Bermú, el jugador del Badalona, dient que l'equip creu a la remuntada.
1: Nosotros es muy muy importante que el campo esté lleno el domingo, o sea, muy muy importante llamar a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para el tema emocional también para nosotros, ¿no? Que de ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
0: Doncs a Badalona confiant en la remuntada i a Cornellà, evidentment, confiant en mantenir els 3 gols de marge que tenen. Això diu el tècnic Ignasi Sanabra.
2: Es importante pasar página. El otro día estuvo muy bien, pero creo que si no somos capaces de dejar lo que pasó al margen y centrarnos en el partido del domingo, nos equivocamos. El miércoles lo dijimos, que al final cuando tiene este resultado dentro del mismo vestuario pueden haber diferentes ideas. Un equipo piensa que hacer un partido normal y atacar, que es muy difícil perder 4-1. Otro equipo piensa que es mejor cerrarte y que pasen pocas cosas. Entonces era muy importante que el miércoles unificáramos la idea. Lo hicimos, hemos trabajado en base a ella y creo que llegamos todos con un mismo pensamiento y vamos sin miedo a pasar la eliminatoria en Badalona, que es lo que tenemos que hacer. Hemos de ser humildes, hemos de tener la conciencia de que cada uno lo vive de una forma distinta. Es muy importante que nosotros, lo que depende de nosotros, demos el 100%.
0: Vinga, 9 i 23 minuts, més futbol, més play-offs d'ascens. En aquest cas, dèiem play-offs d'ascens a tercera divisió. A l'anada de la final, de moment, la Pobla ha sorprès el Sant Mauro.
3: Sí, ha acabat imposant-se a la Pobla de Mafumet al camp del Sant Mauro per 1-2. Per tant, a la Pobla que comença aquesta eliminatòria doncs amb aquesta victòria i, a més, tindrà el partit de tornada a casa, al camp de la Pobla de Mafumet.
0: Doncs aquest play-off d'ascens és per pujar a tercera, anar al play-off d'ascens immediatament inferior per pujar a Lliga Elit. També s'ha jugat avui l'anada de la gran final.
3: I aquí queden les coses molt més obertes, perquè Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0 en aquest partit, en aquesta anada. Per tant, el desenllaç la setmana vinent a Viladecans amb aquest 0-0, com dèiem, tot molt més obert en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit, en aquesta final ja.
0: I just acabat el partit, a la transmissió que han fet doncs, els companys de la Federació Catalana de Futbol a través de les seves xarxes, escoltàvem a un dels jugadors destacats del partit de la banda de l'Igualada, Carlos Barrios.
4: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0, sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes. De cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: I per cert, dos apunts més de futbol. D'una banda, el Badalona Women ha anunciat avui 6 baixes de jugadores que acaben contracte. Ana González, Lice Chamorro, Estefania Vanini, Sara Jankowska, Sophie Jun i Loretta Kulashi. I d'altra banda, després de passar ahir pel Primavera Sound, Pep Guardiola ha inaugurat aquest dissabte la Cruyff Court, que porta el seu nom a Manresa, al camp que és a l'escola a La Salle, on va estudiar Guardiola dels 5 als 12 anys fins que va ingressar a la Masia del Barça. Guardiola, que s'ha referit als possibles fitxatges pel Barça de dos jugadors que va tenir al Manchester City, com són Bernardo Silva i Julián Álvarez.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo, també és molt bo. Sí, sí, els vídeos són tots molt bons. La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. Soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
0: Doncs per molts anys. Vinga, passem per la Blaugrana per veure com va el partit entre Barça i Inter en el play-off pel títol de Lliga. Jordi Cochran.
6: Es manté l'empat a 0 en el marcador. Això sí, moltes oportunitats per tots dos equips. De fet, acaba de xutar el pal Mamadou Touré pel Barça, però de moment que es manté aquest empat a 0 en un partit que a poc va fent xup-xup al Palau Blaugrana, que fa patxoc amb una gran entrada, i també un partit que a poc es van escalfant. De fet, fins i tot tres jugadors de Movistar Inter han estat amonestats amb una jugada per protestes. Gran aturada ara mateix de Didac Plana. De moment, minut 12 de partit de la primera meitat. Barça 0, Movistar Inter 0.
0: I a tot això, el Barça de bàsquet guanyant de nou de moment a Múrcia. Vinga, 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, darrera mitja hora de l'enjoc. Vinga, passem pel Palau Blaugrana. Alguna novetat, algun fet ressenyable, Jordi?
2: Queden aproximadament 5 minuts perquè acabi aquesta primera meitat. Es manté l'empat a 0 en el marcador entre Barça i Inter. L'acaba de tenir el conjunt madrileny. Gran aturada de Didac Plana, un xut de Ryan, un 1 contra 1 en un ràpid contracop del conjunt de Torrejón de Ardoz. En tot cas, empat a 0 en el marcador. El partit que està sent molt vibrant, però que de moment les defenses que s'estan imposant en aquest partit, menys de 5 minuts pel final, empat a 0.
1: I què fa el Barça de bàsquet, Anna?
3: Doncs està guanyant de 6 punts de diferència, 30 a 36. Ara ja es troba al segon període aquest partit. Per tant, el Barça de moment que va per davant al marcador.
1: I us dèiem ara fa una estona que el play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla havia guanyat el camp del Sant Mauro, i l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens demana pas amb protagonistes. Eric.
4: Doncs estem aquí amb Eric Mora, un dels protagonistes del partit, central de la Pobla Mafumet. Eric, una mica, explica'ns una mica el partit, les sensacions d'aquest partit d'anada, i que l'equip ha guanyat de moment 1-2 al Sant Mauro.
5: Sacamos un buen resultado con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente subir a tercera red, para ellos es algo espectacular, porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año, y nada, muy contento con el equipo, con el trabajo que hemos hecho defensivamente.
4: Sobre todo, ¿cómo ha aguantado el equipo, no, Eric? Porque al final sabíamos que el San Mauro era un equipo poderoso arriba, y el equipo ha podido venirse arriba.
5: Bueno, en estadística ya se ha visto, en la liga éramos el equipo menos goleado, por algo será. Nada, muy contento con todos, desde delanteros hasta defensas, por el trabajo defensivo que han hecho todos.
4: Y supongo que, bueno, este resultado, aún queda mucho para la vuelta, pero el mensaje un poco, ¿no? Que aún queda ese partido de vuelta y que en la Pobla, pues, se tiene que acabar de hacer con la afición.
5: Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180, y nada, solo pedir a la Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que teníamos deseando todo este año.
1: 9:33, vinga, anem a repassar més detall l'actualitat del bàsquet. Lliga ACB, play-off pel títol, tercer partit de quarts de final. Què fa el Barça?
3: Doncs segueix guanyant el Barça, però va veient com li retalla distàncies el Camp Múrcia. Fa un moment que dèiem que guanyava de 6, ara ja guanya de 4 amb el 32-36.
1: Doncs de moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat contra tot pronòstic el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest play-off pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
3: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit 85-71 a la pista de la Baskonia. Doncs ahir a l'Olímpic de Badalona es va imposar a la penya 82-63, i per tant força el tercer partit, que serà demà de diumenge a partir de les 9 del vespre.
1: A veure si la penya aconsegueix superar el Baskonia i plantar-se a semis davant del València, que seria la rival. Però en qualsevol cas, ahir, de moment, va forçar aquest tercer partit Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerram.
6: La penya força el tercer partit a Vitòria després d'un triomf coral des del primer minut contra el Baskonia per 19 punts de diferència. 82-63. L'artífex darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hunt, amb 6 triples. Es va quedar només un d'igualar el seu topall personal. 27 punts en 31 minuts per ella, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat, i és per això que va acabar recorrent a algunes accions antiesportives, com ara una falta molt dura de Crux, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
7: Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Baskonia amb 63 punts. I resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. sembla una vergonya, perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça, i s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són uns play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan al seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor, no pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica, perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble, i això costa molt de

0: L'Ada acaba guanyant 89-60, però acaba tercer i, per tant, eliminat. I en el cas del Castelldefels ha perdut 55-64 davant del Cartagena, l'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
1: Vinga, 9 i gairebé 37 minuts, parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Primer partit al millor de 3 i, de moment, el Vilassana, que s'avança la sèrie.
0: Ha fet bo el factor pista al Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia al Sotet, a la pista del Fraga.
1: Si guanya, seria ja campiones de Lliga, si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna, i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
2: El Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga, ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella, perquè podria ser l'últim de la seva carrera aquí al municipal de Vilassana si el Vilassana fa la feina i aconsegueix, doncs, la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè, com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana.
3: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial, i al final, bueno, doncs, últim partit a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues ha sigut una muntanya russa d'emocions, però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga, i, però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
2: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest de Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot el que heu aconseguit i has vist que a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vilassana avui en dia.
3: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això, estic molt feliç i molt orgullosa, doncs, del que va començar un dia no sent res i, doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte, pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt, on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa 2 o 3 anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i, bueno, al final, quan tots, pues, remen en la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i, bueno, doncs, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
2: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha hagut manera de trencar el partit. Llavors sí que hi ha un cop desencallat, la cosa ja l'heu pogut controlar.
3: Bueno, el Fraga és un gran equip també i té una gran portera, i al final sabíem que seria això, ens hem enfrontat moltes vegades i sabíem qui teníem a davant, i, bueno, sí,
2: tornar novament a jugar aquí al Municipal de Vilassana.
3: Sí, al final la setmana que venem a la pista del Fraga, i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà, també tenen una afició, doncs, caprete, i, bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular, i, bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
2: Doncs felicitats per la victòria, felicitats per la teva trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vilassana, ho dèiem, amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat, i felicitats per tot, Maria.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la

0: Al final s'ha decantat clarament.
1: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any doncs, amb la intenció ja d'aconseguir doncs, recuperar-la. De moment aquest 8-1 dissabte serà el segon partit a la pista del Caldes.
0: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
2: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt murri, que ha recuperat la pilota, ja que amb rival i en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts, amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a dues ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals, quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat. Barça 1, Movistar Inter 0.
0: Boníssimes notícies des de la Palau Blaugrana, just abans d'arribar al descans. El Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a hoquei Lliga Femenina. Un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip del Larrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt vallesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balart marcava el gol de l'honor de les vallesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 7:45, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
0: Doncs vinga, més hoquei patins. L'hoquei Lliga masculina, semifinals de la play-off pel títol. Així estan les coses.
1: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceo per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceo per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 1:45 del migdia hi haurà els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Un Calafell i un Igualada intentant doncs, forçar el quart al cinquè partit.
0: Doncs el Barça que va sorprendre a l'Igualada a la seva pista, això dèiem després del partit, el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
4: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses, i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac, però sobretot tornar a estar concentrats. Hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir esta situació i sobretot entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, en les ganes de ser-hi a la final, i això és el que més hem de demostrar diumenge.
5: I diumenge, pues, tornar a fer un partit seriós, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar a la final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells, ser pacients i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
0: Doncs demà a 2:15 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceu, el quart partit, després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'enjoc, dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
6: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim una altra final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada, i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip. Va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no vam estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa, però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espai del Gep i Selva, i anirem a per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
7: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això buscarem, no? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
0: Doncs demà 2:15 aquest Calafell-Liceu. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
8: El partit de la tornada del play-off d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arriba arran del recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del play-off, previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinac, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
9: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada, de començar a entrenar a finals d'agost, i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar, perquè no sabem si el passament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes en situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
0: 9:50 en futbol sala. El Barça, de moment, al descans, guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals al play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip català passa, l'altre no.
1: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista del San Fernando, i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat el seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes, ha acabat empatant a 2, i això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i per tant el deixava, doncs, fora ja d'aquest play-off d'ascens a primera femenina.
0: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada a Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
10: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès doncs fer aquests tres gols, ja que anàvem 2-2, aquests tres gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests tres gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants de sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
0: Vinga, i amb waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
1: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta qui ha acabat guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, competició europea, però aquí estan buscant doncs situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i, per tant, anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta, la tornada serà dimarts.
0: I el play-out de permanència, primer partit de la final.
1: Sí, aquí doncs, ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de tres partits i aquest era el primer partit. Per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
0: I bones notícies pel Rubí que torna, pel Barcelona, s'enfrontaven a la final per pujar a divisió d'honor femenina.
1: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9. Doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs, tornar a la divisió d'honor femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs, torna a recuperar-la.
0: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí, Siscolara?
11: El Club Natació Rubí és ja equip de divisió d'honor del waterpolo femení després de superar en la final del play-off d'ascens en primera nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, 1-3 per a les de Barcelona. Després del menys 3 que van patir a casa amb el 6-9, passa al conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs, podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorn a una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat el 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
0: I més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la divisió d'honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
1: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla i en aquest tercer doncs, s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la divisió d'honor masculina.
0: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
12: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
0: I a la primera masculina final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
1: No, puja el Canó i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3-13-10 i per tant puja el Canó.
0: I abans d'acabar us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-4 i 6-2 el finès Harry Heliovara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers a Sport 3.
13: Molt content, no? Al final estar aquí amb una altra actitud de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: Doncs felicitats, Marcel Granollers, últim minut de programa. Anna, què fa el Barça Bàsquet?
1: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36-52 davant el Camp Murcia.
0: Molt bones notícies, i el Barça de futbol s'ha a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit.

0: Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem el programa als Ramones, quatre nois del Queens de Nova York, en què el 1974 van decidir que el rock s'havia d'embolicar massa, s'havia posat massa seriós, massa llarg, massa complicat, i calia tornar a començar de zero, a partir de zero. I carai, ho van fer, vaja si van fer-ho. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone, tots amb el mateix cognom fictici, com si realment fossin una família. Van agafar tres acords, van tallar diverses cançons per la meitat i van posar-se una jaqueta de cuir negre. El que havia sortit d'aquella combinació improbable va canviar el rock per sempre. Potser no ho van saber fer de seguida, però tots els grups que van venir després, sí. Així és que acordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem pel principi, pel millor principi possible. Britney Pop vindria a ser així com Atac Llampec. És del primer disc homònim de l'any 1976 i és, senzillament, una de les obertures de programes més eficaces que existeixen. La lletra, la veritat, és que no digurà gran cosa. Hey, ho, let's go. Ei, ei, endavant. Repetir fins que el cervell, doncs, cedeix. Però aquí no es tracta del significat, es tracta de l'impacte. 2 minuts i 12 segons de bateria sense avís, guitarres com serres elèctriques i una veu que no demana permís. L'any 76 aquella velocitat era un escàndol. Avui estareu d'acord amb mi, és que és tot un himne universal. El primer disc dels Ramones es va gravar en menys d'una setmana i va costar més o menys 6.000 dòlars. Avui figura en gairebé totes les llistes dels discos més influents de la història del rock. Així és que anem a escoltar Britney Pop, Atac Llampec, any 1976, els Ramones, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.
1: On your tube. We'll have to do something off our first album now. Take

0: Pripsi Pop, 2 minuts i estem tremolant. Benvinguts al món de Ramones. Podríeu pensar, o podríem pensar, m'incloc jo mateix, que els Ramones eren només velocitat i soroll. Però escolteu això. I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot. És del mateix debut de l'any 76 i aquí apareix una cara del grup que molt sovint s'oblida. La del noi adolescent que s'enamora i no sap molt bé com dir-ho. La lletra no podria ser més directa. Vull ser el teu xicot, res més. Sense metàfores, sense poesia, sense floritures. I precisament per això colpeja. És una honestitat una mica torpe, podríem dir, una mica ingènua, completament real. Els Ramones eren fills dels 60, tant com el del punk. Adoraven les Ronettes, adoraven els Beach Boys, adoraven aquell pop de 3 minuts on el que importava era el sentiment immediat. Aquí s'escolta melodia clara, harmonia vocal, tendresa genuïna, tota la producció rugosa. Sota les jaquetes de cuir hi havia gent que se sentia bé de debò. Joey Ramone era el gran enamoradís del grup. Moltes de les cançons d'amor dels Ramones venien d'ell, des d'un lloc emocional molt real. La duresa de la imatge i la fragilitat dels sentiments convivien en ell sense contradiccions.
1: It's about 10,000 degrees in here. I think we'll all cool down a little bit with a little tearjerker for all you suicidals out there. And this one's a favorite off the first album. It's called I Wanna Be Your Boyfriend.

0: I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot, els Ramones, durs per fora, tendres per dins. Si el primer disc va ser tret de sortida Rocket to Russia l'any 1977, ara escolteu això perquè us sonarà molt i molt bé. Xena is a punk rocker. La Xena és una punk rockera, podríem dir. És ben fàcil de traduir. És la cançó que millor defineix l'esperit del grup en aquell moment. La lletra és senzilla, una noia que abandona la platja, la vida convencional, i el que li ha preparat, i es llança el punk rock. No és una declaració política elaborada, és una tria de vida, i en aquell context, aquella tria ho era tot. Musicalment, és un salt endavant. El so és una mica més polit que en el debut. La melodia, diguéssim que és més redona, i la cançó combina la velocitat punk amb el ganxo pop incontestable. El resultat és una de les millors síntesis del que els Ramones sabien fer millor que ningú. Curt, ràpid e impossible d'oblidar. Rocket to Russia és considerat el punt àlgid de la carrera dels Ramones. Rolling Stones, la revista tan coneguda, el situa entre els discs més importants de la història del rock. Va sortir el novembre de l'any 1977, el mateix any en què Nevermind the Bollocks dels Sex Pistols i The Clash dels Clash. Un any, estareu d'acord amb mi, totalment irrepetible.
1: It's called Rocket to Russia. And here are a couple of cuts. Xena is our punk rocker.

0: Xina, Xina va escollir molt bé. I nosaltres també vam triar bé. Seguim amb Rocket to Russia perquè el disc ho mereix. Rockaway Beach, la platja de Rockaway, és una cançó, podríem dir, un tant desinhibida, alegre i quasi innocent. La lletra parla d'agafar el metro, sortir de la ciutat, arribar a la platja de Rockaway per passar-ho d'allò més bé. Res de tragèdia, res de rebel·lia. Només ganes de córrer cap al mar i deixar enrere la setmana, però amb aquell punt d'ironia suburbana que mai no abandona el grup. No és una postal turística, és la platja dels nois de Queens. El so és enganxosament feliç, és ràpid i energètic, però construït sobre una melodia que tothom pot cantar des del primer minut, o des del primer moment, podríem dir, ja que les cançons no són molt llargues. Aquí els Ramoners demostren que la seva senzillesa no era incapacitat, sinó elecció. Sabien perfectament com fer una cançó perfecta i preferien fer-la en 2 minuts i 9 segons, per exemple. Rockaway Beach és la platja real del barri de Queens, a Nova York, el mateix barri on van créixer els 4 membres del grup. La cançó és, en certa manera, un homenatge al seu propi territori, un lloc concret, viscut, que qualsevol pot imaginar, però que ells coneixien de primera mà molt i molt bé. Anem a escoltar Rockaway Beach, la platja de Rockaway, Rocket to Russia, 1907. Els nostres protagonistes, els Ramones.
1: For all of us to be right here in Rome, Italy. And it's really good to see you can all make it to our show tonight. We'd like to dedicate this one to Carlo, Alfredo, and everybody at RCA Records. Let's go!

La platja dels nens, la platja dels nois de Queens, els Ramones, Rocket to Russia, està clar que és un gran disc. Ara canviem de registre, dels dos minuts de festa al territori fosc. Pet Cemetery, el cementiri dels animals, és de la banda sonora de la pel·lícula de Stephen King del mateix nom, publicat l'any 1989. La lletra gira al voltant de la mort, del dol, d'allò que queda quan perds algú que estimes. No és habitual veure els Ramones aquí, en aquest registre, tan implícitament lúgubre, podríem dir, una mica fosc, però hi encaixen d'una manera natural, totalment natural, i sorprèn. Aquesta naturalitat d'ells sorprèn. L'amor com a tema punk té una llarga tradició i ells l'aborden amb la mateixa honestetat directa de sempre. Musicalment és un tant més lenta que el punk clàssic del grup, amb un to melancòlic que li dona una dimensió emocional diferent. Joey Ramone canta amb una sensació de pèrdua que sembla genuïna, i el resultat és una de les peces més impactants de la seva carrera tardana, un grup que als 60 semblava haver-ho dit tot, demostrant que encara tenien coses per dir. Pet Cemetery va ser un dels majors èxits comercials dels Ramones. La paradoxa és bella, una cançó sobre la mort i la por. La por com a trampolí cap al gran públic. Potser la gent sabia d'alguna manera que aquells nois de Queens en tenien del dolor, i del dolor de debò. Anem a escoltar Pet Cemetery, els nostres protagonistes avui als Rockmasters, els grans Ramones.

Pet Cementiri, els Ramones, el cementiri dels animals. Ara tornem a l'any 1978, tornem a la carretera, tornem a la gira, al cansament absolut. I wanna be sedate, vull estar sedat. És un tema de Road to Ruin i és probablement la cançó que millor captura el nihilisme entretingut dels Ramones. La lletra és una declaració d'esgotament total. El narrador no vol res més, no pot fer res més. L'única solució que veu és perdre la consciència totalment. Podria llegir-se com una crítica al món modern. Podria ser una broma molt negra. Probablement és les dues coses alhora. Musicalment funciona com un tren sense frens, repetitiva, hipnòtica, amb una energia que paradoxalment desmenteix el contingut de la lletra. Vols estar sedat, però la cançó no et deixa aturar. Aquesta contradicció és pura genialitat pop, una cançó sobre el no poder més, i és que no sé, no saps si pots continuar, no sé, no saps si tens energia per continuar. Joey Ramone va escriure el tema en un aeroport esgotat per una gira totalment interminable. L'esgotament en aquell moment és real. Doncs s'escolta, ell s'escolta, ho sent, ho pensa i ho fa. Escriu, no és teatre, és un tio que ha dormit malament durant molts mesos i que ho plasma amb un tema. Anem a escoltar aquest gran tema. Anem a escoltar Vull estar sedat, I wanna be sedate, els Ramones, els protagonistes avui, el nostre Rock Masters.

I wanna be sedate. Vull estar sedat. I és que fins i tot cansats fins a l'extrem eren boníssims component fent temes els germans ficticis, els germans Ramones. Ara anem amb un dels Ramones que gairebé ningú esperava trobar avui. Danny Says, en Danny em diu. És també del Road to Rin a l'any 1978 i és una de les peces més tranquil·les, més, podríem dir, íntimes, menys citades del seu catàleg. La lletra parla de la vida amb les gires, les trucades de telèfon, la distància, l'enyorança, la sensació de trobar-te atrapat entre els que vols fer i el que et diuen que has de fer. Danny és Danny Fields, el seu mànager, i la cançó captura aquell moment en què la vida del músic de gira se sent com dins d'una presó amable, podríem dir. Joy la canta amb una delicadesa que sorprèn, lenta, quasi bé contemplativa, podríem dir, amb una melodia suau i una sinceritat sense armadura. No hi ha velocitat, no hi ha actitud, no hi ha jaqueta de cuir que valgui. Hi ha un noi que truca a casa i que enyora, que explica que està amb una enyorança sincera. Els Ramones podrien sonar vulnerables i era la cosa més punk del món. Estareu d'acord amb mi, veritat? Danny Fields va ser una figura clau en la carrera del grup. Sense ells, els Ramones potser no haurien conegut res d'aquest món musical, no haurien fet història. La cançó li reto un homenatge sincer i afectuós que diu molt de com el grup vivia les relacions que realment importaven. Anem a escoltar Danny Says, en Danny em diu, de l'any 1978, els Ramones, protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Ramones, l'enyorança no entén de velocitat i els Ramones tampoc. Ara anem a un tema de Rocket to Russia, un altre cop anem a la ràbia. Teenager Lobotomy és una de les peces més interessants i provocadores del grup. El títol ja és un manifest. El que la societat fa als adolescents és metafòricament una lobotomia. Els buida, els normalitza, els redueix a éssers sense pensament crític ni voluntat pròpia. La lletra no desenvolupa un argument acadèmic, és clar. Però l'impacte de la imatge és directe i brutal, que és exactament el que necessita una cançó. Musicalment és punk en estat pur, és velocitat extrema. La guitarra d'en Johnny podríem dir que és una bona màquina de fer música, una música que no para, és agressivitat, que no deixa espai per la comoditat. Johnny tocava amb una tècnica de pua baixa completament pròpia i totalment inconfusible, que va influir generacions de guitarristes posteriorment. I aquí s'escolta el seu moment més ferotge. On Joey era la fragilitat, Johnny era la contundència. Aquesta divisió de caràcters feia que l'equilibri intern del grup fos tan explosiu com a les seves cançons es pot reflectir. Anem a escoltar aquesta lobotomia adolescent del Rocket to Russia l'any 1977, els, com no, Ramones.

0: do.
1: Thank you. Gràcies, lobotomia adolescent. I és que, Ramones, en menys de 2 minuts et fan, te giren, te canvien el cervell totalment. A l'any 1980 va passar una cosa inesperada. Els Ramones van anar a gravar amb Phil Spector, el creador de Wall of Sound, l'home que havia de produir les Rosettes, o pues sí, que havia de produir les Rosettes i els Beatles. I el resultat va ser un disc, el End of the Century, el disc més controvertit de la seva carrera. Do you remember Rock and Roll Radio? Recordes la ràdio del rock and roll? És la peça que millor capta aquell moment. La lletra és nostàlgia declarada pel poder de la ràdio com a espai de llibertat. Encendre la ràdio que una cançó et canviés el dia o inclús la vida. Una pregunta retòrica que els mateixos Ramones responien cada nit sobre l'escenari. El so s'eixampla, s'omple i apareix un grup més elaborat i, curiosament, més pop que mai. No tothom ho va acceptar bé, però el resultat és incontestablement poderós. La col·laboració amb Phil Spector va ser una experiència tensa i caòtica. Spector apareixia als estudis com amb comportaments totalment imprevisibles i la banda va viure la gravació com una experiència un tant entre estranya i fascinant.
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Estareu d'acord amb mi en que molta gent no encaixés, estava clar que hi hagués molta gent que no encaixés aquest tema, que tingués molta i molta crítica. Es nota molt la mà de Phil Spector, es nota molt la mà del mànager que va portar a l'èxit els Beatles. I ara anem per un altre tema. Som una família feliç. És un dels millors exemples de l'humor negre dels Ramones. La lletra descriu una família disfuncional, una família totalment caòtica i completament trencada, però amb certa ironia, no amb tragèdia, perquè en el fons és un autorretrat del propi grup, quatre persones que no sempre suportaven, que van tenir moltes tensions durant 22 anys de carrera, però que juntes creaven alguna cosa que per separat mai podrien haver fet. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone han mort tots quatre. Cap d'ells ha pogut veure fins on ha arribat la seva influència. Els Sex Pistols, U2, Nirvana, Green Day, Pearl Jam, The Strokers, una família ben feliç.

0: You've been fucking great. Good night.
1: M'encanta, una gran família que, malgrat que a vegades tenien les seves cosetes, van ser una gran família i van fer grans temes. Ara anem per un dels temes que més m'agraden dels Ramones, Beat on the Brat. Vindria a ser alguna cosa així com Colpeja el nen malcriat. És del debut de l'any 1976. La lletra és algo desconcertant en la seva cruesa. El cantant, el narrador, parla de cops, parla de violència d'un nen totalment insuportable. Podria ser una provocació deliberada, podria ser una sàtira a la frustració adulta. Podria ser potser les dues coses. El que és segur és que cap altre grup del moment hauria gosat obrir un disc amb un títol com aquest. Musicalment és tan directe i tan agressiu com el títol promet. Didi Ramone va escriure la majoria de les lletres del grup. Va dir que la cançó estava inspirada en una situació real que havia vist al carrer de Queens, la violència suburbana com a matèria prima creativa pura, Nova York dels anys 70. Ramone's Beat on the Brat, anem a escoltar aquest gran tema de l'any 76.

El Ramon és ja arribant a la recta final. Ara us porto un dels moments més emotius i menys previsibles de tota la seva discografia. Bonzo Goes to Pittsburgh. És un tema del Animal Boy, l'any 1985. És una de les cançons més clarament polítiques que mai van enregistrar. La lletra és una crítica directa al president Ronald Reagan, perquè va visitar el cementiri militar de Bitburg, a Alemanya, on hi havia enterrat soldats de la SS. Joey Ramone, d'origen jueu, ho va viure com una traïció. La va escriure des de la indignació, però sense deixar la melodia de banda. El resultat és una peça que combina el ganxo pop més efectiu del grup amb una lletra que diu exactament el que vol dir, sense metàfores, sense distàncies, irònica totalment. La cançó va generar una tensió interna enorme en el grup. Johnny Ramone era republicà, confés, i admiraven en Reagan. Joey era tot el contrari, i aquella diferència política va ser una de les fractures que mai no es va poder cicatitzar del tot entre ells dos. Anem a escoltar aquest tema, Bonzo Goes to Pittsburgh.

0: Moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants. Es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però, de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maror poc importants. En conjunt, però, predominarà el marejol. De cara a demà, l'ambient es farà assolellat, en general, alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire. Més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se a l'espera, tot això, d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, salutacions. Avui, primer programa d'aquest mes de juny. I primer programa, i he de dir que per acabar la programació d'aquest any, d'aquesta tardor, primavera, queden aquest i tres programes més. Bé, aquests tres programes que queden i aquest d'avui són una mica diferents. I com que són diferents, començaré dient que avui és el Dia Mundial de les Treballadores del Sexe. Bé, i degut a això farem servir aquest dia per comentar certes coses. Moltes són sabudes, moltes no ho són, algunes són científiques i les altres no tant. Bé, el que vull dir és que les dones, el desig sexual, està impulsat principalment per la testosterona. Tot i que és coneguda com una hormona masculina, les dones la produeixen de manera natural i és fonamental per la motivació de l'impuls sexual. El paper de cada hormona és bastant clar. Testosterona és el motor principal de la libido. Envia senyals al cervell que generen interès i la motivació i la gana sexual. En canvi, els estrògens s'encarreguen de la resposta física. Faciliten la lubricació, el flux sanguini cap als genitals i sensibilitat durant l'acte sexual, fent que sigui plaent. Per què expliquem tot això? Bé, és que avui també farà 100 anys, ahir va fer 100 anys de la mort de la Marilyn Monroe, i tot ve una mica per això. En resum, que la testosterona activa el desig i ganes de buscar intimitat i que els estrògens recolzen aquesta capacitat biològica per gaudir-ne. I com deien els savis, cada persona és diferent i com de diferent era, doncs, la Marilyn. Sí, aquest fenomen, la Marilyn Monroe, que va ser una actriu i model nord-americana coneguda per interpretar papers còmics de rossa explosiva, que es va convertir en un dels símbols sexuals més populars de la dècada de 1950 fins als 60. Sí, perquè va morir jove. Totes les hipòtesis, quasi bé totes, poden ser vàlides quan parlem de sexe. I avui ho fem, doncs, una mica per la Marilyn. I apuntem, doncs, que potser la seva potent atracció dels homes i dones cap a ella era precisament que la seva producció de testosterona era més, potser, més de lo normal. I aquesta influència permetia que els estrògens es tornessin bojos per complaure tal fenomen de la naturalesa. Si avui parlem de sexe, ja que és el Dia Mundial de les Treballadores, i recordem que la Monroe ja, doncs, com deien, fa 100 anys del seu naixement, moria als 36... deixa una petja inesborrable en tots els camps de l'admiració artística, poètica i pragmàtica, tant en homes com en dones. Benvinguts a tots i a totes, i com sempre, salut per tothom. Avui, temps i de temps, recordem, doncs, que la normalització de la prostitució, tant femenina com masculina, falta molt de recorregut perquè sigui reconeguda com a treball i cotització a la Seguretat Social. Nosaltres recordem que hi ha molts dies en què se celebren fets, i així, doncs, avui comencem.
1: Y hoy, 2 de junio, se celebra el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, uno de los oficios más antiguos del mundo, o de la historia del mundo, y que aún genera controversia.
0: Sí, y así es. La prostitució, sovint anomenada l'ofici més antic del món, se situa històricament en els orígens de les primeres civilitzacions urbanes, sent la Mesopotàmia, antiga Sumèria, la primera referència documentada al voltant del 2400 abans de Crist. Babilònia existia l'anomenada prostitució sagrada, els temples de la deessa Ísar. Tot i que el concepte de prostitució com a tal és modern, aquests ritus implicaven serveis sexuals associats a deïtats de la fertilitat. En canvi, a Grècia, en el segle VI abans de Crist, el legislador Solon va establir bordells estatals a Atenes amb preus regulats per democratitzar l'accés en aquests serveis. I a Roma, què passava a Roma? L'activitat estava àmpliament documentada amb una clara jerarquia que anava des de les esclaves a bordells, l'operanària i fins a les cortesanes d'alt nivell. I ja incluïa el pagament d'impostos específics sota el mandat de Calígula. I com no, doncs, el Dia Internacional de les Treballadores Sexuals commemora, doncs, aquesta protesta de 1975 que es va fer a Lió, França. Aquest 2 de juny, per commemorar la protesta històrica de 1975 a Lió, a França, quan més de 100 treballadores sexuals van ocupar l'església de Sant Nícia per denunciar la repressió policial, la violència i les seves precàries condicions de vida. Aquest acte va visibilitzar la necessitat de drets laborals i va inspirar el moviment global. El dia de la commemoració se celebra anualment des de 1976. Al començament de la dècada de 1970, els organismes que vigilen el compliment de la llei a França mantenien les prostitutes sota la constant pressió. Les represàlies de la policia van obligar a les dones a treballar més en secret. Com a resultat, de la protecció per part del públic van anar desapareixent i va portar a més violència contra les adolescents. Després de 2 assassinats i la manca de voluntat del govern per millorar la situació de les prostitutes, les professionals del sexe a Lió van ocupar finalment una de les esglésies locals, la que hem dit abans, Saint-Nicaire, i es van declarar en vaga. Després de 8 dies de vaga, l'església va ser ocupada per la policia. Aquest succés és considerat com el punt de partida del moviment de les prostitutes i dels drets de les treballadores sexuals. Efemèrides que estan relacionades amb aquest tramàs, n'hi ha, amb aquest 2 de juny n'hi ha bastantes. El dia 3 de març és el Dia Internacional dels Drets de les Treballadores i el 17 de desembre, Dia Internacional de la No Violència contra les Treballadores Sexuals. Bé, aquí tots sabem el que passa, no? Més o menys. Posem-hi música per alleugir doncs, aquesta tensió d'aquestes dones. I quina música? Pues, potser una que se'n diu Yo vendo unos ojos negros.

Ai, sí, doncs bé, hi ha símbols, molts de símbols, però n'hi ha un que potser no ho sabreu, i és el símbol del paraigües vermell. El paraigües vermell és un símbol important per als defensors dels drets de les persones que exerceixen el treball sexual i és usat en els esdeveniments que es duen a terme cada 17 de desembre. El símbol del paraigua vermell va ser utilitzat per primera vegada per les persones que exerceixen el treball sexual a Venècia el 2001. L'artista eslové Tadej Pogacar, que no és el ciclista, o potser sí, crec que sí, eh? Crec que és ell, va col·laborar amb les persones que exercien el treball sexual per crear el pavelló de prostitutes i l'instal·lació de l'Art Code xarxa per a la 49a Bienal d'Art. Les treballadores sexuals també van realitzar una manifestació al carrer dels paraigües, amb la marxa dels paraigües vermells per protestar contra les condicions de treball inhumanes i els abusos contra els drets humans donades contra algunes de les seves companyes. El Comitè Internacional de Drets de Treballadores Sexuals a Europa, l'ICSERS, va adoptar el paraigua vermell com a signe de resistència a la discriminació. Va ser el 2005, popularitzant el símbol i expandint-lo pel continent i per la resta del món.

0: Bé, avui podríem fer un recorregut per Cantallops, per la Jonquera Cantallops, però hem triat aquest lloc perquè precisament us en doneu compte que sí que en el dia de les dones treballadores, de les dones del sexe, ve parlar precisament de la Jonquera i sabreu després per què. Direm que és un municipi que està a la província de Girona, la Comunitat Autònoma de Catalunya, pertany a la comarca de l'Alt Empordà, és al costat de la frontera amb França i compta amb una població de 3.420 habitants, això quan a la Jonquera. I el terme municipal travessa l'autopista del Mediterrani, l'AP7, per la carretera nacional 2, a més, passen pel municipi les carreteres GI500, que es dirigeix a Agullana, i la 601, que connecta amb Cantallops, un municipi que té un castell magnífic. L'àrea sempre ha estat un pas important, que està a l'àrea de la Jonquera, a través dels Pirineus. L'autopista també contemporània, la P7, s'estén gairebé lluny de l'antiga calçada romana, que era la Via Augusta, i a prop d'allà hi erigir un altar per Pompeu al coll de Panissars. El nom prové precisament de la mansió romana d'Iuncària, que no es troba sota la població actual, sinó diversos quilòmetres de Figuera. La Jonquera va ser l'escenari d'un conflicte que va involucrar els croats francesos en la retirada de 1285, que van acabar en la derrota. Doncs direm que en el segle XIII i a finals, doncs, a la fi del règim senyorial, a mitjans del segle XIX, va ser possessió dels Rocabertí. El Tractat de Pirineu de 1659 va situar la nova frontera entre les monarquies hispana i francesa a la Serra de l'Albera, fet que va marcar la història posterior de la Jonquera. I abans de parlar-vos de lo que jo volia, volia parlar-vos de moltes coses, però n'hi ha un tema relacionat amb l'entrada d'inici d'aquest dia d'avui. Posarem un tema que se'n diu Alè de 1100.
1: Qui no ha vingut ganes mai d'agafar la moto i

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Doncs bé, actualment la Jonquera, el dia d'avui, la base de l'economia municipal és l'activitat derivada de la duana a la Pertús. És un important centre de serveis de transport amb una gran quantitat d'activitat comercial per la seva proximitat amb França. El municipi i el Club Paradís, un bordell que s'ha anomenat el més gran d'Europa. Paradís és un bordell situat a la Jonquera, proper a la frontera amb l'estat francès, ocupant un espai de 2.700 metres quadrats i disposant de 80 habitacions. És considerat un dels majors prostíbuls d'Europa, arribant a albergar fins a 350 treballadores sexuals. I per això volíem parlar de la Jonquera, perquè ja sabeu que avui hem començat dient que és el Dia Mundial de les Treballadores del Sexe. Bé, disposa de dues sales, de les quals una és per clients VIP, i la majoria dels clients de l'establiment són francesos que creuen la frontera a causa de l'estatut legal de la prostitució a França. Al moment de l'obertura del club es va reportar que la majoria de les treballadores procedien de l'est d'Europa o de Sud-amèrica. Paradís va ser inaugurat oficialment el 21 d'octubre de 2010, després d'una sentència favorable a la seva obertura en una nau industrial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Va ser fundat per l'empresari i origen andalús José Moreno, el qual havia estat detingut diverses vegades en anys anteriors per delictes relacionats amb la prostitució. Pocs dies després de la seva obertura, diverses treballadores sexuals d'origen brasiler van ser detingudes per incomplir la llei d'estrangeria. Al març de 2012, el propietari del Paradís va ser condemnat a 3 anys de presó, sí, per afavorir la immigració clandestina de dones per a treballar en el seu establiment. Bé, ja sabeu que això és un tema

que no s'acaba mai, ja sabeu que hem dit que era més vell que Matusalén i que això continuarà sent així fins que no trobin la manera de regular aquest treball. Bé, nosaltres anirem acabant posant un tema que diu Jo t'amaré monoplu, que no sé si és francès o és d'origen, no sé, catalano-francès. Escoltem, no?

Sí, oh, bé, avui m'acomiado un xic abans, però ho farem un tema de l'Antònia Font que parla del Clint Eastwood, un monstre del cinema, tant actor com director. Bé, només us ditxo que sigueu feliços, que tingueu molta salut i ens retrobem aquí el proper dimarts. Ara d'aquí una mica us deixarem amb la tertúlia dels polítics. Adéu-siau, que sigueu feliços.

aquí dubte d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado. Nigols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espuret i guarda un secret i llisa un coniet a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son i pensa: ballarà de western, llabrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera cap a Denver.

Arriba, dos homes se li trallen i l'investillen, volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els aliquida, escup i se tallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino i Clint, te vols, encara ets en el segle de nou. Fa un any que no te dutxes, i això només són quatre tesutxes de mort.

0: Doncs una setmana més parlem de cine, com sempre, amb la companyia d'Antonio Barrero. Benvingut, com estàs?
1: Gràcies, molt bé.
0: Doncs avui tenim un tema molt interessant, he de dir, almenys per mi.
1: I per mi també.
0: I pels nostres oients també, no?
1: Sí, sí, crec que sí.
0: Explica'ns, Antonio.
1: No res, que això, que del 5 al 13 de juny tindrà lloc a Roda de Barà la 18a edició del FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un total de 82 produccions competiran en diverses modalitats, llargmetratges, documentals, curtmetratges i altres formats. Totes les obres opten als premis del jurat i del públic, i algunes també al premi en línia. El festival acollirà 34 estrenes mundials entre llargmetratges de ficció, documentals, curtmetratges, videoclips, produccions de centres educatius i curtmetratges del concurs Jove. I 7 seran els llargmetratges de ficció que podrem gaudir a les tardes i a les nits dels dies del festival. Si us sembla bé, anem a repassar-los un a un.
0: Hem de dir, Antonio, que hi ha propostes molt variades, no?
1: Molt variades, sí.
0: Per tots els gustos.
1: Sí, sí, és un paquet diferent i, a més, això, per tots els gustos. Ho has dit molt bé.
0: Mm-hmm. I em sembla que començaràs per el que serà, deixa-m'ho dir així, la cirereta del pastís.
1: Sí, la cirereta.
0: Perquè és la gran estrena mundial.
1: Efectivament, i perquè no és habitual tenir comèdies, i tenim una comèdia per començar d'allò, de lo més potent.
0: Mm-hmm.
1: Es tracta de Burundanga, de José Corbacho. És una pel·lícula produïda per Minoria Absoluta, amb la participació de 3CAT i Prime Video. Burundanga és del José Corbacho. José Corbacho, doncs, bueno, té una certa trajectòria com a director de cinema. És més actor, és més dramaturg. L'han vist aquí a Roda de Barà també fent un monòleg. És un artista multivariat. Però aquí, de nou, torna a la comèdia, havent fet ja pel·lícules com Incidències, Cobardes, que no era una comèdia, i Tapas, bueno, que era una mica una barreja. I aquí torna amb una comèdia esbojarrada. Són 90 minuts i és una pel·lícula, com tu has dit molt bé, estrena mundial. Va a la selecció oficial a concurs i, en principi, no té data d'estrena comercial, però, com va dir el productor, Paco...
0: Escribano.
1: Paco Escribano, gràcies. Va dir que segurament seria l'inici del desembre d'aquest any. El guió és d'Olaig Arroyo i Marta Sánchez i està basat en el text teatral de Jordi Galzeran, el dramaturg Jordi Galzeran. El productor, com hem dit, Paco Escribano, la direcció de producció de Maite Fontanet i els intèrprets principals són Adriana Torrevejano, Carol Rovira, Jordi Sánchez, el gran Jordi Sánchez, Marcel Borràs, Francesc Ferrer, Sílvia Abril i Santi Millán. De què va la pel·lícula? Desvetllarem poca cosa, la justa. La Berta descobreix que està embarassada i no sap què fer, perquè dubta de l'amor de la seva parella, el Manel. Aconsellada per la seva amiga Sílvia, decideix administrar-li Burundanga, la droga de la veritat. Però quan li fa efecte, el Manel confessa una altra cosa molt més inesperada, que forma part d'un comando etarra. No puc comentar-la perquè no l'he vist. Uh-huh. Tinc opció de veure-la, però no he volgut veure-la perquè vull gaudir-la i riure amb tota la sal plena el dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda en aquesta pel·lícula d'inauguració del festival.
0: Perfecte, Antoni. Per cert, recomana totes les edats?
1: Sí, sí. Aquesta és una pel·lícula que està recomanada a menors de 12 anys.
0: Que no recomanada, per menors?
1: Perdó, no recomanada, sí. No recomanada a menors de 12 anys, perquè tot i que és una comèdia, bé, està pujadeta de to.
0: Uh-huh. Deixa'm aprofitar per recordar, Antonio, que totes les projeccions al FICAT són gratuïtes.
1: Sí.
0: L'únic que, en aquest cas, per Burundanga, que és el dia de la inauguració, sí que cal una invitació.
1: Molt bé.
0: Vinga, seguim.
2: I can make the same face you make, like something really bad is about to happen. Maybe like this.
3: Catalina!
4: M'agastaràs el nom?
5: O jo, abuela.
6: Se tropezó con un escalón. Sí.
7: Es lo que tienen estos vestidos.
8: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.

0: cuenta que no está bien?
1: Yo creo que está mejorando, pero tú no lo ves.
2: Pot ser dit?
1: Sí, però les traces no.
3: És per totes bandes en aquesta casa.
4: Ja he llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
5: Se m'apareix quan més la necessit.
0: Anem, si me dius que t'ajuda a posar rentaplats. Això és una altra cosa.
2: Ets una grossera.
0: Papa, és una broma.
2: És una provocació terrible.

0: deixaràs de sentir-la a prop.
1: Molt bé. Estem escoltant el tràiler de Forastera, de la directora Lucía Aleñar. És una pel·lícula produïda per l'Astor Media, Bilout Films, presenta Deliris Films i la Perifèrica Produccions, amb la participació de 3CAT, Ràdio Televisió Espanyola, Filmin i IB3, la tele de Mallorca. Pel·lícula de 97 minuts, és un drama intimista, any 2025, i és una pel·lícula que va a la selecció oficial a concurs i que podrem veure el dilluns 8 de juny a 9:45 del vespre. La pel·lícula ha passat pels festivals de Toronto, de la Seminci de Valladolid i el Festival D'A de Barcelona. I aquí sí que tenim data d'estrena comercial, serà el 20 de novembre d'aquest any. És l'òpera prima de la directora Lucía Aleñar, el guió és seu, la música de Philippe Lehmann i la fotografia d'Agnès Piqué. La producció és de Marta Cruanyes, Ariadna Dot, Bàrbara Ferrer, Tono Folguera, Míriam Porter i Marta Reguera. Intèrprets principals, la Zoe Stein, la protagonista principal, Lluís Omar, Núria Prims, Martina García i Marta Angelat. De què va la pel·lícula? Catalina, la Cata, veurà com les seves vacances d'estiu queden trastocades per la mort absurda i sobtada de la seva àvia, que només ella presencia. El seu dol fa un gir quan, de manera casual, comença a fer-se passar per la seva àvia. El que comença com un simple joc de disfresses acabarà desdibuixant els límits entre la realitat i allò que en literatura s'anomena el realisme màgic. I la pel·lícula fa un pas més enllà i ens ubica una mica en aquest realisme màgic que en literatura sabem molt bé el que és. És una pel·lícula que està basada en el curtmetratge del mateix títol de la mateixa directora l'any 2020. Bé, a través de la història de dol d'una nena, d'aquesta neta, és joveneta, que perd la seva àvia durant l'estiu, la realitzadora madrilenya s'atreveix a desdibuixar els marges de la ficció plausible, allò que entendríem per normal, per intentar trobar una via contemporània del que seria aquest realisme que ens porta més enllà. És una cinta senzilla que sembla alçar la veu per narrar una història de pèrdua i acceptació. La pel·lícula és interessant i crea un cert neguit. És una pel·lícula, en aquest cas, no apta per a menors de 12 anys, perquè la pel·lícula és un drama que toca molts fils i que et deixa una mica amb una mica de mal cor.
2: Mm-hmm. Molt bé. Recordem, dilluns 8 de juny, a 9:45 del vespre, al Teatre del Casino Municipal.
1: Molt bé.
3: Has d'assumir les conseqüències dels teus actes.
4: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que 2 años, llevan casi 2.5. Tú querías tener una familia, ¿no? Con hijos, tú me dijiste.
5: Per nosaltres ets com de la família.
4: No és el mateix, veritat?
5: Quants diners necessites?
4: Pues más la manchita.
3: No sale bien. Y si no sale bien. Para ella, eso no es un lado. Pero has de saber cómo te fijas. El jutge necessitarà saber-ho tot abans de dictar una sentència.

0: Els altres no et poden carregar amb la teva culpa.
1: Escoltem el tràiler de Femení Singular, una proposta del director Javi Puebla. Pel·lícula produïda per Gaia Audiovisuals i Loto Films i amb la participació de Trescat i Apunt, la televisió valenciana. Pel·lícula del 2025, 91 minuts i un drama, en aquest cas un drama social també de fort impacte. Va a la selecció oficial a concurs i és una pel·lícula que ha passat pels festivals de Màlaga i el Festival d'A de Barcelona. No té data exacta encara d'estrena comercial. Xavi Puebla és un director que té un cert bagatge ja amb la seva filmografia. Ha dirigit pel·lícules com A Puerta Fría, Bienvenido a Farewell Goodman i Nit de Festa. En aquesta ocasió, la pel·lícula Femení Singular, el guió és seu, també de la Mireia Vidal i Jesús Méndez. La música interessant d'Isabel Latorre i la fotografia d'Albert Pascual. I en la producció executiva, Carles Pastor. Els intèrprets principals són la Vico Escorcia, la protagonista, Nora Navas, Cassia Capcia, Sergio Caballero i Mònica Almirall. Nayeli és una jove mexicana que treballa com a dona de fer feines a Barcelona i s'enfronta a innombrables dificultats quan la seva vida fa un gir inesperat. Mentre lluita per recuperar el control de la seva vida, la seva determinació l'enfrontarà a una societat que la jutja i la limita. Pel camí trobarà la força per transformar-se, per bé i per mal. Comento una mica per sobre de què va. Javier Puebla filma aquí amb intel·ligència un retrat on la violència no és espectacular, sinó estructural. No cal subratllar-la. Està en els gestos, en les dinàmiques, en aquesta forma tan assumida de tractar qui ocupa una posició més vulnerable. Migrant, dona, precaritzada, el film exposa com la societat es percep a si mateixa com a justa, mentre que reprodueix, gairebé sempre sense adonar-se'n, actituds profundament classistes i supremacistes. Femení Singular aposta pel silenci no com un posat, sinó com una forma de mirar. Pocs diàlegs, molta observació i una posada en escena que confia en que l'espectador, ell sol, completi allò que no es diu. I és aquí on la pel·lícula troba la seva força, en una honestedat poc complaent. La pel·lícula la podrem veure el dimarts 9 de juny a 9:45 del vespre.
2: Perfecte, i recordem, entrada gratuïta.
3: Això en dos puntetes ho arreglem.
4: És xiqueta. Segura.
5: Ah, Irene, atreviste!
6: Teresa, que avui no vol jugar amb nosaltres.
5: Teresa, vine, vine!
6: Va, ensenya-nos el que tens per les faldes.
7: Espavila, Teresa. Estan a punt d'arribar.
8: No són la meva família. No vull anar.
7: Quan siguis gran ja ho entendràs.
9: Quina il·lusió que t'has pogut vindre.
10: La mare vol dir avui.
9: No s'ho troba molt bé.
11: Hi ha una cosa que he de fer.
12: Aquí només quedarem les dones, els vells i els tarats.
11: Vull allestar-me a files.
12: No, no, no pots.
11: Busqueu voluntaris.
12: Teresa, la guerra no és un bon lloc.
1: I ara escoltem el tràiler de Els mals noms, del director Marc Ortiz. Pel·lícula produïda per la Malanga Produccions Audiovisuals, Admirable Films i TV On. I en aquest cas amb la participació també de Trescat, Apunt i Radiotelevisió Espanyola. 110 minuts d'un drama històric molt potent i basat en fets reals. La pel·lícula va a la selecció oficial a concurs i ha passat pel Festival de Sevilla i tampoc té data d'estrena comercial. És l'òpera prima també del director Marc Ortiz, el guió és seu, la música és de Maria Bartomeu, Marina Alcantut i Tere Núñez i la fotografia d'Albert Banyeres. La producció executiva és de Marc Muñoz i Paloma Mora. Els intèrprets principals són el protagonista d'adult, Pablo Molinero, perquè el seu personatge l'interpreten també altres actors de joves i de nen. Doncs Pablo Molinero, Adrià Nebot, Àlex Bausà, Patricia Bargalló, Raquel Ferri, Maria Maroto, Jaume Madaula, Isaac Ferriz i Abdelatif Huidar. La història és la de Teresa Pla, que és un jove intersex criat com a dona i que lluita per ser reconegut com a home dins de l'arcaica societat espanyola de principis del segle XX. L'arribada d'un grupuscle de guerrillers que s'escapen de la Guerra Civil Espanyola es convertirà en la seva última oportunitat per fer realitat el seu somni, el preu de la seva identitat, i que no és més que la fugida, l'aïllament i la reinvenció. Els mals noms parteixen d'una cosa molt potent: rescatar algú que la història va deixar-la fora i tornar-li un lloc. I això d'entrada ja té molt de pes. Marc Ortiz debuta amb una mirada molt cuidada cap a Florenci Pla, construint un retrat dur, incòmode i força honest en la seva forma de mirar cap a aquest Florenci Pla. La pel·lícula guanya molt en l'aspecte físic. Pablo Molinero està molt bé, té cos, presència i aconsegueix transmetre aquesta barreja de força i fragilitat alhora sense fer gens de soroll. I els paisatges sumen. Els llocs pels quals transita la pel·lícula en els exteriors són d'una bellesa enorme. Aquest entorn rural, aspre, és bonic, però també és hostil. I tot això li dona a la pel·lícula una atmosfera molt coherent. Pel·lícula que podrem veure el dimecres 10 de juny a 2:15 del vespre i també no és recomanable per a menors de 16 anys.
2: Molt bé.
1: Seguim ara amb Tanit. Tanit és la pel·lícula del Pep Garrido que podrem veure el dijous 11 de juny, també a 2:15 del vespre, que és l'hora 2:15 del vespre, sí, que és l'hora habitual de les pel·lícules a la nit. La pel·lícula Tanit està produïda per Atiende Films i Daxa Produccions i amb participació de Trescat i Apunt. Pel·lícula del 2025, 108 minuts, i aquí és un drama fantàstic. Fantàstic de fantasia, vull dir.
2: Sí.
1: La pel·lícula va a la selecció oficial a concurs i ha passat pel Festival D'A de Barcelona. Tampoc té data d'estrena comercial. En la filmografia del Pep Garrido destaquen tres produccions: Dolly Fasol, Sense sostre i Bustamante Perkins. Sense sostre vam tenir-la al FICAT. El guió és de Pep Garrido i és una adaptació cinematogràfica del conte juvenil del mateix títol de Núria Albó. La música de Clara Pella, i la fotografia, que és excel·lent, és de l'Àsia Júlia Larroca. La producció de Xes Cabot i Javier Crespo. Les intèrprets principals, la protagonista, la nena que està genial, Dolça Salvans Portell, després Sara Espígol, Isabel Rocati, Núria Molas i Sergio Caballero. Ens trobem al bell mig del Montseny i la petita Tanit campa per on vol perquè no hi té més remei. Hi ha un embaràs de risc que obliga la seva mare a fer repòs i ella volta tot el dia sense control per aquest bosc bonic del Montseny. Un dia, però, mentre busca el seu gos Xuc, que s'ha perdut, Tanit topa amb l'àvia Perona, una vella que viu aïllada al bosc i a qui tothom pren per bruixa. Mentre aflora una peculiar amistat entre elles, a casa de la Tanit les coses es compliquen. Tanit és una nena que espera el naixement del seu germà. Estic una mica intentant fer el comentari tampoc sense desvetllar massa.
2: Uh-huh.
1: Mentrestant espera que aquest embaràs arribi a bon termini, ella continua gaudint de la infantesa rondant i jugant pels voltants de la casa rural on viu amb els seus pares. El llargmetratge del director i guionista Pep Garrido és un conte agredolç sobre els encaixos i els desencaixos que es produeixen entre els nens i els adults, i sobre el repte de trobar-se en alguns dels grans problemes de la vida i la mort quan encara no s'hi està preparat, si és que de fet alguna vegada s'hi està. M'he deixat de dir també que el film destaca per damunt de tots els altres, que és una cosa poc habitual, a nivell tècnic és pel so. És una meravella, és una pel·lícula que la sents tota i té un disseny de so increïble. La responsable és la Verònica Font, i també als exteriors el so directe és una meravella. És de les pel·lícules que més gaudirem i que no haurem d'esforçar-nos gens per sentir-la bé. Doncs recorda de nou dijous 11 a 2:15 del vespre.
2: De nit, eh?
1: Molt bé.
13: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
14: És vera que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
15: És vera.
13: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canal.
15: ¡Por Son Canal!
14: Centro comercial, torre de viviendas, hotel...
16: Los gitanos no dejarán más Son Canal.
15: ¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
13: ¿Qué hacemos, tía?
15: Pagarle. Yo cuido de mi familia, nena.
13: En verdad, simple.
15: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
13: Aquí...
15: no nos van a ganar.
13: Manda ella.
14: ¿Y usted juega gaire a la lotería? Lo digo porque cada vegada han estat primer premis, ¿no?
15: Es una petita debilitat. Què hi farem si som fortunada?
17: Que yo te quise, tú bien lo sabes.
13: No voy a poder pagarte nunca todo lo que has hecho por el gato. Tía, no quiero que acabe como el papá y la mamá.
15: Intenté que lo dejaron muchas veces. Vamos a comprarle directamente a los mexicanos.
18: ¿Qué quieres? ¿Empezar una guerra o qué?
19: Aquella merda no la toco, coño.
13: Si te quedas es un canal, es difícil que esa merda no te toque.
20: Se bajan los precios. Lo único que vas a conseguir es que esto sea un cementerio de yonkis.
15: Ve, te he matado. Hala, a tu casa.
21: Mala, malita, mala, mala.
1: Bé, i estem sentint el tràiler de Mallorca Confidencial.
2: Quina marxa, no, Antoni?
1: Sí, una marxa increïble. Val a dir que el tràiler que estem escoltant és la versió en castellà. La pel·lícula que veurem al FICAT és la versió catalana i, evidentment, el català està per damunt de la resta de llengües. Mallorca Confidencial és una pel·lícula del David Ilundain. Molta marxa, sí. És una pel·lícula produïda per Inicia Films, Cinètica Produccions i Umedia, amb la participació de 3CAT, IB3, la televisió mallorquina, Movistar Plus i Ràdio Televisió Espanyola. És un thriller a més amb suspens i que ens farà vibrar de principi a final, 90 minuts d'entreteniment de lo més interessant. Va a la selecció oficial, però en aquest cas fora de concurs, perquè la pel·lícula ja s'haurà estrenat. Ha passat pel Festival de Màlaga i pel BCN Film Festival. A la filmografia del David Ilundain hi ha dues pel·lícules molt interessants, Uno para todos i B de la lletra B, pagar amb B. El guió és d'Amelia Mora, la música de Margaret Herman i la fotografia d'Àlex García. En la producció executiva, Valerí del Pierre i Luis Hortas. Intèrprets principals, la Lolita Flores, genial. I l'Àsia Ortega donant-li el contrapunt, també genial. Després Jordi Sánchez, Amin Hamada, Moreno Borja, Manuel Chacón, Elena Furiase, Lorca Prada, Pep Tosar, Fabio Espinosa, Josep Julien i Toni Climent, entre altres. Estem a Mallorca de l'any 2007. És important fixar aquesta data, any 2007. A l'ombra d'un imperi construït sobre la por i el silenci, la Xusa governa amb mà de ferro Son Canal, el cor fosc del narcotràfic a l'illa. Però l'arribada d'un ambiciós projecte immobiliari amenaça d'esquerdar el seu regnat. Quan l'anela, la seva neboda, surt de la presó i torna a un món que ja no reconeix, descobreix un secret enterrat que ho pot fer caure tot. Entre lleialtats trencades i una violència que ho devora tot, l'anel haurà d'escollir o bé sotmetre's al pes de la sang o arriscar-ho tot per la llibertat. Bé, aquí David Ilundain torna a parlar de la corrupció política i la integració del diferent, com en les seves dues pel·lícules anteriors. Però afegeix el tràfic d'estupefaents i l'especulació immobiliària en aquest thriller potent protagonitzat, com he dit, per Lolita i Àsia Ortega. La cinta reposa, com en els anteriors, en interpretacions molt sòlides. Aquí la Lolita Flores està notable, en un paper que sembla fet a mida per ella, com a matriarca gitana i senyora de la droga a l'illa mediterrània. I aquest contrapunt, aquesta rèplica que li dona l'antagonista Àsia Ortega en un personatge que es debat entre la lleialtat a la sang gitana o trencar-la amb una manera de vida, una mena de vida sense futur, però en qualsevol cas, com ella vol, lliure. Pel·lícula que podrem veure el divendres 12 de juny a 2:15 del vespre i és una pel·lícula també no apta per a menors de 16 anys.

0: Bé, i parlem ara de La ciutat cremada. És una pel·lícula de la que ja n'havia parlat, però ve a tomb, perquè ja també la tenim dins de la programació del FICCAT. En aquest cas és una pel·lícula que no va ni a la competició oficial ni va tampoc al fora de concurs. És una pel·lícula que la podrem visionar dins la secció retrospectiva el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda dins d'aquesta secció retrospectiva. I és que La ciutat cremada d'Antoni Ribes fa 50 anys que es va estrenar. És una pel·lícula de l'any 76, 156 minuts, un drama històric llarg, ubicat a la ciutat de Barcelona, bàsicament, produïda per Leo Films i Produccions Teide. La direcció, com dic, d'Antonio Ribes i en la producció Ferran Repiso i Josep Maria Forn. El guió és d'Antoni Ribes i Miquel Sans. És una pel·lícula que té l'assessoria històrica de Josep Benet, Josep Termes, Isidre Moles i s'ajusta bastant a la realitat històrica d'aquells moments. La música original de Manuel Valls, boníssima, la direcció musical d'Antoni Rosmarbà, la fotografia de Teo Escamilla. La pel·lícula és una gran epopeia històrica i que narra els esdeveniments que es van produir a Barcelona entre els anys 1899 i 1909, des del retorn dels soldats de la Guerra de Cuba fins a la rebel·lió popular coneguda com la Setmana Tràgica. La trama s'articula a partir dels successos esdevinguts als Palau, una família de l'alta burgesia de la ciutat. Ho deixem aquí.
1: Antonio Barrero, moltíssimes gràcies i, per cert, bon FICCAT.
0: Gràcies igualment. A gaudir.

0: ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulli de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrentaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Mobland.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, per tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, tant, imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
2: Tercera temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tots tres.
2: Ah, sí, llavors sí.
1: Potser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir, Eufòria? Quina
1: Eufòria,
2: exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però... I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això...
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín?
1: De Movistar. Alguien tiene que morir.
2: Se tiene que morir mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es feia venir.
2: Com era de preveure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Rabalear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bones.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO.

0: Ara és en català, amb els en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho vam revalidar.
0: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per raó.
1: Bueno, sí, aquí a l'oest.
0: Revalejar, però rebalear en castellà.
2: No he sentit mai rebalear.
0: Bueno,
1: pues de Raval,
0: és, clar, no? És de Raval.
1: Representa. Com el participi de Raval, no sé si és sí, el participi.
0: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
0: Rebalear, rebaleant, rebaleat. No? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa molt que no s'ha fet malament. I un 3,1 a... Sense cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
0: no sé
1: però,
0: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
0: Ah, i a Movistar pots entrar
1: i a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni
0: no
1: amb HBO...
0: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
0: En fi...
2: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
5: Hugo.
4: Ja, jag vet.
5: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerar den? Trio.
6: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: Ja, det sitter jag.
6: Här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
2: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Thora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No, no estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
2: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
2: Una mica...
1: Pues mireu la sèrie i ho sabreu.
2: Una mica massa condescendent, eh? Aquesta no tenim tràiler, però AMC arriba a Sherlock a Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
0: Kelterman's seria.
2: Kelterman's.
1: Oh, mira.
2: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
7: Wow, det var hammergodt.
8: Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
9: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
10: Hey, have you ever played your cello naked?
9: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhøjde erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
10: Jeg skal gøre min bedste. Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
9: Nu skal jeg altså lige igennem her.
11: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
12: Han har fucking brækket min mund.
13: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
14: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
15: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
2: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes l'a priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
0: Sona ben clarinets, jo,
2: a mí Borger, reconozco que

0: Va costar, és a dir, és molt bona sèrie, però em va costar, però...
1: Ah, sí?
0: A mi em va costar.
2: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. però...
1: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. Bueno, i això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho posis,
2: no.
0: Aniràs, vamos. Andamos y os sabrás a dormir.
2: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
1: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
3: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El lobo de Wall Street?
4: La nueva. Ven aquí.
3: Tengo que dar una buena impresión.
4: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
3: ¿Hace manualidades?
4: ¿Tengo pinta de que me gusten?
3: No.
4: Correcto.
3: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
4: ¿Me mirabas el culo?
3: ¿Qué? No.
4: Qué pena.
3: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
1: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
2: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
1: He fet números. 9 capítols té aquesta temporada.
0: Perquè
1: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
2: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
1: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
2: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
1: N'ha creat més d'una.
2: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
1: Tots s'anaven tornant, no?
2: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
1: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
2: Ai, doncs ja...
1: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
2: Sí, correcte.
1: N'hi ha 9.
0: Bueno, va.
1: Ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
1: Sí.
0: És que Showtime arriba en Morfeo.
5: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zamieszkał. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
6: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
5: Bańka to za ciało. A za straty moralne.
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
1: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
1: Pels somnis i la son,
0: sí,
1: i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no.
2: Què escoltàveu, el sueño de Morfeo, vosaltres,
0: sí,
2: o què?
0: Sí, jo sí.
1: Però Morfeo no és el dels somnis.
2: Sí, però...
0: Hòstia, no sé. Un déu,
1: Claro. No? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent. Com és per l'amor. Potser estic confonent déus.
1: Morfeo també era el de Matrix.
2: Sí, és veritat.
1: No, segur el de les, que és el del son.
2: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, és el del son. És el del son.
1: Claro. És veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
2: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix
1: arriba. A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
2: Home, pues...
0: Hosti, no.
1: No és una bona comparativa?
2: No.
1: Home, jo crec que sí.
2: La literatura d'aquella època, bueno...
1: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
1: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distrés bastant.
1: Era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
1: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
1: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes exacte. I coses d'aquestes, també se'n poden
2: anar... No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
1: Molt jo bé, mira, també que estic el generalisme derivant.
2: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
1: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
1: la que he fet.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
1: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
7: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
8: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
9: How's Alex doing, Andre?
10: Has Alex spoken yet?
11: If Alex is the only witness, he's in danger.
12: He'll be safe here.
11: And am I supposed to just trust you?
13: Will, have you had the boy yet?
14: Do you remember what the bad man was doing?
15: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
16: You lost her too, Andre.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
1: Vale.
0: Pot estar bé.
1: Pot estar bé.
0: Però
1: és Netflix i només hi ha sexe, segons arriben.
0: Home, jo crec que...
2: I crimen, aquí... crimen hi ha i assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
1: D'errors i de sexe.
2: Seguim.
0: Apple
2: escolta,
0: TV.
2: No tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
1: no.
2: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
1: I menys quan es parla de sexe.
2: No,
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
17: Let me ask you a question. What is your worst fear?
18: Max Cady was released from prison.
19: What does that have to do with us?
20: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
21: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
3: Sí.
4: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
5: Bueno, jo, quan està con el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat, en
3: aquest sentit.
5: O sigui,
3: tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que amb altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta qualitat.
5: Correcte, només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la.
3: En
5: aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arribés, así aprenderás.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La OPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar.
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
16: Come help fix England with me.
17: This is Dr. Pip McGrange. She's a psychologist.
18: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
19: Press foaming at the mouth.
20: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: a veure,
5: eh?
4: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit pues les altres no va, amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Inglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit, mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, pues poca broma, eh?
5: Ei.
4: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie... Bàsicament perquè estem a...
5: Previ al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno, entenc bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui duren...
4: No, però
5: duren...
4: Fa temps que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això m'ha sorprès. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3-4 anys, pot ser?
4: No,
5: o...
4: menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
5: Vale, pues re. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Ah, molt bé, fa un any.
4: Fa un any.
5: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
4: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
5: O sigui, si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. No, això faran els anglesos.
5: Sí, I tant. Problema seu.
3: Sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
21: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
22: Tu nuevo compañero.
21: Yo soy Mateo Calatrava.
23: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
24: O le devuelves el libro, te lo comes.
25: Tienes que aprender a defenderte.
26: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
27: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
28: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
29: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
30: Calatrava no mataría ni a una mosca.
31: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que no passa.
5: Per què et fas enterrar així?
4: No, que se li està acabant l'aire.
3: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugants als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
5: Pues escolta,
4: aquí no has dit aquella de la presó.
3: Ai, per favor.
4: Això va de la tal de la presó. Claro. Home.
3: Tenim una...
4: pell molt fina.
3: Sí.
5: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no? M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
3: Sí.
4: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Priedal, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
5: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
4: Sí, sí, correcte.
5: Policia o militar o una cosa així.
4: Sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
5: No. Jo el tràiler...
4: Perquè parla de la de casa nostra.
5: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
3: Sí?
4: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
3: Això, que
4: no
3: a mi el Trail que... no m'agradi.
4: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
3: No, si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
5: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
4: Però vull dir que hi haurà ficció ben entesa, eh?
5: Sí.
4: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
3: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo.
5: El vampiro l'Estat.
3: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
5: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
3: Dulces Magnolias a Netflix. Aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i Sky Med a Sky Showtime.
4: Normalet, eh?
5: Sí, aquest
4: ja
5: mes...
4: passa, juny, juliol i acostumen
5: ja
4: a ser...
5: Ja arriba l'estiu.
4: Juny, juliol, agost...
3: Ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
5: Clar.
4: És el bon moment, sí, és un dels bons moments.
5: Jo començo a Eufòria, que només té 25 capítols.
4: Bueno. O posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
5: El Atasco?
3: Sí.
5: Van per la quarta temporada ja.
3: Molt bé.
5: Bueno, molt bé, jo no...
3: Quin Atasco, com el seu Barcelona.
5: Sí, jo no, però no, crec que cada... diria jo, que cada temporada és un Atasco, però no me... Faran no me suques perquè no l'he mirat.
4: Faran una quillella d'aquí poc.
5: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
3: Com
5: estem? Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
3: No.
5: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil.
4: Home!
5: Jo i David Lorente.
4: Que bé, que ho porto també.
5: I es queden atascats al mig del...
4: Que ho porto, parlar del papamòbil. T'imagines
5: per
4: que
5: això...
4: passa això? No s'ha de teletreballar, diuen.
5: No, però el papamòbil està buit, eh? L'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
3: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois.
5: Adéu.
3: Que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí, això en sèrie, l'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.